0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llisquis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
5: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
6: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
4: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
7: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
2: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a Secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: l'omni de fang. Puc sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles al vent. Que ballant van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang. Al final no té tanta importància. Ser lleuger com les fulles al vent.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Servei d'acreditació de competències professionals.
3: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
4: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
5: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
2: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
6: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
7: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gràcies!
10: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugues FM.
2: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Ningú ens va explicar que no sempre hi ha un lloc on anar a parar, i ningú ens va dir que si vols

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: ¿Sabes? Algo me preocupa.
3: ¿Te preocupa?
2: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
3: No, para nada.
2: ¿Entonces?
3: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
4: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Love Child, Diana Ross and the Supremes, transició de les Supremes cap a la carrera en solitari de Diana Ross, i amb un disc en el que ja començaven a desprendre per les seves imatges i on era com una tentativa de fer-les com més malotes, més urbanes, més de barri baix, més de suburbi o de gueto, i oblidant una mica aquestes bones nenes que fins al moment havien estat una mica, com a mínim a nivell d'imatge, les Supremes. Una altra de les cançons a destacar d'aquest àlbum, d'aquest Love Child, és aquest His My Sunny Boy.

Doncs fins aquí el recorregut de les Supremes, de Diana Ross amb les Supremes, i s'ha de dir que és per mi l'època més interessant. Diana Ross després doncs començaria la seva carrera en solitari, recolzada també per el segell de la Motown, i aconseguiria ser una de les grans, grans estrelles de la música nord-americana. Té el rècord Guinness de números uns, allò de les xifres que a mi tampoc m'agrada, però que vaja, que si algú li serveix per situar-la en el negoci, doncs dir que només la van superar els Beatles amb 20 número 1 i està empatada amb 18 amb la Maria Carey. Suposo la Maria Carey, una d'elles deu ser aquella cançó de Nadal tan, tan mítica que sona sempre que comença a fer fred. I Diana Ross doncs té tot un plegat de cançons, sobretot la primera època, que és la que encara no s'ha desvinculat del tot d'aquest Somotown i de la manera de fer de les Supremes, que és per mi el més interessant. Després, i a partir d'un moment, entrem en una dinàmica una mica més comercial, una mica més de glamour, d'allò de molta floritura, diguéssim, i molt, molt, molt marcadament nord-americana, de gran show, i a mi potser és la que menys m'agrada. Però en aquella primera època hi ha coses tan boniques com aquesta.

Doncs aquí tenim una Diana Ross, doncs ja alliberada. Ja veieu que donant renda suelta absoluta a la seva manera de cantar i aquí demostrant les seves capacitats vocals més enllà del que seria una mica el corset que tenia abans amb les Supremes, que eren tres veus que havien d'empaltar. Aquí no, aquí ella ja era la jefa. El primer disc en solitari de Diana Ross es diu tal qual, Diana Ross, abandonant ja tota la nomenclatura de Supremes, es publica l'any 1970 per al segell Motown. Moltes vegades parlem de Tamla Motown, i és que Tamla era un segell subsidiari de la Motown, diguéssim. I justament en aquest segell, a Tamla, es va publicar l'any 1967 un single que el protagonitzaven d'una banda Marvin Gaye i de l'altra Tammi Terrell. És una cançó que és famosíssima, perquè l'heu sentit mil vegades, perquè entre altres coses es va fer molt famosa gràcies a una campanya de publicitat, crec que era de telefonia mòbil. És el Ain't No Mountain High Enough. I aquesta cançó amb Marvin Gaye i Tammi Terrell no va arribar al número 1 fins que no la va gravar en aquell primer àlbum de Diana Ross l'any 1970.

No sé què dir, no sé quina m'agrada més. La veritat és que la versió original, la de Marvin Gaye amb Tammy Terrell, és excepcional. Potser és més tranquil·leta, és més retrospectiva, és més de mirada interior, introspectiva. Ara bé, ja us dic que porto un dia tontíssim, però aquesta és que acaba amb una orgia tremendíssima. És tremenda la versió del Ain't No Mountain High Enough de la Diana Ross. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat i no deixeu mai de ser exigents amb la bona música, i tornem dilluns a la mateixa hora de sempre.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Una de les preocupacions vinculades a l'eclipsi és el trànsit. Hi haurà un dispositiu especial davant la previsible davant del previsible increment de circulació cap al sud i l'est del país, amb una via en el punt de mira, l'autopista AP7. El Servei Català de Trànsit adverteix que hi pot haver problemes tant a l'anada com a la tornada. El seu director, Ramon Lamiel, aconsella sortir amb antelació i, sobretot, no aturar-se als vorals si l'eclipsi ens enxampa en ruta.
2: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
1: Pel que fa a l'AP7, des de trànsit, recomanen evitar-la en la mesura que sigui possible. En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'autovia A7 com a alternativa i deixar l'AP7 per als vehicles que es dirigeixen cap al Delta. Els camions no podran circular en tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km/h i pel carril dret. En total, es desplegaran 700 agents dels Mossos en aquest dispositiu especial. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
3: Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de 7,4 que ha deixat almenys 181 morts, segons el govern de Bogotà. Les autoritats regionals de les zones afectades eleven aquesta xifra per sobre dels 240. Espanya descarta, de moment, víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no s'han pogut localitzar.
1: L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van entrar a la frontera de Ceuta. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, diu que treballen en aquesta línia amb el govern marroquí i adverteix que Espanya retornarà a tothom qui intenti entrar al país en les mateixes circumstàncies.
3: Condemnat a mort en absència, el dictador sirià Bashar al-Assad. La sentència, la primera contra l'antic règim, inclou el seu germà i altres alts funcionaris a qui atribueix crims de guerra i contra la humanitat. Els familiars de les víctimes ho han celebrat a Damasc. Mentrestant, el Líban és pioner al Pròxim Orient a abolir la pena de mort.
1: Aquest dimecres s'aplica definitivament la nova normativa europea per als envasos per reduir l'impacte ambiental dels residus. Brussel·les impulsa la reutilització i la recol·lecta dels recipients que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. Situació dramàtica a bona part dels països de l'Europa Occidental per la calor dels últims mesos i per la sequera. A França, 62 milions de persones, el 94% del total d'habitants del país, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua.
3: La calor no ha afluixat a França des del maig i les precipitacions han estat molt escasses arreu. El nivell de molts rius és el més crític mai registrat en aquest període i dos terços dels aqüífers estan per sota del que seria normal. La majoria de l'hexàgon consumeix aigua d'origen freàtic perquè els grans embassaments es concentren sobretot a l'àrea dels Alps. A Anglaterra també pateixen les conseqüències d'aquest estiu tan anòmal. Ha viscut el juliol més sec en 190 anys i grans parcs i jardins de Londres i altres ciutats s'han quedat sense ombrí de gespa. Gairebé 45 milions d'habitants del Regne Unit viuen en àrees declarades oficialment de sequera i 27 milions ja pateixen directament restriccions d'aigua.
1: Esports, el Barça ha confirmat la gravetat de la lesió de l'extrem suec Roni Bardaggi. Haurà de passar per quiròfan i pràcticament diu adéu a la temporada. Mentrestant, el club blaugrana continua treballant en les sortides de Marc Caçador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'ha d'incorporar aquest dimecres als entrenaments de l'equip.
3: I aquest dimecres es disputa la Supercopa d'Europa de futbol que enfronta el PSG i el Crystal Palace. A la prèvia, l'entrenador dels francesos, Luis Enrique, ha evitat parlar de Ferran Torres i ha criticat que la final es disputi ara, quan encara no pot comptar amb bona part dels internacionals que han disputat el Mundial.
1: I el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat per a la final dels 100 metres lliures dades de l'europeu de natació que es fa a París després d'acabar segon a les semifinals. A més, ha batut el rècord d'Espanya. La final es disputarà aquest dimecres a la tarda.
0: Fins aquí les notícies.
4: A la meva esquerra.
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és El forner de l'Osa.
7: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
6: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.

0: 9 de juny del 2004, 6 de la tarda. Dos agents de la Guàrdia Civil de Trànsit custodien un camió carregat amb les pales d'un aerogenerador. Ho fan a la Nacional 113, que uneix Pamplona amb Madrid. De sobte, la conducció temerària d'un tot terreny els crida l'atenció. Els agents activen les sirenes i comencen a perseguir-lo. El conductor no fa cas dels avisos i prem l'accelerador. Després de 3 quilòmetres, alenteix la marxa. Els agents l'avancen i durant un moment circulen contra direcció. Quan els dos cotxes es troben en paral·lel, l'infractor treu un subfusell per la finestra i obre foc. Una ràfaga de 21 projectils mata els dos guàrdies civils a l'acte. Els fets han passat a l'entrada del municipi navarrès de Castejón.
1: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El que havia de ser una jornada de vigilància rutinària acaba amb la mort a sang freda de dos guàrdies civils. A l'escena del crim, desenes de casquets de bala escampats per terra. L'anàlisi d'aquesta munició serà el punt de partida d'un cas que té ramificacions per tota la geografia espanyola. Les revelacions d'un confident donaran el gir definitiu a una història de lladres i serenos. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
0: Crims. Per què matem?
2: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came.

0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
1: El 2004 és un any que sempre recordarà pels atemptats de l'11 de març a Madrid.
2: El tren se ha quedado pegado a las vallas, a lo que es la valla, y otra explosión se ha visto en el cielo como una lucecita, y entonces ya toda la gente de las casas estas ha empezado a levantar las persianas.
1: La massacre, obra d'una cèl·lula jihadista, va deixar 193 morts i més de 1.800 ferits. Tres mesos després, l'impacte d'aquell atac encara era molt present a la societat. Dimecres, 9 de juny de 2004, els diaris obrien amb la detenció a Milà de Mohamed l'Egipci, un dels cervells de l'11M. Explicaven que estava a punt de cometre un altre atemptat a Europa. Aquell dia, dos agents de la Guàrdia Civil de Trànsit, Juan Antonio Palmero, de 29 anys, i José Antonio Vidal, de 31, tenien l'encàrrec de custodiar fins a La Rioja un comboi carregat amb les pales d'un aerogenerador de l'empresa Gamesa. Havien de regular la circulació perquè el pas d'aquest vehicle de grans dimensions no comportés cap problema a la xarxa viària. I s'havien de situar a l'encreuament entre la Nacional 113, la carretera que uneix Madrid i Pamplona, amb la Nacional 232, que connecta Vinaròs amb Burgos, molt a prop del municipi navarrès de Castejón.
3: Els dos agents pertanyien a l'agrupació de trànsit de Calahorra, a La Rioja, i van entrar a la Benemèrita per vocació. El José Antonio, el més gran, havia volgut ser guàrdia civil tota la vida, malgrat els esforços de la seva mare, la Virgínia, perquè canviés d'idea. Poc temps després d'entrar al cos, el van destinar a Mieres, a Astúries, i més tard a Calahorra. El Juan Antonio, l'altre agent, va ingressar a la Guàrdia Civil influenciat per la figura del seu pare, el Rafael, un subtinent ja jubilat que anys enrere va sobreviure als trets d'un atracador. El lladre li va disparar quan l'anava a identificar.
1: Situem-nos al dimecres 9 de juny del 2004. Pels agents Palmero i Vidal, vigilar un comboi amb una càrrega de grans dimensions forma part de la seva rutina habitual. Abans de les 6 de la tarda, agafen el cotxe patrulla, un Renault Laguna, i s'aturen al quilòmetre 83 de la Nacional 113, molt a prop de l'enllaç amb la Nacional 232, a esperar el camió.
3: Condueix l'agent Palmero, que abans d'entrar a la Benemèrita va estudiar formació professional, la branca d'electricitat. Un bon dia va comunicar als seus pares que no volia ser electricista i que el seu somni era ser guàrdia civil. Quan va sortir de l'acadèmia el van destinar a Estepona, a Màlaga. Més tard va demanar un trasllat a Bilbao. Poc temps després va ingressar a trànsit i va sol·licitar el destí a Navarra perquè volia estar a prop d'un dels seus germans, un camioner que vivia en aquella regió. Li van donar plaça a Calahorra, a una hora de Pamplona. L'agent Palmero feia dos anys que vivia amb la seva nòvia, la Maria. S'acabaven de comprar un pis a Estepona perquè quan es casessin volien instal·lar-se a Andalusia.
1: L'agent Vidal va de copilot i està pendent d'un canvi de destí després d'haver aprovat el curs de caporal. Fa calor. Hi ha bastant trànsit, però la tarda és tranquil·la. En aquella zona, les carreteres són de dos carrils, un per sentit, i molt rectes i planes. No hi ha corbes ni muntanyes. En aquella planúria, envoltada de camps de cultiu, el cotxe de la Guàrdia Civil es veu perfectament. De sobte, un tot terreny se salta un stop. Els agents activen les llums, les sirenes, i comencen a perseguir-lo.
4: ¿Pero qué le pasa a este tío? ¿Es que no ve las luces?
5: Síguele, síguele. Tenemos que identificarle. Estará borracho.
1: Per megafonia, els guàrdies civils Palmero i Vidal demanen al conductor que s'aturi.
6: Deténgase a la derecha. Deténgase a la derecha.
1: L'infractor, en lloc de parar, prem l'accelerador. Els agents no tenen gaires opcions d'aturar-lo. No el poden avançar. La carretera és d'un sol carril per sentit i a aquella hora de la tarda el trànsit és intens. Després de 3 quilòmetres, el totterreny s'apropa a l'entrada del municipi navarrès de Castejón. I, sorprenentment, el cotxe perseguit comença a frenar. Els guàrdies civils pensen que finalment ha entrat en raó. L'agent Palmero, que és qui condueix, aprofita que la carretera s'eixample pels carrils d'entrada i sortida de la població i envaeix els carrils del sentit contrari.
7: Al llegar a la altura de los carriles de dobles direcciones existentes en el cruce de entrada y salida a Castejón, kilómetro 79, para lograr interceptar el vehículo mencionado, recortaron la distancia circulando momentáneamente por el carril de salida de Castejón en dirección contraria a la establecida.
1: El Renault Laguna de la Guàrdia Civil redueix a tercera i fa la maniobra per avançar al tot terreny per l'esquerra. Va a una velocitat de 30 km per hora. La intenció dels agents és situar-se davant del tot terreny i blocar-li el pas. En aquell moment, el Suzuki s'atura i el de la Guàrdia Civil redueix la marxa, i quan els dos cotxes es troben en paral·lel, el fugitiu treu un subfusell per la finestra i obre foc.
7: Sin mediar intercambio alguno de palabras con la dotación de la Guardia Civil, de manera inesperada, absolutamente sorpresiva y sin que los agentes de la autoridad dispusieran de la menor posibilidad de defensa, estando sus armas reglamentarias sin montar y con las fundas abrochadas, disparó repetidamente a los guardias civiles 21 proyectiles.
1: La majoria dels trets entren per la finestra del copilot on hi va l'agent Vidal. També impacten contra l'agent Palmero, que es desploma damunt del volant. D'aquesta manera ho va explicar el periodista Pablo Ordaz al País.
8: Su pie derecho apretó el acelerador. El vehículo recorrió dando tumbos 269 metros hasta estrellarse a 85 kilómetros por hora contra una señal de tráfico.
1: El conductor del totterreny prem a fons l'accelerador i fuig del lloc dels fets. Un camioner que en aquell moment circula per la Nacional 113 veu el cotxe de la Guàrdia Civil accidentat. Atura el camió al voral i baixa per saber què ha passat. També para el conductor d'un autobús. Quan són davant del Renault Laguna, veuen que hi ha risc d'incendi. La gasolina cau a raig a causa de l'impacte. Agafen els extintors dels seus vehicles i ruixen el motor. Després treuen els agents Palmero i Vidal del cotxe, però no es pot fer res per salvar-los la vida.
9: Dos guàrdies civils de trànsit han mort en una carretera al sud de Navarra, a prop de la població de Castejón. Perseguien un totterreny sospitós que s'ha situat en paral·lel al seu cotxe, els ha metrallat...
1: La Guàrdia Civil arriba al lloc dels fets. De seguida descarta la possibilitat d'un accident i treballa amb la hipòtesi que es tracti d'un atemptat d'ETA, perquè la Guàrdia Civil ha estat un dels objectius prioritaris en la història de la banda. Els agents Palmero i Vidal els han cosit a trets i no han tingut temps ni de desenfundar l'arma reglamentària. Els investigadors recullen fins a 23 casquets de bala que els especialistes en balística hauran d'analitzar. De seguida es posa en marxa un desplegament sense precedents per intentar capturar l'autor o autors de l'assassinat. Alguns conductors expliquen que han vist un Suzuki de color fosc que fugia a molta velocitat. També hi ha pagesos que han sentit la ràfega de trets des de les seues finques, situades a prop de la Nacional 113. Hi ha controls per tota la zona. Aquell mateix dia, a Astúries, a 500 quilòmetres de Castejón, hi ha una altra notícia que posarà en alerta la Guàrdia Civil.
9: La policia ha arrestat 6 persones més a Avilés, a Astúries. Es tracta de 6 ciutadans espanyols presumptament relacionats amb el robatori d'explosius utilitzats en els atemptats terroristes de l'11 de març.
1: Els investigadors intenten establir algun tipus de relació entre aquestes detencions i l'assassinat a sang freda dels dos agents de trànsit. Els fets han passat a 500 quilòmetres de distància, però no troben res. El resultat de les anàlisis dels casquets de bala localitzats a la Nacional 113 sí que aporten més informació.
8: Las balas utilizadas para matar a los guardias civiles del calibre 45 y de la marca alemana Gecko salieron de un fusil que ya tenía ruina, que es la forma con que en el argot policial se define a las armas con crímenes en su historial.
1: La marca de les bales i el número de calibre porta els investigadors a descartar la implicació d'ETA.
8: La munición de fabricación alemana Gecko, especialmente la del calibre 45, no es habitual de la banda terrorista ETA, abonada a los 9 milímetros Parabellum, pero sí ha sido localizada en numerosas ocasiones en poder de mafias procedentes de los países del este europeo.
1: La Guàrdia Civil investiga la possible implicació de bandes de delinqüents albano-kosovars. Aquests grups estan especialitzats en el robatori de polígons industrials i oficines i van fortament armats. A Navarra tenen un ampli historial delictiu. La policia foral té constància que des del 1999 fins al 2004 s'han registrat fins a 500 robatoris amb violència en empreses de la zona. Mentre es treballa en aquesta via, els investigadors de balística descobreixen una coincidència que serà determinant. La conversa entre dos comandaments de la Guàrdia Civil que ara sentireu està extreta d'un llibre del periodista del País, Jesús Duba. Més endavant parlarem amb ell.
10: No hay duda, mi coronel. El que mató a nuestros dos guardias es el mismo tío que hizo lo de la Valdusó en Castellón, hace 4 años.
11: ¿Está usted seguro?
10: Seguro, mi coronel. El arma empleada en un caso y en el otro es la misma. O sea que el autor debe ser el mismo individuo.
1: Què va passar fa 4 anys a la Valdusó? Qui és aquest individu o individus armats amb un subfusell?
3: El dimecres 10 de maig de l'any 2000, a 3:15 del migdia, un home va entrar a l'oficina de la Caixa Rural de Sant Isidro de la Vall d'Uixó, situada a l'encreuament entre l'avinguda del Cor de Jesús i el carrer Chacó. Portava un maletí a la mà esquerra. Sota l'americana se li intuïa un bony. Es va adreçar als taulells d'atenció al client i va preguntar pel director. Un dels empleats, que no se n'acabava de refiar, li va respondre que el trobaria a la segona planta. Quan l'home es dirigia cap a dalt, aquest treballador, que en realitat era el director de la sucursal, va trucar als companys del pis superior. Els va alertar que pujava un client que tenia una actitud sospitosa. De sobte, l'home, en lloc d'anar al segon pis, es va girar i va tornar cap als taulells. Va treure una pistola i va encanonar un dels empleats.
11: Vamos a la caja o te dejo seco.
1: El director va activar l'alarma silenciosa mentre l'atracador regirava els calaixos de l'àrea blindada. Quan finalment va trobar els diners, els va posar dins el maletí, però no en va tenir prou.
11: Qué poco dinero tenéis, cabrones. ¿Dónde está el que falta?
1: Llavors, l'atracador va anar cap a la caixa forta i va intentar obrir-la sense èxit.
11: Ya habéis tocado la alarma. Como ve a alguien hablando por teléfono, le pego un tiro.
1: L'home, amb una pistola en una mà i el maletí a l'altra, es va dirigir cap a la porta de sortida. Mirant cap a un costat i cap a l'altre per assegurar-se que ningú li barrava el pas, va sortir al carrer. Havia aconseguit un botí de gairebé 3 milions de pessetes, uns 17.000 euros, i ho havia fet en un temps rècord. El cop havia durat 2 minuts i 35 segons. El periodista del País, Jesús Duba, coneix molt bé la trajectòria d'aquest atracador.
12: En teoria era un atraco fácil y que no iba a tener más complicaciones, pero se complicó porque el atraco fue una hora en que estaban todos los policías municipales o locales de Vall d'Uixó más o menos reunidos para hacer el cambio de relevo de turno, y cuando salía huyendo de la sucursal dieron la alerta, empezaron la persecución. Varios policías fueron detrás de él.
1: Mentre el perseguien, l'atracador va disparar i va ferir dos agents en una cama. Pel que van veure els testimonis, sembla que no va tirar a matar. L'únic que volia era deixar-lo sense mobilitat perquè no el poguessin perseguir. Les corredisses i l'intercanvi de trets van continuar pels carrers propers a la sucursal bancària. En cap moment, l'atracador va deixar anar el maletí.
12: Él llegó a ser alcanzado por varios proyectiles, pero como llevaba chalecos antibalas, pues no resultó herido.
1: A la persecució s'hi van afegir dos policies municipals més, el caporal Manuel Ferrandis, que esperava l'atracador al darrere d'un cotxe, i l'agent José Antonio García Segarra. El caporal Ferrandis va ordenar al lladre que s'aturés i que baixés l'arma, però l'atracador, en lloc d'obeir, va respondre a trets. Al mateix temps, l'agent García Segarra també va disparar contra el fugitiu sense arribar a tocar-lo.
12: Pero en ese intercambio de disparos resultó que uno de los policías municipales, inopinadamente, por supuesto, y en la refriega con el atracador, efectuó varios disparos y uno de ellos alcanzó a otro compañero que estaba en la trayectoria, ¿no?, de los disparos.
1: El company que estava a la línia de tir era el caporal Ferrandis. Allí el que acabava de passar, l'atracador va continuar corrent per deixar enrere la pressió policial i va arribar al cotxe. L'havia aparcat a la plaça de la Mare de Déu dels Desemparats, a 5 minuts a peu de la sucursal.
12: Había dejado el coche de huida bastante lejos, con lo cual allí se produjo una auténtica ensalada de tiros.
1: Quan estava a punt d'arribar a la plaça, el fugitiu va perdre la tapa del carregador de la pistola i 20 cartutxos sense disparar de la marca Gecko. Recordeu que és la mateixa munició que es va fer servir a l'assassinat dels dos guàrdies civils de trànsit. També se li va obrir el maletí on portava els diners i els gairebé 3 milions de pessetes del botí van sortir volant pels aires. Enmig d'un nou intercanvi de trets, l'atracador va arribar al cotxe, un Suzuki Vitara de color blanc, que estava aparcat de cara a la paret. Va obrir la porta, va treure un subfusell i va obrir foc contra els agents que el perseguien. No va ferir ningú. Va entrar a l'interior del tot terreny i el va engegar i va fer marxar enrere. Els policies van disparar fins a 10 vegades contra el Suzuki, que no va parar. Una de les bales va impactar contra el fugitiu, que va estar a punt de caure del cotxe, però es va reincorporar i va aconseguir escapar. El periodista Jesús Duba explica com va quedar l'escenari.
12: La Guàrdia Civil recogió allí más de 100 casquillos, es decir, casi fue la guerra de Vietnam, como digo yo, porque silbaban las balas por un lado y por otro, ¿no?
1: D'aquesta manera ho va explicar el seu llibre.
8: Cuando se disipó la nube de pólvora, las calles estaban plagadas de decenas de casquillos del 9 Parabellum, del calibre 45 y del 357 Magnum. Pero también había mucha sangre. La sangre del cabo Manuel Ferrandis Fenollosa, de 49 años, casado y padre de tres hijos. De la agente José Quirant, de 38 años, con un balazo en la pierna. De Daniel Diago, de 34 años, herido en un muslo. Y del sargento Carlos Domingo, de 39 años, con lesiones en la cara y en los ojos por las esquirlas de unos cristales.
1: La Guàrdia Civil té molt clar que la persona que va atacar un banc a la Vall d'Uixó l'any 2000 és la mateixa que ha assassinat els dos agents de trànsit a Castejón. En els dos escenaris, el fugitiu condueix un Suzuki Vitara, tot i que de colors diferents, un de blanc, l'altre fosc. I ha utilitzat un subfusell amb munició de la marca Gecko i del calibre 45. Qui és aquest individu?
12: La Guàrdia Civil, la policia nacional, sabien mucho de este hombre y sin embargo no sabían nada. No sabían nada, no sabían lo principal, que era la identidad.
8: Ese delincuente era una especie de fantasma, un sujeto cuya imagen habían visto hasta la saciedad en las cintas grabadas por las videocámaras de los bancos que había atracado. Un tío con barba y peluca postizas, de aspecto grueso, español, de ojos azules y de complexión fuerte, posiblemente engordada por el chaleco antibalas que escondía bajo sus ropas. No había dejado jamás ni una huella, ni había perdido un cabello en los constantes golpes que venía perpetrando desde más de una década atrás.
1: L'atracador havia dissenyat un sistema per no deixar rastre.
12: Atracava sempre con una peluca, con barba, muy disfrazado, con gabardina, en fin, resultaba imposible identificarle por más que lo intentaba la policía o la Guardia Civil, y además había ideado un método novedoso y curioso para no dejar huellas, que era que llevaba toda la palma de las manos, de sus manos, forrada con esparadrapo, de forma que no dejaba huellas dactilares. Es un método bastante novedoso porque ya sabemos todo lo de los guantes, ¿no? Pero los guantes estorban en ocasiones, ¿no? Como dice el dicho, el gato con guantes no caza bien. Pues este hombre había inventado esa forma, que era una especie de guantelete que fabricaba artesanalmente pegándose esparadrapo en la palma de las manos, ¿no? Entonces era difícil identificarle, ¿sí?
1: Siempre actuaba sol, y eso le iba a valer un sobrenom.
12: Que se pasó 13 años o más, pues actuando en solitario, que fue el apelativo que le pusimos en la prensa, el atracador solitario, y después, para abreviar y para cortar, pues lo dejamos en el solitario, ¿no?
1: L'assassinat dels agents Palmero i Vidal converteix el solitario en el principal objectiu de les forces de seguretat de l'Estat.
12: Él sabía que era el enemigo público número uno, que el Ministerio del Interior llegó, pues eso, a imprimir pasquines y a divulgar capturas de los vídeos de los bancos en los que se le veía con la barba y la peluca y tal, pidiendo recompensa, ofreciendo recompensa y pidiendo ayuda a la ciudadanía. Bueno, eso solamente se había hecho, bueno, pues con gente de ETA o de Grapo, en fin, organizaciones muy poderosas, muy peligrosas, y sin embargo aquí, pues eso, un tipo solitario se había convertido en el enemigo público número uno.
1: Feia molts anys que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil li seguien el rastre. El 18 de maig de 1993 havia atracat una oficina del Banco Hispanoamericano al municipi d'Ademús, al País Valencià.
3: Ho va fer acompanyat d'un còmplice. El botí va ser de 400.000 pessetes, uns 2.500 euros. En aquell temps no hi havia càmeres de videovigilància. Un dels empleats va aconseguir prémer un botó i obtenir una foto fixa d'un individu amb barba i perruca postisses. Els dos delinqüents van fugir amb una furgoneta Citroën C15.
1: Gairebé un any més tard, el 2 de maig del 94, va assaltar una sucursal del Banco Exterior d'Espanya de Viveiro, a Lugo.
3: Es van emportar 5 milions i mig de pessetes, uns 34.000 euros, i el DNI de l'encarregat de la caixa. Era la primera vegada que hi havia constància que atracava sol.
1: Entre els anys 96 i 98, el solitario va actuar a les províncies de Badajoz, Saragossa, Segòvia, Osca, Terol i Múrcia. En un atracament al municipi de Zafra, a Badajoz, va fugir amb un Renault 4 amb matrícula falsa i va mantenir un tiroteig amb diverses patrulles de la Guàrdia Civil. El botí va pujar a més de 28 milions de pessetes, gairebé 170.000 euros.
3: El 1999 va fer fins a 9 atracaments repartits per tota la geografia espanyola. L'últim, el 23 de desembre a Mula, a Múrcia, on es va acomiadar de treballadors i clients amb un bon Nadal després d'emportar-se gairebé 6 milions de pessetes, uns 36.000 euros. A partir de l'any 2000 i durant 3 anys va atracar fins a 10 sucursals bancàries. La seva activitat delictiva es va estendre per La Corunya, Córdoba, Toledo, Castella i Lugo.
1: Les forces de seguretat no l'havien pogut detenir mai perquè sempre es feia fonadís, tot i que el tenien molt estudiat.
12: Sabían mucho sobre sus costumbres, sus horarios, las zonas por donde se había movido, incluso habían efectuado mapas con chinchetas y las habían unido con cuerdecitas de distintos colores para ver si había algún nexo de unión, yo qué sé, si actuaba por días o por zonas, por algo que aportara una pista, de decir, pues los lunes atraca cajas de ahorro. No, pues no encontraron ninguna pista.
1: La Guàrdia Civil sap que el solitario utilitza un Suzuki Vitara. En el crim de Castejón, els testimonis van dir que el totterreny era fosc. En l'atracament de la Vall d'Uixó, va fugir amb un Suzuki de color blanc. Els investigadors se centren en els propietaris dels 50.000 vehicles d'aquest model que en aquell moment estan en circulació a Espanya. Consulten els arxius i les bases de dades de trànsit. No troben cap pista sòlida. Per la manera com actua, també sospiten que el solitario pot ser un membre del cos policial. I demanen informes sobre agents amb expedients de mala conducta, expulsats del cos o amb baixa voluntària. Cap dels investigats encaixa amb el perfil de l'atracador. Pel periodista Jesús Duba, el solitario és un home murri que sabia molt bé el que feia.
12: Su meticulosidad y la frialdad y, en fin, ese carácter de verso suelto, de lobo solitario, de personaje que no necesitaba a nadie para montárselo él solito, cosa que bueno, todos sabemos que es difícil, ¿no?
1: El fet d'actuar sol evitava que algun còmplice el delatés. Ell era l'únic responsable dels seus actes.
12: Siendo un hombre solitario, digamos que se trabaja mucho más, el riesgo es mayor, pero por contra tiene también sus ventajas, ¿no? Como nos demostró la actuación de este hombre. No hay fugas de información.
1: Dos anys després de l'assassinat dels agents Palmero i Vidal, semblava que el solitario havia deixat d'actuar. Som a l'abril del 2006. Tot i que les comandàncies de la Guàrdia Civil estan en alerta, fa mesos que no s'ha registrat cap atracament comès per un home gras amb barba i perruca postisses. Els investigadors pensen en la possibilitat que el lladre estigui mort o hagi fugit d'Espanya, una opció que aviat s'esvaeix.
3: És dijous 20 d'abril del 2006. L'objectiu del solitari és una sucursal de Caixa Galícia a Sarrià, Lugo. Entra a l'oficina. Quan és al mostrador, treu una pistola i apunta un dels treballadors que, espantat, li dona els diners que té a mà.
11: ¿Solo tienes esta puta mierda de dinero?
3: El treballador es diu Jesús López, té 50 anys i només li ha donat 835 euros, que són els que hi ha a la caixa. El solitario, enfadat, li dispara un tret a la cama. El cop ha durat un minut i 50 segons.
1: Les càmeres de seguretat el graven. Porta perruca, ulleres de sol i una crossa ortopèdica. Ni rastre de la barba. Després d'estar pràcticament 2 anys inactiu, els investigadors creuen que és el solitario, però veuen que hi ha un canvi en el seu aspecte i en la manera d'actuar.
8: Había incorporado entre sus herramientas una muleta ortopédica con el fin de simular una cojera y burlar así los arcos detectores de metales existentes en la mayoría de los bancos. Muy hábil, si sonaban las alarmas, podía justificarse diciendo que sería debido al bastón metálico en el que se veía obligado a apoyarse para caminar.
1: També detecten un cert nerviosisme en les seues reaccions. Com que el botí no era prou suculent, el solitari dispara un tret a l'empleat del banc. 3 setmanes després de l'atracament a Lugo, el solitari torna a robar.
3: És dimecres 10 de maig del 2006. El lladre entra en una sucursal del Banc Popular situada a La Moraleja, una urbanització de luxe de Madrid. S'emporta 21.000 euros. Tot i que el cop li ha sortit bé, dispara contra la marquesina on hi ha una de les treballadores de l'entitat. En la fugida li cau un cartutx de la marca Geco de 9 mil·límetres. El que no sap és que una càmera de videovigilància del carrer ha captat la imatge d'una furgoneta Renault Kangoo de color blanc, matrícula 8890 CCM.
13: Crims. Amb Carles Porta.
1: La Guàrdia Civil segueix la pista de la furgoneta i demana ajuda a l'empresa Renault per conèixer més detalls del model de cotxe. La companyia els informa que té una obertura al sostre, que no té vidres a la part del darrere i que les portes laterals són corredisses.
3: Com ja va passar amb el Suzuki Vitara, els agents investiguen els propietaris de les 15.000 Renault Kangoos registrades a Espanya. Fan diversos cribatges i redueixen la llista a 1.800 sospitosos. N'estudien els antecedents i si en el passat han tingut un Suzuki o una Citroën C15, dos models utilitzats pel fugitiu en alguns atracaments. Mentre la Guàrdia Civil treballa en aquesta via, el solitario té altres objectius.
1: Dos dies després del robatori a La Moraleja, atraca una sucursal del Banc Popular a Tres Cantos, a Madrid, i s'emporta més de 16.000 euros. Dos cops en només 48 hores. Cinc mesos més tard, l'octubre del 2006, entra a la seu del Banc Popular d'Alcúdia, al País Valencià, i aconsegueix gairebé 9.000 euros. Un vianant assegura que l'atracador ha fugit amb una Renault Kangoo blanca. Al novembre, l'objectiu és un banc d'Àvila i al desembre el Banc Santander de Sant Agustín de Guadalix, a Madrid. El periodista Jesús Duba va recollir en el seu llibre el testimoni del director de la sucursal.
8: Todo fue muy rápido. El que lo hizo fue un hombre de complexión fuerte, con gafas, gorra y barba postiza. Llevaba una muleta. En menos de un minuto y medio se llevó los 11.500 euros que teníamos.
1: La Guàrdia Civil inspecciona la sucursal de Daltabaix a la recerca d'alguna empremta o cabell. L'únic que troben és una petjada que correspon a una sabata del número 43. Poca cosa. El Ministeri de l'Interior demana ajuda a la ciutadania.
14: La Guàrdia Civil tiene identificada a la persona que mató hace dos meses a dos guardias civiles en Castejón, Navarra. Hoy nos han enseñado su imagen, grabada por la cámara de seguridad, de uno de los 50 bancos que atracó. Piden la colaboración de todos, la colaboración ciudadana, para localizar al delincuente.
1: Les crides no tenen cap efecte. Ningú és capaç de donar més dades sobre el solitario, un home que actua impunement des de fa més d'una dècada. Dos mesos després, ara ja som al febrer del 2007, torna a actuar.
3: És dimecres 7 de febrer. A les 2 menys 5 minuts del migdia, el solitario entra a la sucursal del Banc Popular, situada al número 140 de la carretera de Canillas, a Madrid. Així ho va escriure Jesús Duba a El País.
8: El atracador solitario roba un banco cerca de la sede central de la policía. El buscado delincuente ha perpetrado sus últimos golpes en Madrid. La sucursal del Banco Popular está muy cerca del macrocomplejo que alberga las unidades centrales antiterroristas y contra el crimen organizado del Cuerpo Nacional de Policía. Este nuevo golpe demuestra la audacia de este individuo al que se le imputan ya 32 atracos y el asesinato de dos guardias civiles en Castejón, en Navarra, el 9 de junio de 2004. Como es habitual, el famoso delincuente irrumpió en la entidad bancaria disfrazado con una perilla y apoyándose en una muleta ortopédica, posiblemente para burlar así los arcos detectores de metales y ocultar el arma que esconde entre sus ropas. En esta ocasión se apoderó de 16.500 euros. No dejó huellas dactilares.
1: Desde el abril del 2006, el solitario ha atracat 7 entitats bancàries. Tres mesos després del cop al Banc Popular, el solitario torna a posar contra les cordes policia i Guàrdia Civil.
3: És divendres 18 de maig de 2007. A 2:45 del migdia toca repetidament el timbre de l'oficina de la Caixa Rural del municipi de Toro, a Zamora. Es pensa que la porta està tancada. Els treballadors li fan gestos perquè l'estiri cap a ell. Ho fa i entra. Dins a l'entitat hi ha els empleats i quatre clients. El solitario va amb perilla, una gorra i ulleres de sol. A la màniga de la jaqueta hi porta una arma amagada. L'atracador es dirigeix directament cap al responsable de la caixa. Luis Alonso Medina, de 53 anys i pare de dos fills, li dona tot el que té, uns 6.000 euros.
11: Cabrón, ¿solo tienes esto?
1: Decebut per la quantitat, el solitario li dispara un tret a la cama. És el mateix que va fer l'abril del 2006 en l'atracament de Caixa Galicia a Sarria, a Lugo.
11: Esto es para que la próxima vez tengas más dinero.
1: El solitario surt del banc i puja a una Renault Kangoo de color blanc. La Guàrdia Civil monta un dispositiu de vigilància per tota la província de Zamora per capturar l'atracador. La mobilització resulta inútil, però hi ha un element que al solitario se li escape.
3: En un camí rural, a uns 25 quilòmetres de Toro, Julio Alberto Vegas, un pastor de 48 anys, veu l'atracador conduint una Renault Kangoo blanca, que té una obertura al sostre.
12: Sale huyendo y va por caminos, como decíamos antes, porque conocía o había estudiado las rutas de huida, y iba por caminos y cerca de Alaejos, un pueblo que está situado a varias decenas de kilómetros de Toro, por allí un pastor vio que iba en la furgoneta, en el vehículo que él utilizaba, y que se quitaba la peluca. Bueno, ahí empezó la pista.
1: Un equip d'Antena 3 va localitzar el pastor.
15: Pues va más o menos 3 kilómetros de aquí, en un camino rural, y yo le vi que venía bastante velocidad, pero tampoco para ser una velocidad que llamara la atención. Y bueno, pues yo he apartado las ovejas, las he echado a una tierra, he tenido que mirar la velocidad, y entonces es cuando yo le he visto, y le he visto pues a 2 o 3 metros. Y me sorprendió que no me dijera, que no me diera salud ni nada. Y bueno, pues yo testifiqué a la Guardia Civil en estos estados. No llevaba, o sea, tenía la cara limpia. Cuando yo le he visto que...
16: Y lo reconoció por las imágenes, ¿no? Que habían salido en la tele y eso, ¿no?
15: Bueno, en principio me pareció, y luego la hora que era, donde había perpetrado el atraco, que yo lo vi por la radio, estas historias, pues coincidía, podía coincidir lo que tardara en venir. Y no vale decir que te pareció, es que yo se lo afirmaba con rotundidad.
1: Com que els últims cops del solitari han estat a Madrid, la brigada de la policia judicial de la capital espanyola destina tots els esforços a seguir els passos de l'atracador. Al capdavant de la brigada hi ha el comissari José Manuel Calleja. També en formen part el comissari Emilio Alcázar, que és el cap de la unitat de drogues i crim organitzat, i l'inspector Santiago Calvo, responsable del grup d'atracaments.
12: Sospechosos, tocar i averiguar y buscar antecedentes y vigilar a muchos, ¿no? No sé exactamente a cuántos, pero muchos. Bueno, por ejemplo, en la Brigada de Madrid, el comisario Alcázar puso a trabajar a uno de sus hombres, un inspector de confianza, estudiar todos los temas, las fechas, bueno, cosa que ya había hecho también la Guardia Civil, ¿no?
1: Els efectius de la Guardia Civil i la Policia Nacional tenen equips especialitzats treballant únicament per capturar el solitario. Els dos cossos segueixen pistes per separat i mobilitzen els seus propis confidents. Després es reuneixen i creuen les dades, però les investigacions no porten enlloc. No hi ha cap pista sòlida on agafar-se, tampoc sobre la Renault Kangoo. Les forces de seguretat mai han trobat empremtes de l'atracador als bancs atracats perquè es forrava les mans amb esparadrap, ni cap cabell que hauria servit per extraure'n l'ADN i tenir perfil genètic. Però una trucada de telèfon canviarà les coses. És dimarts 29 de maig del 2007 a la tarda. El comissari Emilio Alcázar és al seu despatx. Sona el telèfon. A la Sexta va explicar qui l'havia trucat.
17: Estava jo en l'oficina allí en el despacho y me llamó este amigo de Alicante y me dijo, me saludó y tal, y me dijo, oye Emilio, mira, una cosa, tengo un conocido que me ha asegurado que sabe quién es este hombre que está atacando bancos, que le llaman el solitario, porque él en su época también trabajó con él, cuando eran más jóvenes, algún atraquillo habían hecho. Pedí la foto, cuando vi, me saltó como, me dio buenas sensaciones.
1: El nom que li dona el company d'Alacant és el de Jaime Jiménez Arbe. El comissari Alcázar convoca l'inspector Santiago Calvo, responsable del grup d'atracaments, per comunicar-li la notícia. De seguida es posen a treballar. Consulten els arxius del DNI, els antecedents policials i les dades de trànsit.
3: I troben que Jaime Jiménez Arbe va néixer a Madrid un 12 de gener del 1956, que és fill del Jaime i la Soledad i que tenia el seu domicili al número 29 del carrer Galeno de las Rozas, a Madrid. Sobre els antecedents, comproven que l'havien detingut fins a 9 vegades per tràfic de drogues, robatori amb força i lesions. No tenia cap cotxe al seu nom i portava molts anys sense trepitjar una comissaria.
1: L'inspector Calvo troba més informació sobre Jiménez Arbe.
12: Él sí, venía de una familia, digamos, de clase media. Su madre era maestra y, bueno, pues digamos que de buena posición. Él estudió en el colegio, en el Instituto Italiano en Madrid, aunque no era buen estudiante. Y aunque siendo ya joven empezó a tener algunos problemas con la justicia, porque, como supimos más tarde, pues siendo joven ya robó unas guitarras en una tienda de música de aquí del centro de Madrid.
1: Amb poc més de 20 anys va viure a Londres i a Suècia.
12: En el extranjero tuvo problemas porque le detuvieron en los países escandinavos por un asunto de narcotráfico y sí, empezó a viajar y ya pues a dar señales de que, digamos, el trabajo normal y ordinario no iba mucho con su personalidad.
8: Más tarde fue trincado en España en posesión de 300 recetas falsas, motivo por el cual fue catalogado como traficante de estupefacientes y sometido a vigilancia durante sus entradas y salidas del territorio nacional. La policía presumía que podía estar introduciendo narcóticos desde Suecia, Noruega y Finlandia, ayudado por su esposa, una joven de nacionalidad finlandesa de quien pronto se separó.
1: L'inspector Calvo descobreix que Jiménez Arbe tenia un germà, l'Álvaro, ja mort, amb nombrosos antecedents per robatori i tràfic de drogues. També troba que al xalet de les Rozas hi estan empadronats la seva segona exdona i els dos fills en comú. Com que estan separats, l'exparella i els fills viuen en un altre adossat. La mare de Jiménez Arbe, que temps enrere havia estat regidora d'Esquerra Unida a les Rozas, constava com a propietària del xalet del seu fill, d'una oficina al mateix municipi i de diversos terrenys a Cantàbria, d'on era originària. Les investigacions revelen que Jiménez Arbe havia tingut diversos vehicles com una Renault Kangoo de color blanc. Però atenció, des del 2006 aquest cotxe estava a nom de la Soledad, la seva mare. El canvi l'havia fet quan la premsa va publicar que el solitari utilitzava una Renault Kangoo de color blanc per fugir. Per això la Guàrdia Civil no troba res quan va fer una recerca dels propietaris d'aquest model de furgoneta.
3: El comissari Alcázar i l'inspector Calvo creuen que la informació que els ha arribat d'Alacant és sòlida. Com que necessiten més indicis, van fins al carrer Galeno de les Rozas a inspeccionar el xalet on viu el sospitós. És un carrer sense sortida i amb molt poc trànsit.
17: Yo tengo en una brigada que estaba yo, tenía un buen compañero también y amigo, se llama Santiago Calvo. Fuimos andando y estuvimos observando la casa y nos sorprendió, vamos, nos llevó un poco la impresión de que estaba custodiada, porque tenía dos o tres cámaras de videovigilancia instaladas por él, posiblemente, porque no eran muy, no estaban demasiado bien puestas. Y el coche no se movía hasta que una tarde, nada más de llegar, vimos que salía. Y entonces fuimos detrás de él y nos sorprendió que este hombre llevaba un control de todo lo que iban o por delante o por detrás, y al ver su fisonomía, tenía los ojos claros, su constitución, su forma de moverse, tenía unas manos grandes y tal, vamos, acordamos que era un 80% con seguridad que podría ser él.
1: El cotxe que condueix és una furgoneta Renault Kangoo matrícula 9881 DPP, amb la part del darrere sense finestres. El cotxe té moltes coincidències, excepte el número de matrícula, amb el que es va fer servir en l'atracament del Banc Popular de la Moraleja, i amb el que va veure un pastor molt a prop del municipi de Toro, a Zamora. Amb tots aquests indicis, el comissari Alcázar s'adreça al fiscal de Madrid.
18: Estamos en un punto que no podemos continuar las investigaciones como hasta ahora sin ponerlas en grave riesgo. No es conveniente mantener vigilancias continuas sin ningún apoyo técnico. Hay peligro que el sospechoso nos detecte y decida dejar de actuar o incluso huir al extranjero para eludir la acción de la justicia. Por eso nos gustaría que la Fiscalía nos apoye si pedimos al juez que se intervengan los teléfonos de Jiménez Arbe y que se le puedan colocar localizadores para saber dónde está sin tener que seguirle a corta distancia.
1: La Fiscalía dona suport als investigadors i el jutge autoritza la intervenció telefònica. Som a principis de juliol del 2007 y les escoltes comencen a donar resultats.
12: Él tenía entonces una novia brasileña con la que solía hablar por Skype. Una de esas veces, ya estando vigilado por la policía, ya oyen que le dice que va a ir a visitarle a Brasil, que tiene un negocio entre manos.
1: La novia hi treballa com a dependenta en un centre comercial de São Paulo. És soltera i mare d'una adolescent. La va conèixer en un xat d'internet y de seguida se va a enamorar.
12: La cosa se pone caliente y ya se pone caliente de todo, pues el día que le ven salir y enfilar con el coche la carretera de Extremadura, sale de Madrid en dirección a Extremadura y ya pasa la frontera, va a Portugal, por la zona de Coimbra, hasta detenerse en Figueira da Foz, y ahí ya lógicamente ya la policía sabe que está preparando algo, que ahí va a volver a actuar.
3: Figueira da Foz és un dels nuclis turístics més coneguts de Portugal, famós per les extenses platges d'arena blanca. Està situat al nord, a 200 quilòmetres de Lisboa i a 40 quilòmetres de Coimbra.
1: És dijous 12 de juliol del 2007. El solitario arriba a Figueira da Foz amb la Renault Kangoo. Els agents que el segueixen, en col·laboració amb la policia portuguesa, veuen que passeja pels carrers d'aquest municipi turístic aparentment sense rumb. A la nit dorm a la furgoneta, que ha aparcat en una pineda als afores del nucli urbà. L'endemà al matí es lleva, va cap al poble i passeja. Ara ho fa per la zona on es troben la majoria de sucursals bancàries. Al cap d'una estona torna al cotxe i se'n va. Són 2:15 de la tarda. La policia, que l'està vigilant, veu que es dirigeix a l'avinguda 25 d'abril, a tocar de la platja. Aparca davant d'una sucursal del Banc Popular. Els agents estan molt atents.
19: Atención, el sospechoso está cerca de la sucursal del Banco Popular. Que todo el mundo esté preparado por si hay que intervenir.
1: Jiménez Arbe no entra al banc. Va a un bar, compra un entrepà i puja la Renault Kangoo. Surt de Figueira da Foz en direcció a Espanya. A les 11 de la nit arriba al seu xalet de les Rozas i intenta comunicar-se a través de Skype amb la seva nòvia brasilera. No ho aconsegueix. A 9:15 de la nit de l'endemà ho torna a provar.
20: Quería contarte que he estado allí y he visto una cosa excelente, aunque todavía no ha habido nada. Yo creo que puede estar muy bien.
21: Oxía, que todo bien, ¿no?
20: Sí, sí, es muy bueno. Me ha gustado mucho.
21: Y algo muy contento.
20: Ya te contaré. Si todo va bien, tendremos una buena cosa.
1: Els investigadors descobreixen que Jiménez Arbe paga els impostos d'una nau industrial al municipi madrileny de Pinto. La nau està registrada a nom de la seva exdona, la mare dels seus fills. El 17 de juliol, els guàrdies civils que tenen vigilada la nau el veuen arribar amb la Renault Kangoo. Aparca al carrer i carrega un tipus de material que els agents no poden determinar. Estan convençuts que prepara un cop.
3: Les investigacions agafen embranzida. Els agents saben que les armes que el solitario ha utilitzat en els seus atracaments les havia comprat a Londres l'any 1990. Es tracta d'una metralleta de la marca Uzi, un revòlver Magnum 357 com el que utilitzava Clint Eastwood a la pel·lícula Harry el Sucio i dos pistoles. Totes estaven inutilitzades, però les havia tornat a posar en funcionament.
12: Ell tenia

0: amb Carles Porta.
1: Les escoltes telefòniques aporten una dada definitiva.
2: Te he enviado 250 euros. Y si todo sale bien, seguro que la semana que viene te podré mandar más dinero. Luego ya iré yo a Brasil y nos casaremos. ¿Qué te parece, mi amor?
3: Estoy deseando que vengas. Una cosa. ¿Podría usar los 2.000 euros que tengo para montar la tienda de ropa con mi amiga?
2: Sí, claro, no hay problema. Pronto tendrás más dinero. Por cierto, ¿cómo se dice en portugués? Quiero hablar con el jefe. Voy a salir el domingo. No podré llamarte por teléfono durante 2 días. Pero estaré de vuelta el martes por la noche. Y ya te contaré.
1: El diumenge és 22 de juliol del 2007. Al matí, Jiménez Arbe surt del seu xalet de Las Rozas. Condueix la Renault Kangoo de color blanc en direcció a la frontera. Un cop a Portugal, canvia la matrícula espanyola per una del país. Passa la nit a la mateixa pineda on es va instal·lar en el primer viatge. L'endemà, dilluns, puja la furgoneta. El segueixen agents de la policia espanyola en col·laboració amb la policia portuguesa. Es dirigeix al centre del poble. Falten 20 minuts per la una. Al carrer hi ha moviment. Els veïns compren i fan encàrrecs. Els turistes van a la platja. Aparca en un pàrquing descobert al davant de la sucursal de la Caixa Rural Agrícola. L'anar i venir de clients és constant. El solitario surt del cotxe. Va amb una jaqueta ampla i una perilla postissa. En una mà hi porta un maletí. José Almeida Rodríguez era el subdirector de la Policia Judicial de Coimbra i va parlar amb Antena 3.
4: Vam fer servir una estratègia, una espècie de cavall de Troia. Vam posar un cotxe, amb diverses persones a dins, un cotxe tancat, amb una porta de tancament lateral. Vam aparcar el cotxe a prop del banc. Quan ell arribava al banc, vam fer servir el cotxe. Vam obrir la porta i al mateix temps 6 inspectors li van saltar al damunt i li van agafar les mans, de manera que no es pogués resistir.
1: No l'han deixat ni entrar al banc. Els policies estaven detenint un dels homes més buscats. Feia 14 anys que li seguien el rastre, però no hi havia manera d'atrapar-lo, mentre ell no parava d'atracar bancs. L'amor i les ganes de marxar a Brasil li van fer abaixar la guàrdia i aquell dia a Portugal segurament anava massa confiat. Fixeu-vos quines coses té la vida. Un home amb el sobrenom del solitario, perquè sempre actuava sol, acaba sent enxampat perquè un company d'atracaments de joventut el va delatar. Algú amb qui havia comès petits delictes més de 14 anys abans va ser qui va donar el seu nom a la policia. Però ara que el tenen detingut, els investigadors hauran de demostrar que ell és realment l'autor de tots els atracaments i de la mort dels 2 agents de la Guàrdia Civil de Trànsit. Comença ara una feina important i seriosa per trobar proves. A nosaltres, però, se'ns acaba el temps. Veurem què troben a casa seva. Sentirem què va passar al judici i veurem com aquest home va fer escola. Tot això en el pròxim capítol. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.

Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Mercè Folch. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Out on a boat, I'm all alone. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat. I see.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Tot a punt per l'eclipsi total que viurà Catalunya aquest dimecres a Tarragona. Aquest vespre s'ha fet un acte institucional per activar el compte enrere oficial de 24 hores a l'esdeveniment astronòmic. L'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha demanat aprofitar l'eclipsi per despertar la curiositat científica dels ciutadans i ha insistit en la necessitat de fer servir ulleres homologades per mirar el fenomen.
3: Recomanava gent que estigui prudent i que utilitzi unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això. No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol, però com que hi ha una eclipsi podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant hi ha unes ulleres per fer-ho i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle.
2: L'eclipsi serà del 100% a bona part del sud de Catalunya i a Lleida. El Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial amb el desplegament de 700 Mossos d'Esquadra davant la previsió que s'incrementi notablement la circulació en direcció a aquests punts. Preocupen especialment les aglomeracions que hi pugui haver a l'AP7 tant abans com després de l'eclipsi. Trànsit recomana sortir amb antelació i sobretot no aturar-se als vorals si l'eclipsi ens enxampa en ruta. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
4: Els agents rurals destinaran 150 efectius a un dispositiu especial de vigilància per minimitzar el risc d'incendis forestals durant l'eclipsi d'avui. Tot i que s'ha atacat l'accés motoritzat a parcs i altres espais naturals, s'espera que un gran nombre de persones vulgui veure el fenomen des d'indrets on el risc d'incendi és molt alt.
2: Els equips de rescat busquen contrarrellotge possibles supervivents del terratrèmol de dilluns a Colòmbia entre la runa dels edificis que van col·lapsar. Les autoritats regionals dels departaments més afectats pel sisme calculen que el nombre de morts s'acosta als 250.
4: La calor i la sequera d'aquest estiu han deixat països com França o la Gran Bretanya al límit. A França, 62 milions de persones, el 94% de la població, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. La Gran Bretanya ha viscut el juliol més sec en 190 anys i 27 milions de ciutadans ja pateixen també restriccions d'aigua.
2: Arrenca a Besalú, a la Garrotxa, el festival Nits de Circ. El certamen inclou l'actuació de la companyia de The Flying Caballero, guanyadors del primer premi del Festival de Circ de Monte Carlo. A més de l'escenari de la Garrotxa, Nits de Circ també farà parada a Roses, a l'Empordà, i aquest any, com a novetat, també ho farà a Palamós, al Baix Empordà. El primer dia del tall per obres a Ferrocarrils de la Generalitat entre Gràcia i Sarrià va enxampar molts usuaris amb el peu canviat.
4: El tall estava anunciat, però molts passatgers asseguraven que no sabien que el trajecte entre aquestes estacions s'havia de fer en autobús. A primera hora més, el dispositiu alternatiu sembla que es va quedar curt i es van veure cues per pujar els autobusos.
5: Estaven flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
6: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
4: A la tarda es van habilitar més autobusos en les hores punta i no hi va haver problemes. El tall s'allargarà fins al diumenge 23 d'agost. Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta, que ha reduït el nombre de carrils entre Madrazo i Ganduxer.
2: Esports, el Barça ha confirmat la gravetat de la lesió de l'extrem suec Roni Bardaggi. Haurà de passar per quiròfan i pràcticament diu adéu a la temporada. Mentrestant, el club blaugrana continua treballant en les sortides de Marc Casador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG, que té permís per absentar-se a l'entrenament previst per aquest dimecres per part de l'entrenador alemany Hansi Flick.
4: I aquest dimecres es disputa la Supercopa d'Europa de futbol entre el PSG i el Crystal Palace anglès. A la prèvia, l'entrenador dels francesos, Luis Enrique, ha evitat parlar de Ferran Torres i ha criticat que la final de la Supercopa es disputi avui, quan encara no pot comptar amb bona part dels internacionals que han disputat el Mundial.
2: I als campionats d'Europa d'atletisme a Birmingham, l'atleta de Sant Boi, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final de salt de llargada. I la corredora d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha trencat el rècord de Catalunya dels 800 metres i s'ha classificat per a les semifinals.
1: Fins aquí les notícies.
0: El 12 d'agost arriba l'eclipsi solar del segle.
7: I el podreu viure amb la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Us acompanyarem amb informació útil i de servei actualitzada al moment, l'estat de les carreteres i la situació meteorològica.
8: I a partir de les 6 ens trobarem a la festa de l'eclipsi de Tarragona. Un programa especial amb Roger Carandell, Marta del Cor i Francesc Garriga en directe des de la Marina Port Tàrraco.
9: Serem a Tarragona, però l'eclipsi el seguirem des dels diferents punts dels països catalans, de Lleida al País Valencià i de les Balears al Pirineu. També serem a la platja del Trabucador i us explicarem com es veu i com es viu l'eclipsi des del mar.
8: A Catalunya Ràdio us donem consells pràctics per gaudir de l'eclipsi amb seguretat.
0: La tarda de Catalunya Ràdio, especial eclipsi total.
9: L'eclipsi de la teva vida.
8: A la Ràdio Nacional de Catalunya. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
10: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
8: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
10: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
0: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Qui ve avui?
0: Bueno, avui ve un històric de Catalunya, en Joan Pera.
1: Hòstia, això és una entrevista de categoria, eh? Espero que en Peyu s'ho hagi preparat bé.
0: Home, segur que sí. I llavors farem allò de passejar el gos, que a mi no m'agrada. I l'Àlex Vila ha anat fins a Terrassa per conèixer la Rosa, la propietària de la Carmanyola Picant.
1: Què hi posa la Carmanyola? Tacos? Chili? Jalapeños? Els pebrons del padró dels que piquen?
0: A veure, Xuriguera, em sembla que parlem d'un altre tipus de picant, eh?
1: Ara no t'enganxo, què vols dir?
0: Collons, Carmanyola picant, els tàpers secs.
1: Els tàpers secs? Bueno, sí. Si els rentes, queden molls i després es van assecant. Sí, que sí, sí.
0: Hòstia, a vegades de veritat, eh? En fi, avui dedicarem el capítol a la Carmanyola.
1: La Carmanyola?
0: La Carmanyola.
1: La Carmanyola?
0: Sí. Compte, arriba el jefe.
2: Déu vos guard!
3: I visca el batlle!

0: La Renaixença.
1: Carmanyola és una d'aquelles paraules que sempre m'ha cridat l'atenció. És un exemple d'aquells de... Hòstia, si tothom en diu tàper, per què a Catalunya ens hem capficat a buscar una paraula com carmanyola?
2: Perquè ens agrada tocar els collons.
1: Ens agrada, eh?
2: Ens agrada, Peyu.
1: Després us parlo de l'invent del tàper, però heu de saber que la carmanyola és molt més antiga que el tàper.
3: Visca Catalunya!
4: Es visca!
3: L'invent d'un català, no?
1: No, no, no, no és un invent català. Intento explicar-vos molt ràpid el viatge de la paraula carmanyola que s'utilitza a Catalunya. Carmanyola és una petita ciutat del nord d'Itàlia, a la regió del Piemont.
2: Veus? No ho sabia.
1: Mira, els pagesos d'aquella zona duien una jaqueta vermella molt característica, una jaqueta que van copiar per la vestimenta dels soldats republicans. Uns soldats que van començar a ser coneguts com els carmanyols. Em aneu seguint, més o menys?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, no, és interessant, vale. És interessant.
1: Hi ha una cançó revolucionària que es va cantar molt durant la Revolució Francesa que es titula La Carmanyola.
5: Viva el sol,
1: viva el
2: sol,
5: dalt sols, la carmanyola,
1: viva el sol, viva el sol, viva el sol, viva el sol, viva el sol, viva el sol, visca el so, ballem la carmanyola, visca el so dels canons.
2: Bueno,
1: molt
2: bé, molt bé.
1: És una crítica i una sàtira contra la reina Maria Antonieta i Lluís XVI. És sobretot un cant contra la monarquia.
2: Vale, vale, però tot això és molt interessant. Cert. Però em pots explicar què collons té a veure amb el recipient on posem els macarrons per dinar, tot això que ens estàs explicant?
1: Bé, doncs que aquests soldats republicans que duien aquesta jaqueta coneguda com a carmanyola perquè era molt semblant a la que duien els pagesos del poble d'Itàlia, del Piemont, també duien un plat metàl·lic petjat a la jaqueta per poder fer algun àpat durant els conflictes bèl·lics.
3: Ah, doncs això és un símbol republicà.
1: Sí, senyor, podríem dir així. Sí. Seria una protesta molt, molt, molt pacifista i molt simbòlica, però tu podries estar-te fotent uns macarrons dins d'una carmanyola davant de Felip VI, i seria com un acte de protesta contra la monarquia sense que ell ho sapigués, diguéssim.
2: Veus?
1: No sé si ho entendria tothom.
2: Bueno,
1: sí. Algun professor d'història poder... Hòstia, mira com s'ha passat el cabron!
2: L'Enric Alpena.
1: L'Enric Alpena ho entendria. I el fiscal general de l'Estat potser també, tal com està al pati. Condemnat a presó per cardar-se uns macarrons davant del rei.
2: No t'estranya.
3: Però és molt ben parit, que una carmanyola sigui un símbol republicà. Hòstia, m'agrada molt, Trobo que està ben trobat.
1: Símbol d'esquerres, no?
3: Sí, exacte.
1: Abans de conèixer la història, jo no l'havia associat mai a la gent de dretes, tampoc.
2: No, és veritat.
1: Quan veus un tio cardant-se uns macarrons on t'hi ha arrebossat amb un tàper, el primer que em ve al cap no és l'oliu del Sabadell.
3: No. Oh, te'n faries creus, eh?
1: Sí? Es veu que menja de tàper cada dia.
2: I l'home arrebossat, com beneit, eh? Home...
1: L'han de parar. No, hi ha dues coses que li agraden, el cèntim i el tall arrebossat. Bueno, si anem a l'invent del tàper, del recipient hermètic, el que coneixem avui en dia, heu de saber que és obra d'un químic americà.
2: Collons d'americans.
1: Era un senyor que es deia L. Tapper i el va inventar...
3: L. Tapper? Això és el guionista, eh?
1: No. Hòstia,
3: el tàper!
1: No és un andalús cridant al tio del tàper.
3: Ah, no?
1: El tàper! No. De nom es diu El. És de molt mal pronunciar.
3: Ai, quan jo
1: E-A-R-L. El.
3: Una broma que entenc de cap programa i mai no és una broma.
1: El va inventar l'any 1946. Per mi la seva trajectòria com a inventor de veritat que és exemplar. El tio inventa el tàper el 1946. Ai. 12 anys més tard es ven l'empresa pel que avui dia serien 130 milions de dòlars.
2: Oh,
1: es compra una illa a Costa Rica i desapareix del mapa.
2: Senyor.
3: Bravo!
1: Bravo!
3: Bravo!
1: Bravo!
3: Bravo!
1: En fi, Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: La marca Tupperware, la marca líder de carmanyoles a nivell mundial...
1: La que va inventar l'Earl Tupper.
0: El Tupper! Exacte. Es va vendre per 130 milions de dòlars.
1: Sí.
0: A dia d'avui encara funciona.
1: Hòstia.
0: Us imagineu quants tàpers venen al dia?
1: Home, sí, deu ser una autèntica bestiesa, no?
0: Una bestiesa.
2: Molts de menys 80 o 90 els deuen vendre.
0: Oi, tant.
1: Bueno, és que jo crec que 200 o 300 els tinc a l'armari de la cuina.
2: Sí.
0: Us ho dic. Els últims anys han facturat més de 1.000 milions de dòlars anuals.
1: Mort de Déu.
0: Anuals.
2: Tàpers, eh?
0: Sí. Fabriquen una mitjana de 114 milions de tàpers l'any. Això es vindrien a ser més de 300.000 tàpers diaris.
1: Mare de Déu.
2: A mi encara em semblen pocs, eh? Perquè se n'arriben a perdre molts tàpers.
1: Sí que és veritat.
2: Hòstia, què collons es perden? El que fa la gent, te'l roben.
1: Sí que el roben.
2: La gent el robes. Tu portes una truita de patates a casa un amic. Què? Porta una truita de patates amb un tàper. Llavors, fixa't que sempre diuen... Ja te'l rentaré, ja te'l tornaré. I una merda!
0: Sí que és veritat, això.
2: Me l'emporto brut. Em penso una bossa i me l'emporto brut.
3: Sí. Si el deixes allà... Bueno, se'l queden, eh?
0: I he de confessar que algú li ha robat a la sogra.
2: Els té molt macos.
1: La sogra els té molt macos. Sí. És una frase que no hauríem de treure de context. Eh?
0: 114 milions de tàpers anuals, eh? Que no han servit, però, perquè l'empresa vagi bé.
1: Què dius?
0: No, perquè això que ara diré és gros, eh? L'empresa Tupperware fa menys d'un any, el desembre de 2024,
1: sí,
0: es va declarar, atenció, en bancarrota.
1: No!
0: Sí. I ara està a l'espera que la compri alguna altra empresa.
1: Què dius, ara? Qui ho comprarà, ara?
0: No ho sé, el que...
1: L'Oliu.
2: L'Oliu, per
0: rebussar. Si teniu 4 duros, la podeu comprar, jo us aconsello, perquè, escolta, això és un negoci...
2: El gerent ha de ser un pobre desgraciat, eh? Perquè, mira que no sortim aquests números.
1: El senyor està en curt, pobret, eh?
2: Sembla un curtot.
1: Arnau, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Avui boig conegut, i tan conegut com que porta més de 60 anys dalt dels escenaris, posant veu a personatges com Woody Allen i Mr. Bean, i passant a la història per ser la primera persona que va sortir a Televisió de Catalunya.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Joan Pera!

0: Seu, Joan, posa't Hola. Còmode. És un home, portes a la sang, està tan pendent del públic que has entrat i a mi ni m'has vist, eh? T'has obert al públic?
1: És que no hi eres.
0: No hi era, no hi era. No he arribat
1: sortit
0: després.
1: Jo, ja no hi era.
0: Si em vols posar els auriculars, Joan, també, que així sentiràs algunes coses que anirem posant. Què has esmorzat aquest matí, Joan? Què esmorzes, tu?
1: Esmorzo un cafè, un talladet i...
0: Dos, un cafè i un talladet, eh? Després, de primer cafè i de segon talladet.
1: Ah, no, per què?
0: No! Què has esmorzat? Només cafè i tallat? No menges?
1: No.
0: Sòlid, res?
1: No, home, és que m'hi acostumaria, no. El mes està justet.
0: Bueno, de moment no t'ha anat malament la dieta del cafè i el tallat, perquè es pot saber quants anys tens, Joan? Això és una dada pública, es pot dir o no?
1: Sí, el que passa és que, mira, venint cap aquí els comptava i m'he descomptat. I per un altre cantó, l'altre dia vaig llegir un que deia, és que, esclar, si em fas... cada any,
0: sí.
1: És que et mores de seguida.
0: Clar.
1: Jo penso... ja fa una temporada que no sé on te soc.
0: No saps, més o menys estàs per allà, però tens previst... perquè fa més de... fa 60 anys que estàs actuant a dalt dels escenaris.
1: Bueno, sempre.
0: T'has posat alguna data de baixar o no?
1: Sí.
0: Sí.
1: Quan sigui gran... Sí, que ja no podré, llavors, bueno, sortiré a recitar.
0: Però et queda alguna cosa per fer? Has fet de tot, Joan? Bueno, de dolent no t'he vist... de dolent no t'he vist fer mai, de dolent.
1: No, ho vaig fer una vegada.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: A on?
1: Amb una funció, i vaig quedar tan malament que vaig dir, no, jo no és per mi.
0: Què interpretaves aquí? Què havies de
1: fer? Un dolent que portava barba i semblava com si fos dolent. Però vaig sortir... No, clar, vaig sortir i, clar, la gent ja va riure només de sortir.
2: Clar. Un dolent que faci riure?
0: No.
1: Clar, llavors, com els hi dius que jo sóc el que mato en aquell o en l'altre? I llavors em vaig descuidar de matar-lo i...
0: Desastre. No t'agradaria per un moment, però, deixar de ser Joan Pera? Hòstia, no, em faria il·lusió ser un altre actor i poder provar de fer alguna altra cosa, no?
1: No.
0: No, escolta.
1: No, és que, esclar... és que, esclar, si trec el Joan Pera, a on quedo jo?
0: No, clar, allò...
1: No, suposo que no m'aniria massa bé.
0: Però vull dir que ets un tio molt simpàtic, molt agradable, no? Una persona que...
1: La meva dona diu que no, eh?
0: No?
1: La meva dona diu, tan simpàtic que troben a fora.
0: A casa ets diferent, eh? A casa. Hi ha algun moment que se t'escapi algun crit? O alguna cara del Joan Pera que no veiem habitualment?
1: Bueno, penseu una cosa.
0: Una emprenyada forta, allò...
1: Bueno, jo normalment riem i procurem que els drames i les coses fortes passin de seguida, perquè, com deia aquell home, la vida està plena de misèries, de desgràcies... I és que, a més, dura tan poc que val més que no t'enfadis. Però, penseu una cosa, esclar, jo he sigut el pare i el tutor de 6 fills.
2: Déu-n'hi-do.
1: No emprenyar-se. Els crits anaven.
2: Clar.
1: Els crits, les cadires anaven.
0: Clar.
1: Llàstima que jo no me'n recordava mai del nom de tots.
0: No, això és un fenomen que quan veus que passa als teus pares, penses... A mi no em passarà. Jo només en tinc dues de filles i et passa constantment.
1: Sí, qui ets tu? Qui ets tu? Digue-m'ho, perquè ho sabré, eh? Jo me'n recordo que un dia perseguia un dels nanos per fotre-li un castanyot d'aquells quan estàs molt nerviós i el vaig arreplegar i em diu, jo sóc l'altre.
0: Déu-n'hi-do, potser també del drama, no? La comèdia és una escapatòria, no? Anar a treballar al final...
1: Bueno, esclar, sí, si en diem treballar, sí. Si fos treballar, jo si treballés,
0: sí. Jo
1: em jubilaria de seguida. No voldria ser autònom, perquè, esclar, sent autònom no pots agafar mai la baixa.
0: Clar.
1: Jo l'agafaria de seguida, la baixa.
0: Ah, mira, l'has agafat mai, la baixa, no?
1: No.
0: Mai,
1: clar, no.
0: Mai en la trajectòria? No recordes haver anul·lat una funció per estar malalt?
1: No. I tota la gent que hi havia allà, què farien?
0: Ah, no sé, però...
1: No, malalt i tot, t'ho vas tirant. Però no he agafat la baixa perquè sent autònom no estàs mai malalt.
0: Ja.
1: Sempre estàs al peu del canó.
0: Sí. És la
1: passa
0: millor,
1: molt.
0: És la millor recepta. Joan, tens calculat més o menys quants escenaris has actuat? A quants teatres has estat?
1: En aquest 3 vegades.
0: En quin?
1: En aquest.
0: Aquí, aquí a casa nostra. Vas venir al búnquer, no fa gaire, a la Renaixença, i a la tercera no la tinc controlada.
1: Sí, les cabres teves.
0: Ah, sí, vas venir, és veritat, que vam gravar un capítol que amb el Joan...
1: Amb cabres, amb cabres.
0: Sí.
1: No, jo em sembla que he anat per tot Catalunya, he inaugurat molts teatres, i això és molt bonic, però és que jo vinc d'una època que fèiem teatre allà on podíem.
2: Clar.
1: Allà on podíem, a vegades a les eres, de vegades amb un embalat, de vegades a la parròquia, i ara ja tenim un país amb teatres molt guapos.
2: Ah, embalats també n'hi ha, encara, Joan, però...
1: Sí?
2: Encara hi ha algun embalat.
1: Sí, bueno, jo, no?
0: Tu vas actuar amb un embalat molt gros que es diu Palau Sant Jordi, Joan.
1: Ah, sí.
0: El Palau Sant Jordi, no sé si la gent és conscient d'això, amb el Paco Morán, quan veu fer l'Estranya Parella, va omplir el Palau Sant Jordi amb 15.000 persones de públic, i això estableix el rècord Guinness mundial d'assistència de públic a una obra de teatre.
1: Sí, que no s'ha superat mai.
0: Clar, clar, el tenim a Catalunya, aquest rècord.
1: Sí.
0: Què se sent al Palau Sant Jordi actuant amb 15.000 persones?
1: Una por. Perquè penses... Perquè mira, si som poquets i surt una mica malament, et pots escapar per algun cantó. Però amb 15.000 no t'escapes, eh? Si allò va malament, només buscàvem veure on era la sortida.
0: I recordes bé el dia de l'actuació? A mi m'interessa el moment posterior. Després d'estar davant de 15.000 persones, com tornes cap a casa, tu?
1: Buf, amb una respirada ens n'hem sortit, perquè això era complicat, eh?
0: No era
1: gens fàcil. Imagina't. Gens fàcil. A més, van passar coses. Van passar que ens van posar un espectador dalt de l'escenari perquè no hi cabia. Vam tenir...
2: De 15.000? No, ho van calcular malament.
1: Hi havia una
0: senyora,
1: encara me'n recordo, deia Conde, aquella senyora.
0: Conde.
1: I la vam tenir a dintre de l'escenari perquè ja no hi cabia. I, esclar, llavors tenies que fer la funció per aquella senyora i pels 15.000.
0: Bueno.
1: Al començament van començar, la gent va començar a cridar. No, quan vam sortir nosaltres, no, van aplaudir, eh?
0: Sí.
1: Però comencem la funció i la gent comença a cridar perquè les càmeres de televisió no els hi deixaven veure.
0: Ah!
1: I llavors vaig pensar, com hi hagi aquí una revolució,
0: clar, clar,
1: aquí no surtin vius.
0: Hòstia.
1: Però després la cosa va anar bé. Gairebé ens vam recordar de tot el text. Mm-hmm. Això...
2: Gairebé
1: ho vam dir tot. I un cop, doncs, vas cap a casa i penses, mare Déu...
0: Però llavors vas ben sol, has estat amb 15.000 persones i llavors vas ben sol amb cotxe cap a casa, no?
1: Sí. Vull
0: dir que el contrast és molt bèstia en molt poca estona.
1: És la soledat, és clar, la soledat de l'artista, no? Mm. És aquella soledat que és del pallasso, no? Que quan està sol plora. Jo quan estic sol em faig un tip de plorar.
0: Vas plorar aquell dia, no? El cotxe, no?
1: No, home, era d'aquelles coses... Bueno, com tota la meva vida, és provisional, això és provisional.
0: Clar.
1: Ara hem fet un Sant Jordi, l'any que ve farem un estadi de Sant... De...
0: Wembley.
1: No. És provisional. Penses, bueno, te n'has sortit. És una mica com avui, no? A veure com me'n sortiré jo d'aquest.
0: Bé, aquí te n'estàs en sortint magníficament.
1: Perquè sou, amics.
0: Som bona gent. Joan, ets conscient que tens una veu que és reconeixible al minut zero, diguéssim.
1: Sí.
0: No, no et podràs fer passar mai per ningú que no siguis tu, no?
1: No. Oh. Esclar, jo quan vaig començar a fer doblatge, esclar, deien, si no serveix, és un vas amb aquesta veu, perquè la gent de doblatge té la veu.
3: Hola, què tal?
1: Sí. I love you,
3: Joan.
1: Mito. Jo posava la veu així, i em deia, un vas, fes-ho com tu, doncs, i em va quedar allò. I bueno, faig la veu que puc, no?
0: Sí. Bueno, el Joan Pere, ja ho sabeu, és la veu catalana de Woody Allen, de Mr. Bean. No sé si ets seguidor de la gent que doble. T'agraden?
1: Sí, bueno, això us ho dic aquí perquè són pocs. Bueno, són molts. El Woody Allen no m'agradava massa.
0: Val.
1: Quan jo el vaig anar a veure la primera vegada, vaig pensar, home, és una mica sucet, aquest tio. I ho continua sent una mica sucet.
0: Sí.
1: Però després, quan vas veient, dius, no, és que és molt intel·ligent. I esclar, si és intel·ligent ja no diu res. Però sucet sí que ho era. Però ell m'ho va dir, eh? Diu, jo soc més tímid, i tu fas que jo sigui més graciós. Mira. Jo no, jo et segueixo a tu. I em va dir, thank you.
0: M'han dit, Joan, que et fa vergonya sentir les teves primeres paraules a TV3, perquè tu vas ser el que va inaugurar aquesta Santa Casa.
1: Sí.
0: Per què et fa vergonya sentir-te?
1: Perquè també és aquella cosa, aquelles coses provisionals, no?
0: Sí.
1: Jo sempre, el que faig és provisional. Penses, bueno, et toca fer això, bueno, surten allà. Però la veritat és que és l'única vegada a la meva vida que surto al públic i ni somric, ni pico l'ullet.
0: Estaves
1: ni...
0: més soso que el Woody Allen allà, oh. Estaves...
1: Sembla estrany, quin estaquirona.
0: Bueno, com que no t'agrada, ho sentirem, si no et sap greu.
1: Sí. Em sap greu.
0: Bueno, doncs ho sentirem igualment.
1: Aviam-te't.
3: Senyores i senyors, bona tarda. Amics, avui, 10 de setembre de 1983, us saludem per primera vegada des de TV3, Televisió de Catalunya. La d'avui és una missió que neix amb la humilitat del que comença. Arribem fins a vosaltres amb l'il·lusió que podreu notar l'esforç que comporta aquest primer contacte.
0: Com et veus? Com et veus?
1: Els jo penso, per què em van triar a mi? Perquè molt, molt guapo tampoc, més, una mica més que... No era aquella cosa. I tampoc no era un presentador. És més, quan m'ho van dir, jo vaig dir que no, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, perquè, és clar, allò era per un presentador.
0: Clar, un jo... Ramon Pellicer, diguéssim.
1: Sí, home, d'aquests que ho saben fer. Sí, sí, sí. Jo no sabia ni per on anar. No, no, no, vaig dir que no, però en aquell moment, com que havíem fet lo del Capri, jo era com famosillo,
0: sí.
1: Era reconegudet, em van tirant allà, que, a més, t'ho van dir el dia abans.
0: Ah, sí?
1: Sí, home.
0: O sigui, se'ls va acudir el dia abans que havia de sortir algú a inaugurar la tele.
1: No, no, ja ho tenien previst, però no sabien quin dia, perquè com que estaven pendents del permís de Madrid,
0: sí.
1: El qual no sabien quin dia.
0: Sempre aquest país...
4: Sempre hem de demanar permís.
0: Sempre estem pendents del permís de Madrid, sempre.
1: No, i ens van treure els enllaços i...
0: Hòstia, sí, eh?
1: La gent estava a les teulades amb un paraigua per agafar... No, no, això és veritat, això és història.
0: Sí, sí, sí.
1: El dia abans et diuen, demà, i en aquell moment no hi havia sastreria a TV3.
0: Ja.
1: Corrents a buscar un
0: trajo que anava gros.
1: Però bueno, a més...
0: Joan, escolta'm una cosa, Déu vulgui que no et passi res, ni a tu ni a la Corporació Catalana, però per si un cas, només per si un cas, perquè pot ser que d'aquí 20 anys aquest país ningú parli català ja i la tele hagi de tancar, llavors jo crec que la persona que ha tancat TV3 és la mateixa que la va obrir.
4: Això seria bé.
0: Jo crec que hauríem de deixar gravat...
4: Les claus,
0: sí. Sí.
1: Em guarden per això, eh?
0: Clar. Per si mai passa, hauríem de deixar gravat el missatge institucional de comiat de la Corporació Catalana. T'hem imprès un text, posarem la musiqueta...
4: Ai. Cuidado.
1: Tu mateix? Sí. Ja estic nerviós.
0: No pateixis, ho faràs perfecte. Si ho pots fer amb el mateix to que vas fer a la inauguració, llavors tu vas llegint sobre la musiqueta el text que t'hem preparat i ja ho deixem gravat per si mai aquesta
4: això
0: casa...
4: Això ja l'hem pensat, Peyu.
0: Si mai hem de tancar...
4: Et felicito.
0: Vinga, endavant amb el missatge institucional de comiat de la Corporació.
1: Estic nerviós. Senyores i senyores, buenas tardes.
0: En català, ho pots fer en català.
1: Ah, sí. Com que m'has dit que ja no.
0: Sí, vale. Sí.
1: Senyores i senyors, bona tarda. Amics, us saludem per última vegada des de TV3, Televisió de Catalunya. També coneguda com 3CAT. I els seus canals, 3CAT Info. Que abans era... 324, el canal 33, que això costa dir, i... Calla. L'SX3, deu ser l'S per 3.
0: Sí.
1: O l'IS3.
0: Hem d'arribar al final abans que tanquin la tele, Joan.
1: Però si tot això no hi era.
0: No, ara sí, però ja ha sigut.
1: I el 3XL.
0: Sí.
1: I una cosa que es diu... Som... Eva.
0: Sí, és nostre això també. Ah.
1: I Esport 3. Si aguanteu tot això, endavant. Us agraïm a tots vosaltres que hàgiu triat aquest canal en català durant més de 40 anys. Molts de vosaltres ja sabeu que avui oferim un programa especial. Una emissió en català que sabem que a dia d'avui són molt pocs els que encara l'entenen i que per això hem subtitulat en castellà. La d'avui és l'última emissió d'una televisió que va néixer amb la humilitat del que comença, que va prosperar i que ara mor, com ha mort la cultura que representa.
0: De tristesa.
1: Adéu-siau. Sí. Y buenas tardes para todos. Que me'l puc endur a casa.
0: El text, sí, el pots emmarcar. El pots emmarcar. Joan Pera, moltes gràcies per acompanyar-nos a la Renaixença. Et anirem seguint a tot arreu, a la tele, als teatres, als diferents escenaris del país.
1: És un plaer. I pensa una cosa, si el programa es diu Renaixença, sí, jo hi soc.

0: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Dels pocs bars de Catalunya on només s'hi sent parlar català.
1: No, avui no parlàvem de la Carmanyola.
2: Encara de rato que no s'ha dit res de la Carmanyola.
3: Un moment, nois, ara hi anem. Àlex Vila, què tal? Què ens portes avui?
4: Avui... regals, has vist?
3: M'has deixat una bosseta
4: sí,
3: aquí a la taula.
4: M'ha donat una mostra, la rosa de la Carmanyola picant, perquè la gent m'estima, Peyu.
3: Ah!
4: És un fet.
3: La gent t'està agafant
4: sí,
3: a pressi, eh?
4: Sí, han sortit els resultats de l'EGM i la gent m'estima.
3: No han sortit, eh? Ja t'ho avanço.
4: Ja, bueno...
3: I quan surten també són
4: sí,
3: relatius.
4: Sí, també s'inventen, vull dir.
3: Exacte.
4: Exacte, perfecte. Bueno, com l'objecte d'avui és la Carmanyola, se m'ha demanat que vagi a una sessió de tàper sex.
3: Ah.
4: Jo no sé dir que no, i he anat.
3: O sigui, no hi has anat per iniciativa pròpia?
4: No, però bueno, ja
3: està. Se't va demanar des del programa.
4: Sí.
3: Algú que volia tenir una mancança
4: sí,
3: personal.
4: Exacte. Desitjant el dia que l'objecte sigui l'endoscopi, una mica, no? Aleshores, per les persones que no estiguin familiaritzades amb el tàper sex,
3: sí.
4: Això consisteix en una reunió informal on un assessor o assessora presenta i explica l'ús de productes eròtics, entenent per producte eròtic doncs, joguines sexuals, llançaria, lubricants, olis, etc. Ho
3: sí.
4: Enteneu?
3: Vull sí, sí.
4: És una mica com els testimonis de Jehovà. Una persona ve a casa teva i t'explica trucs per arribar al cel. Bueno... broma, perquè ho entengui tothom.
3: Sí, sí, sí.
4: Vale.
3: Sí.
4: Es va anar a Terrassa, a la Carmanyola Picant, que és una botiga de...
3: Està bé el nom, és maco.
4: Està xulo,
3: és
4: perquè és una botiga sí. De joguines sexuals, però es caracteritza perquè ho fan en català.
3: Està molt bé.
4: Sí,
3: es, pot fer
4: ser...
3: es pot fer l'amor en català.
4: Exacte.
3: Una excentricitat,
4: sí.
3: Però podeu fer-ho.
4: Sí, sí,
1: però
4: sí.
1: Els primers dies també m'imagino alguna senyora gran anant a comprar el tàper, eh?
3: Sí.
1: Saps què? Vull dir, anar a buscar la Carmanyola pel meu net
3: sí. I sortir contenta.
1: I trobar-te un bon sí, mangollar que...
4: Sí, sí. Sí que és veritat que català i excitant potser són dues paraules que no anirien de la mà, però...
3: Per què no?
4: És veritat. Aleshores, la primera pregunta que li vaig fer a la Rosa és sobre la Carmanyola.
3: Aviam.
4: Escoltem-la.
5: T'ha passat algun cop d'arribar a una sessió i obrir la Carmanyola i que hi haguessin llenties?
6: El que sí que m'ha passat és arribar a una Carmanyola, perquè com que també porto per fer còctels afrodisíacs, i el tàper o la Carmanyola, on porto el sucre, tot abocat per allà.
3: Hòstia, cuidado.
4: Alerta. Bueno, em feia gràcia, no?, com aquest concepte, t'imagines, no?
3: Bueno, el sucre pot ser un producte eròtic, segons com el faci servir, també, no?
4: Correcte.
1: Sí, és molt enganxat, tot.
3: Sí, però hi ha gent que els agrada barrejar menjar i sexe. Sí. Jo som dos plaers que separo...
1: Poses un d'això sí. De sucre i agafes allò de la crema catalana... Psh.
3: Hòstia, cuidado.
1: Això fa que...
6: Això seria un altre tema.
4: Vale, aleshores, més curiositat sobre la Carmanyola Picant. Procuren treballar amb distribuïdors locals i la majoria de productes cosmètics són elaborats amb productes vegans i de quilòmetre zero.
3: Mira.
4: I el que em va semblar més especial de tot plegat és que fan servir noms en català per tots els seus productes. Us avanço que són bastant
3: productes
4: divertits.
3: Productes vegans, has dit, eh?
4: Sí, o sigui...
3: Has d'estar molt conscienciat mèdics, perquè en aquell sí. Moment diguis ara, no, ara em sap greu fer mal a un animal.
1: Clar, sí.
3: Bueno. Jo en aquell moment és l'últim que em passa pel cap, diguéssim. No, no, endavant, endavant.
6: Què vol dir vegans? Que no estan
4: bueno,
6: tastats
4: amb animals. Aviam aquesta crema, no?
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Aquest ratolí vera.
4: No, no, ho provarem amb aquest ratolí. Pues, pues, no sé amb què ho proven, però...
3: Amb ratolins, normalment, pobrets.
4: Perfecte. I això, li vaig demanar a la Rosa que em fes un recull, una selecció dels millors noms, i aquests són els noms més divertits.
3: A veure.
6: Què li diràs? Vibrador lila? Vibrador blau? No. El trabuc d'en Serrallonga.
3: Ah.
6: El calçot de Valls. El llepafigues. El melindro. Li posem noms divertits als productes perquè doncs així és que visualment està claríssim el que és. Un bon calçot, qui el voldria?
1: Boníssim.
6: Avui mateix entro a la web. M'encanta.
4: El trabuc del Serrallonga com a nom de joguina sexual em sembla espectacular.
3: És maco, és maco. Espero que no la higiene sigui diferent que la de l'època de Serrallonga.
4: Entenc que sí. Però bueno, no tots són joguines. Les sessions també tenen una part d'educació sexual.
3: Sí.
4: I en algunes ocasions sorgeixen dubtes curiosos. Escolteu un dels dubtes.
3: Aviam.
6: Sí, m'he trobat preguntes com, per exemple, exactament què és un orgasme? Va, jo penso, si em pregunten això és que no ho saben, perquè si saps el que és un orgasme, està claríssim. Pregunten moltes cosetes que et fa veure que falta molta educació sexual. Abans hi havia molts tabús, ens deien, és que si et toques et quedaràs sec. Bueno, tothom ha comprovat que per més que es toqui no augmenta la miopia ni passa res. Per tant, són els tabús que ens venen inculcats de fa molt de temps que els hem de trencar.
4: Clar.
6: Tots portem ulleres.
3: No, aquí l'únic que no porto ulleres sóc jo, eh?
1: Sí, sí, sí.
3: Jo sóc l'únic que s'hi veu d'aquest programa.
1: Però al final
7: Però l'orgasme no expliques què és. Que...
4: Bueno, això és una mica com la repressió policial, vull dir, saps? Sí. Què és la repressió policial? Haguessin anat a amagar urnes, ho sabrien, no? Una mica com...
3: No, s'ha de provar.
4: S'ha de provar.
3: S'ha de provar.
4: Si ho preguntes és que no ho saps, no?
3: Exacte. Entenc? Has d'anar una mica al terreny pràctic.
1: Ja t'ho explicarem, Xuriguera.
7: Vale.
4: Sí. Bueno, jo tampoc ho tinc molt clar, eh? Vull dir...
7: Després ens truquem.
4: I bueno, doncs per acabar li vaig preguntar a la Rosa que quines zones de Catalunya freqüentava més en les seves sessions.
3: Ah.
4: I...
3: A on s'estila més el tàper sex a Catalunya?
4: Sí.
3: Aviam.
6: Vaig molt per Girona, Vic, Olot. La gent que busca en els cercadors de Google en català, doncs Google ha entès que a mi m'agrada anar en aquests llocs. I llavors, doncs, Lleida no vaig gaire i m'agradaria anar-hi més, la veritat, perquè des de que ens han obert la B40, és que en un moment hi és. Tardem menys anar a Lleida que anar a Girona, perquè la passeta està a tope i sempre hi ha cues, en canvi a Lleida, doncs, no n'hi ha.
5: I a més, a Lleida no hi ha francesos, tots són avantatges.
3: Gent de Lleida, sisplau.
4: Aneu.
1: El Trabuc d'en Serrallonga.
3: El Trabuc d'en Serrallonga, el Llepafigues.
4: Exacte.
3: Escolta, aquest regal que m'has portat, què és, exactament?
4: Això és per repartir amb el públic, és una mostra de lubricant.
3: Lubricant, eh?
4: Sí.
3: Molt bé.
1: Que no és pel cotxe, digo.
4: No, és per això, no ho poseu a les portes.
3: En el sexe, per passar-ho de cine, que no et falti el lubricant, diu. Doncs endavant amb el lubricant. Àlex, moltes gràcies per acostar-nos la carmanyola picant i el sexe en català.
4: Masturbeu-vos.
3: En català.

0: Què està sonant avui, Arnau?
1: Això és Lunchbox, de Marilyn Manson. Home. Va ser publicada l'any 1994 i el nom de la peça vol dir, com que tu, Peyu, saps anglès, sí, literalment, Carmanyola.
0: Carmanyola, sí. Jo a vegades en els cercles més íntims en diem Lunchbox a casa, també.
2: Ja. Lunchbox.
0: Sí, has de rentar el Lunchbox i posar-hi els macarrons. Que és...
3: Ja fots cara de dir-ho, això.
0: Sí.
1: Doncs resulta que quan Marilyn Manson era un nen, patia assetjament escolar. Cansat d'això, un dia va colpejar a un dels assetjadors amb una carmanyola. Per venjar-se d'aquells qui el molestaven i, en definitiva, de tots aquells que provoquen assetjament escolar, va escriure justament aquesta cançó.
0: La cançó de la carmanyola de Marilyn Manson, escolta, contra l'assetjament escolar. Doncs escoltem una mica de Marilyn Manson i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la descoberta d'Empúries.

0: Avui traiem a passejar una gosseta de 4 anys, la Venus.
1: Ah, a veure, la Venus, aviam.
0: A veure...
2: Oh!
0: Mira.
3: Bonica. Ai, sí, quina gràcia.
1: Porta dues sabatilles a la boca.
0: Sí, ara us ho explico. La Venus és una beagle de Sant Vicenç de Torelló, de qui ens han dit que sent predilecció per les sabatilles.
1: Mira.
0: La seva responsable, la Irene, ens ha explicat que a vegades li han trobat fins a 6 sabatilles amagades al seu llitet.
1: Hòstia, llit gros,
0: sí,
1: també.
0: Sí, home, sí, també t'ho he de dir. Però... Sempre que la Venus es queda sola, li deixen una sabatilla perquè li faci companyia. No sé de què deuen parlar, no?
1: La imatge és trista.
3: A mi també m'ho fan a casa.
1: A tu fan?
0: Sí. Et deixen la sabatilla.
3: No, una sabatilla, perquè...
1: A part de les dues que portes,
3: sí.
1: una de companyia.
3: Sí.
0: A la Venus no li, li serveix molt això de la sabatilla, ja. Perquè es veu que així no està trista.
1: Clar,
0: tu estàs trist?
3: Sí, com té una sabatilla.
0: Un dia que la van operar, fins i tot, li van portar la sabatilla al veterinari.
1: Això és preciós. Oh. De veritat que és preciós.
4: Sí, sí, sí. No ho entenc.
0: A part d'això, sabem d'ella que li agrada córrer pel camp, empaitar conills, i que li fan molta, molta por els pastors alemanys i la pluja.
3: Els pastors alemanys, vull dir, són... Sí. Els pastors que viuen a Alemanya o...
1: Els gossos.
4: Ah, ja, explica'm una cosa, com collons li pot fer por la pluja? Vull dir, però quins gossos ens porteu?
1: Ai. Ai,
0: és el que tenim,
4: que li fa por.
0: El que ens arriba.
1: És el que, hi ha gossos per tot, eh? Jo en tinc un que quan trona perd el cap, també. No... Bueno, es va carregar una mosquitera de casa. I perquè no hi havia el vidre, perquè si no també se l'hagués carregat.
4: No us entenc, això els gossos no us entenc.
5: Doncs que la Venus esculli la sabatilla que més li agradi, que ens l'enduem a passejar pel Vaticà. Som a principis d'octubre de 1582.
1: Avui passegem el gos per la implantació del calendari gregorià. Som al Vaticà, un lloc tan diminut en el mapa com important pels ciutadans de mig continent, sobretot en l'època en què ens situem. I hem vingut amb la Venus, que en aquests moments està entusiasmada jugant a fer zigzags a les columnes de la plaça del Vaticà. Fa gràcia veure-la, perquè ho fa amb la sabatilla de la Irene a la boca. No se'n separa mai.
4: Ja, veuràs, ensopegarà i se l'acabaran passant, eh?
1: Home,
4: vaig venir,
1: mentre ella es distreu jugant amb les columnes, tranquil·la, perquè no pinta pluja, nosaltres ens fixem en què està passant a dins del Vaticà. El clergue s'hi debat un tema que afecta la gran majoria d'europeus, concretament els que viuen en llocs on predomina el catolicisme. S'hi debat el calendari.
3: Clar, ha estat mirant de quadrar vacances, no?
1: Sí.
3: És molt put aquest tema, eh?
1: Sí.
3: Perquè tothom els vol fer l'agost.
1: Sí que és veritat.
3: Clar.
1: Jo les faig a l'hivern i no està malament a l'hivern, eh?
3: Mm. Oh.
1: Perquè és més barat tot, menys gent...
3: Però hi ha moltes coses tancades, eh?
1: Sí que és veritat. De fet, tot.
4: A la platja no hi ha ningú, vull dir que pots banyar tranquil·lament.
1: Sí. Bé, deixeu-me que us expliqui exactament què es debat al Vaticà, que no té res a veure amb el que dieu vosaltres. Resulta que l'any 1582 encara s'utilitza el calendari julià, el que va implantar Juli César fa 16 segles i està quedant desfasat. Però fins ara tothom li havia anat bé fer-lo servir, ningú es plantejava l'opció de canviar-lo. Segurament perquè els europeus d'aquells temps tenien altres mal de caps més importants que el dia que marcava el calendari.
4: Tu, nano, què en penses d'això que diuen de canviar el calendari?
3: Mira, la veritat, a mi se m'encarda bastant, eh? Vull dir, se me'n repixa... Tinc altres problemes, jo, eh? Ara estic més pendent de les febres del meu fill petit que de... Bueno, aquest collons de calendari, la veritat, m'interessa molt poc, eh?
4: Tens un altre fill amb febres? Hòstia, sí que esteu de peu últimament.
3: Hòstia, no me'n parlis. Ja n'hem enterrat 7 o 8. No, de veritat, eh? 7 o 8 pel mateix tema. Al final ens estem quedant sense espai al jardí amb tant de nen enterrat.
4: Hòstia, és ben bé que aquí està de pega amb els collons ensopega, eh? Ep, aquella d'allà no és la teva dona.
3: Hòstia, sí. Nena, què fa el nano? Com el tenim?
0: Això venia. A veure, carinyo, m'hauries de deixar una pala, eh? Que hem de fer un altre sot.
1: Com podeu veure, els ciutadans de l'època estan més ocupats amb el seu dia a dia que en quin dia és o deixa de ser el calendari. Però l'Església Catòlica sí que està molt preocupada pels desfasaments del calendari. Qui està més preocupat és el papa de Roma, en Gregori XIII. L'emprenya molt que encara s'utilitzi el calendari julià, perquè en aquest calendari l'any dura 365 dies i 6 hores, una durada que conté un petit decalatge diari. És poca diferència, però és prou perquè desquadrin les festes religioses. I això no ho tolera. Per posar-hi remei, ha reunit els seus homes de confiança i els astrònoms més savis. Cal actuar davant del problema. El comissionat del calendari busca una solució que arregli l'error, ja que amb el temps el problema es farà més gran. I això que només són 11 minuts, però, noi, per acumulació es veu que es desquadra tot.
4: A veure, Peyu, com ha de ser un problema, 11 bueno. minuts? Hòstia, és molt poc.
1: No, però...
0: 11 minuts, no tenim ni temps de passejar la Venus, eh?
1: Amb el pas dels segles pots acabar celebrant Nadal a l'estiu, eh? A l'agost, eh? Però, bueno, si tens vacances, ja va.
3: Sí.
1: Bé, per tant, els experts estan reunits al Vaticà decidint quina mesura prendre per solucionar-ho. Sentim a veure com els hi va.
6: Estimat comissionat, com a sant pare que sóc, us prego que m'ajudeu a posar fi a l'error que trastoca el calendari. En cas de no fer-ho, ens trobarem amb desastres com ara que dates tan assenyalades com el divendres sant acabin caient en dijous.
1: No hi ha ni un papa jove, tots són vells.
4: Sí, està cardat aquest.
1: Ja pensava que aquella època eren joves, que era ara que eren vells.
4: Cardat, l'he sentit.
1: De fet, la Pasqua posterior a aquell any és el que ha quedat desquadrat i és el que ha encès totes les alarmes al papa. Fa molts anys que se sabia que hi havia un desajust, però ha estat l'afectació d'un festiu catòlic el que els ha animat a actuar.
7: Jo tinc una proposta.
1: Què és aquesta?
7: Què
1: és aquesta? Una dona? Una dona?
8: Que no tens feina a la cuina,
1: nena,
8: o què?
1: Encardes aquí, nena.
6: Feu aquí. Sou una dona, que no ho veieu, que aquest no és un lloc per algú com vos.
1: Sí, disculpi, sant pare, és cosa nostra, és que... L'escena només hi sortien homes i capellans i anàvem una mica curts de veus masculines. Llavors li hem demanat amb la Laia que ho faci ella.
6: I vostè qui es creu per prendre decisions com aquesta?
1: Bueno, collons, jo sóc el...
6: És més, vostè què hi fa aquí amb aquest coi de gos?
1: És la Venus, és una gosseta, no pateixi. Jo sóc el narrador i el gosset és la Venus. Estigui tranquil que està distret amb la sabatilla. Segueixin amb lo seu, segueixin.
6: Bé, quina era la seva proposta, senyoreta?
7: Proposo adequar el calendari. Podem córrer els dies que ballen. He calculat que passant d'aquesta nit, que és dia 4, directament al dia 15, s'arregla tot el problema.
1: Què diu? La proposta de l'experta ha creat estupor entre els assistents al Congrés, però té tot el sentit. La millor manera d'ajustar el calendari és deixar córrer uns quants dies fins a recuperar el decalatge perdut. Després de donar-hi voltes, un temps que a la Venus se li ha fet etern perquè ja té ganes d'estirar les cames, el papa Gregori tira endavant la proposta i fa oficial, atenció, que els catòlics se n'aniran a dormir el dia 4 i es llevaran el dia 15.
4: Hòstia.
1: És gros, això.
4: A mi em va passar de jove, però una vegada d'una ressaca, però no me'n recordo, vull dir que ha de ser gros, això.
1: Acabada la reunió, ens en portem la Venus a fer una volta. Ja sabeu que el Vaticà és molt petit, és tan diminut que l'hem de dur a passejar per Roma. I mentrestant, la decisió del papa de Roma es comença a fer pública i els que reben la notícia s'adonen que aniran de corcoll durant dies. Els que semblen més espantats són els administratius. N'hi ha hagut un que, quan ho ha sentit, ha caigut de cul a terra, literalment, Moment que la Venus ha aprofitat per robar-li la sandàlia. Parem l'orella i sentim el rebombori que s'ha creat a les oficines romanes.
9: Déu vos guard.
0: Vostè dirà.
9: Venia a demanar hora amb el doctor. Ah. Res urgent, Voldria que em miri una berruga estranya que m'ha sortit aquí sota l'aixella.
0: Aparti això de mi. A veure, no sembla greu, Li dono ara pel dia 15, última hora de la tarda.
9: 15,
0: i ara marxi, va. El següent.
9: Va. Bona tarda.
0: Hola, bona tarda. A veure, a vostè què li passa?
9: Mire, molt senzill. Passejava per aquí fora al carrer i m'han atracat i jo m'he defensat i m'han fotut una punyalada aquí al costat.
0: Aviam, mire-se-la. Ai, caram, això sembla gros, Sí. A veure, li donaré hora urgent. Vingui el 15, primeríssima hora del matí,
9: Colló, però... Vinga. A veure, falten 11 dies, Vull dir, no m'hauré designat ja.
0: No es queixi, que som a dia 4. Jo abans no tinc hores lliures,
9: Sí que està cardat el sistema sanitari.
1: La veritat és que l'administrativa no el farà esperar gaire, perquè, com recordareu, els països catòlics passaran de la nit del 4 d'octubre directament a la del 15. Mentre cau la nit i acabem de passejar per Roma amb la Venus, que, per cert, ara arrossega unes sandàlies que ha robat a un nen que l'acariciava, la notícia sobre un moviment de dates al calendari s'expandeix arreu del continent. Els països catòlics apliquen la normativa a correcuita. Tots saben què han de fer i el nom del nou calendari. Si el de Juli Cèsar era el Julià, el nou segueix el mateix sistema. L'implanta el papa Gregori XIII i, per tant, serà el calendari Gregorià.
4: Està ben pensat. Sí. Si hagués dit, per exemple, el cognom Hernández...
1: Seria el calendari hernandià.
4: Veus?
1: És així.
4: Quin cervell que tenen...
1: No trobeu que Gregori XIII, que per lo curiós que és el nom de Gregori, que hi hagi hagut 13 papes que es diguin Gregori, no són molts?
9: Poder ser.
4: Jo tenia un amic.
1: Que es deia Gregori.
4: Gregori, sí. Va anar a la guerra del golf.
1: Hòstia.
9: Què dius ara?
1: Sí, però... I és viu.
4: És viu, és viu.
1: És viu.
4: És viu, és viu.
1: O sigui, va tornar de la guerra del Golf.
4: Viu i coleando.
9: I va guanyar?
4: Va guanyar, sí. Porto una medalla pel poble.
1: Què es dedica ara, en Gregori?
4: En Gregori ara està fatal, pobre Gregori.
1: Sí?
4: No, no ho sé, fot anys que no.
1: Una abraçada des d'aquí.
9: Sí, una abraçada, sí.
1: Gregori. La reforma del calendari gregorià també poleix altres assumptes on hi havia errors, com els anys de traspàs. Abans es veu que es repetia el 23 de febrer. En canvi, ara es crea el 29 de febrer, un dia que existirà cada 4 anys. I llavors quadra tot.
9: Sí, ara sí.
1: Abans era, avui és 23 de febrer. I l'endemà, avui torna a ser 23 de febrer.
9: 23F. Imagina't, dos cops d'estats.
1: Collons.
9: Dos cops.
1: Clar. Sort que ho van canviar. Continuem. Falten poques hores per l'entrada en vigor del calendari gregorià. Estic nerviós, jo. No sé com mirar això. Estic més nerviós que quan va arribar el 2000. Que no ho estava gaire, tampoc.
4: Jo sí.
1: Sí?
4: Jo...
1: Estaves preocupat,
4: home,
1: eh?
4: Jo vaig néixer, jo als 70 vaig néixer. I vaig estar 29 anys pensant, l'any 2000 serà l'hòstia.
1: I què?
4: Van rujar el dia abans, De nervis? Van rujar, eh?
1: Però què pensaves que passaria?
4: Tot el que ens havien anat explicant des de que
1: menjaríem
4: una pastilla per dinar, jo pensava, m'aixequé l'endemà i hauré de menjar una pastilla, perquè ens deien que l'any 2000 ja no menjaríem, no serien pastilles.
9: Que els cotxes volarien, això ens deia molt.
4: Imagina que em ve tot de cop. Tu saps els nervis que vaig passar aquella nit?
1: Sí. Hi havia un programa a aquesta casa que es deia avisa'ns quan arribi el 2000.
9: Sí.
1: Suposo que els

0: Ja. Escolta, què vols? Que no m'escoles? No veus l'hora que és, hòstia?
1: Escolta, és que em preocupa una cosa, que gairebé és mitjanit i... Què li passarà a la carn que vam tenir al rebost? Bueno, amb el nou calendari, què hem de fer? Vols dir que no es farà malbé? Però
0: per què collons s'hauria fotre malbé la carn del rebost, hòstia, també?
1: Oh, cony, perquè es caducarà! Jo la vaig comprar fa 2 o 3 dies, jo... no arribarà pas el dia 15!
0: Hòstia, bueno, no,
1: què
0: no és cap ximpleria, això que dius.
1: No, clar, clar. Mira, saps què? Saps què? Que em sembla que en llevo bé, i li porto el quisso del narrador.
0: Ah, i a mi deixa'm dormir.
1: Sí, que em sembla que es diu Venus, que mira, com a mínim així l'aprofitarà algú. Ja dorm. Quin tio.
2: La Venus està encantada, però la veritat és que no feia gens de falta llançar res. Evidentment, la carn l'endemà hauria estat en perfecte estat. Però mira, la gossa contenta. Sí que és cert que saltar-se tants dies d'una sola tacada va suposar un merder de dates dels que fan època. Per començar, van patir bastants desajustos als registres de defuncions de l'època. A Europa, aparentment, hi va haver milers de persones que van tardar més de 10 dies a ser enterrades.
3: Ah, collons, en 10 dies els cucs s'han fotut, eh?
2: Collons, i tant. Sí, hasta algú s'ha fotut els cucs després.
3: Sí, sí.
2: El cas més famós és el de Santa Teresa de Jesús. Aquesta dona va morir poc abans de la mitjanit del dia 4 d'octubre i el seu funeral es va celebrar el dia 15. Era l'endemà, però clar, si no saps la història, espanta.
4: Pobra dona, saps? Tants dies allà.
2: Mort el 4, enterrada el 15.
4: Bueno, què devia fer? Què devia passar?
2: La van passejar per Anglaterra, com la reina, suposo. Aquella dona la van passejar molts dies, també.
3: Molts dies.
2: I cardar una pudor aquell cotxe, nano. El tema de les defuncions només és un dels maldecaps que va comportar el canvi de calendari. Judicis, condemnes i dates de venciments de pagaments van suposar un merder perquè es va crear un buit legal. Per exemple, us en recordeu que el nou calendari es va aplicar als països de majoria catòlica?
4: Sí, home.
2: Doncs, com que els països protestants no s'hi van voler adherir, quan es feien negocis amb ells era un merder de calample. Ningú sabia si la data que s'acordava era d'un calendari o era de l'altre. Quedem el dia 4. El teu 4 o el meu?
3: El meu.
2: Exacte.
4: I fots un taló?
2: Sí.
4: Ho faig pel dia tal, collons.
2: Ja ha passat,
3: ja està caducat.
2: Sigui com sigui, més enllà dels problemes que va comportar l'entrada del nou calendari, va ser un canvi encertat. El calendari gregorià és gairebé perfecte, té un error ínfim. Ara només hi ha una mínima oscil·lació de la Terra respecte al Sol que provoca que, atenció, cada 3.300 anys perdem un dia sencer.
3: Bueno, falta molt per perdre'l.
2: Estem al 2025.
4: Portem mig dia.
2: El 3.300 haurem perdut un dia.
4: Ja està. Jo crec que no ens vindrà d'un dia.
2: Val més que no toquem res.
3: Exacte.
2: Ja està bé. Tal qual està, jo no ho tocaria.
1: Escolta, parlant d'això, què ha passat amb la Venus?
2: Ai, la Venus!
1: La Venus, clar.
2: Ai, la Venus, ai. La gosseta de les sandàlies.
1: Hem perdut un dia, hem perdut la Venus, també.
2: La Venus, de Sant Vicenç de Torelló, que li agrada menjar sandàlies, està...

0: Molt se'ns hauria d'haver complicat avui la cosa perquè la Venus hagués pres mal en un passeig tan tranquil com aquest. Que ningú pateixi, que la tenim dormint un altre cop. S'ha fotut tal fartanera amb la carn que li han donat que s'ha espaterrat rodejada de sabatilles i espardenyes de romans i fa estona que ronca com un collons de marmota. Amb la dormida que porta a sobre, ella pla que en despertar no sabrà pas a quin dia para. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres!
1: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Trescat Info.

0: Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta de moment víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans al país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. A Lleida, l'Ajuntament ha hagut de repartir 3.000 ulleres de més perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. Trànsit recomana als que es vulguin desplaçar al sud del país per veure l'eclipsi que, si poden, evitin l'AP7. Pels que es moguin amb tren, Renfe ha habilitat un comboi especial de Tortosa a Barcelona, però no es venen bitllets per avançat i només s'hi podrà pujar si queden places. La vigilància dels espais naturals es reforçarà amb 150 agents rurals. El risc d'incendi és molt alt en algunes de les comarques que atrauran més visitants. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, diu que treballen en aquesta línia amb el govern marroquí i adverteix que Espanya retornarà a tothom qui intenti entrar al país en les mateixes circumstàncies. Venezuela i Israel acorden l'establiment dels serveis consulars. És la primera aproximació diplomàtica entre els dos països des de fa 17 anys, quan Hugo Chávez va trencar relacions amb Tel Aviv pels atacs israelians a la Franja de Gaza. Barcelona amplia la cobertura de les càmeres de vigilància. Abans no s'acabi l'any, n'hi haurà al parc de la Pegaso, als búnkers del Carmel i a l'anella olímpica, entre d'altres indrets. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, els espais susceptibles d'atacs terroristes i els carrers amb més activitat delictiva. Els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La seva capacitat d'emancipació ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%. Segons un informe de Comissions Obreres, Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se.
1: Esports. El Barça ha confirmat que Roni Verdaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Casador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París. Una final que nedarà aquest dimarts. A la final del relleu 4% estils mix, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jaime Guerra ha acabat novè a la final del salt de llargada, mentre que Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres de dijous.
0: I el temps aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa.
2: 3CAT Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre Chocó, a l'oest del país, i epicentre de la catàstrofe. El flamant president Abelardo de las Priella ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
3: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
4: Ara necessitamos es linternas y gafas, porque no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra los ojos.
5: Nos encontramos con esto, no sabemos si está viva o muerta.
3: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat i amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
6: Tener esperanza de vida, nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
3: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
7: Aquí está haciendo presencia del gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
3: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: I el Ministeri d'Exteriors espanyol assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia d'aquesta nacionalitat. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
8: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Xavier Jaume Duch, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
9: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï sent zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara recupera del doble sisme de fa un mes i mig, i ha enviat equips de rescat especialitzats.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere de l'eclipsi de demà, que s'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Precisament Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats d'aprimar el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una crisi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I l'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi d'aquest dimecres perquè s'han exhaurit a moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als dos punts habilitats a la capital del Segrià per veure aquest fenomen. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Les ulleres es podran recollir a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria, ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
14: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
10: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seu Vella o als Mangraners la rebran quan hi accedeixin. A Lleida ja s'hi poden veure turistes que han vingut a veure aquest fenomen, com la Kim, que és australiana i que encara no sap des d'on el veurà.
15: No n'estem segurs encara. Voltarem una mica avui i demà i ja veurem on el veiem.
10: Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat.
0: I el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per afrontar el repte de l'eclipsi a les carreteres catalanes, i és que es preveu que hi hagi un increment de vehicles, sobretot al sud del país. La consigna principal per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitar tant com sigui possible l'autopista AP7. Maria Costa.
16: En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'A7 en comptes de l'AP7 per deixar l'autopista més lliure pels que es dirigeixin cap al Delta. En parla el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
17: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
16: Els camions no podran circular tota la tarda per l'AP7 en sentit sud, i en sentit nord hauran d'anar a 80 km per hora i pel carril dret. També hi haurà 4 punts de regulació que adaptaran el trànsit segons la situació. Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes en trànsit, i recomanen utilitzar els aparcaments habilitats. També demanen que els vehicles no s'aturin als vorals per no obstruir els serveis d'emergència.
0: Per cert, Renfe també ha programat un tren especial al vespre que sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. El regional pararà a totes les estacions, però només s'hi podrà pujar si hi ha lloc, i no es vendran bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per a cap dels trens anteriors que pugen del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi. I coincidint amb l'eclipsi, aquest dimecres hi haurà 92 municipis en risc molt alt d'incendi forestal. Alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com el Priorat, la Terra Alta i el Segrià. Els agents rurals han activat un dispositiu especial de vigilància amb 150 efectius que patrullaran pels espais naturals protegits i faran controls en zones d'acampada, carreteres i camins per evitar eventuals conductes indegudes, com l'abandonament de residus o aparcar en zones prohibides. Recomanaran als visitants que vagin als punts habilitats per veure l'eclipsi, i si algú prefereix un altre indret, l'advertiran d'això, que ens avança Andreu Montblanc, sotsinspector del cos.
18: Si heu mirat on es pot aparcar, on podeu estar, quins valors tenen aquests espais, i després, molt i molt important, no utilitzar foc, no fer foc a terra, però també vol dir no fer barbacoes, també vol dir no llençar petards, i tampoc utilitzar fogonets de gas.
0: Recorden que per minimitzar el risc d'incendi ja està prohibit l'accés motoritzat de visitants als parcs naturals dels Ports i la Serra de Montsant. També es restringeix l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu, al Segrià, i a les que hi ha a l'entorn de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Li L'incendi de niebla a Huelva perd força, però encara manté 7 fronts actius i afecta 25.000 hectàrees. Tot i això, es manté l'evacuació de 680 persones, veïns de diversos municipis i veïnats de la zona. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, confia que aviat puguin estabilitzar-lo.
19: Hemos ido evolucionando en reducir los avances de la propagación y vamos estrangulando y, por tanto, evitando que siga creciendo. Ojalá esa tendencia se pueda consolidar, ese es el objetivo, porque eso nos permitirá por fin perimetrar y cerrar los riesgos de este incendio en cuanto a sus avances.
0: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca, on hi ha prop de 450 persones evacuades. Aquesta nit els bombers intentaran tancar i consolidar el perímetre, que ja és d'uns 60 quilòmetres. En un balanç encara provisional, hi ha 4.200 hectàrees afectades.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipse total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància. I a la tarda sí que es preveu cap a la meitat nord, àrees del Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat de que es vegi algun núvol cap al massís dels Ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus, i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i pràcticament 3 minuts. El govern espanyol endureix el discurs i promet que retornarà al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta, adults i menors. Des de la ciutat autònoma i davant la por d'una altra entrada aquest dissabte, el ministre d'Exteriors espanyol ha advertit als que s'ho pensen que si posen un peu a Espanya se'ls retornarà immediatament. Madrid, Paula Bruixats.
21: Amb Ceuta desbordada i amb les crítiques d'Itàlia i Dinamarca flor de pell, el ministre José Manuel Álvarez endureix la resposta per solucionar la crisi.
22: Hablo con mi homólogo marroquí todos los días. Y en ese diálogo estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
21: I per això accelera les converses amb el Marroc per retornar el més aviat possible els milers de migrants que queden a Ceuta i adverteix Álvarez als que es plantegen entrar en els propers dies que no perdin el temps.
22: Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso. Van a ser devueltos.
21: Álvarez llança un missatge de contundència, però la llei d'estrangeria no ho posa tan fàcil i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho reconeix. Cal atendre primer els més de 1.500 menors que hi ha a Ceuta abans de retornar-los i acollir també els adults que han demanat asil.
23: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
21: I això passa per acollir la gent a Ceuta o a la península durant mesos. Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no passi com fa 5 anys, quan es van retornar migrants de nit i d'amagat saltant-se la llei. El Tribunal Suprem ja va condemnar Espanya per aquells retorns.
0: La Moncloa, per cert, ha desmentit que Margarita Robles hagi confirmat que compareixerà la setmana que ve al Senat, com ha apuntat aquest dimarts al Partit Popular. Des de Ceuta, la popular Carmen Fúnez ha denunciat que els ministres estan desfilant per la ciutat per fer-se veure i no per donar explicacions.
1: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones, y con esas visitas todavía no hemos visto ni una sola respuesta ni una sola solución.
0: I el govern espanyol demana a la Fiscalia que actuï contra el diputat de Vox que ha fet una crida a caçar els immigrants que van creuar la frontera a Ceuta. El Ministeri d'Igualtat ha mogut fitxa perquè considera que declaracions com aquesta de José María Figaredo poden ser constitutives d'un delicte d'odi.
4: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno, pa, pa, pa, y llevarlos de vuelta donde han venido. Uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
0: El dirigent ultra ha anat repetint les mateixes expressions en diverses entrevistes. El moviment de la Moncloa se suma a les dues denúncies que, com a mínim, la Fiscalia ja té sobre la taula contra el polític de Vox. I la Comissió Europea denuncia un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per vigilar el contingut relacionat amb Ceuta amb l'objectiu de frenar noves crides a una entrada massiva. L'acord l'ha anunciat a través de la xarxa X la vicepresidenta de la comissió, Henna Virkkunen. La comissió ha anunciat que TikTok i Meta cooperaran amb verificadors per controlar els missatges. Un dels detonants de l'entrada massiva a Ceuta va ser la sentència del Suprem espanyol del 8 de juliol que prohibia devolucions en calent de migrants que arribessin nedant. La sentència va córrer per les xarxes amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. En paral·lel, Brussel·les insisteix que els migrants arribats a territori espanyol seran retornats. Ariadna Podestà, portaveu de la comissió.
5: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius.
0: Mentrestant, des d'Europa continuen les crítiques a l'última regularització d'immigrants a Espanya. El primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha dit en una entrevista al Financial Times que la mesura del govern de Pedro Sánchez posa en perill l'espai Schengen.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I Veneçuela i Israel acorden restablir els serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà després de 17 anys sense relacions diplomàtiques amb Tel Aviv. El govern d'Hugo Chávez va trencar els contactes el 2009 com a resposta als atacs israelians a la guerra de Gaza, que van deixar més de 1.300 palestins morts. Aquest és un pas més en el canvi que ha experimentat el govern veneçolà després que l'exèrcit dels Estats Units s'endugués del país el president Nicolás Maduro en una operació militar al gener. El govern israelià s'ha felicitat per la millora de les relacions amb els països sud-americans. L'anunci de Caracas es produeix hores després que Colòmbia trenqués el consens internacional sobre els Alts del Golan i reconegués com a part d'Israel aquest territori sirià ocupat des de la guerra del 1967. Ha estat una de les primeres decisions del govern d'Abelardo de Laspriella i l'ha presa enmig de la crisi i pel terratrèmol del seu país. Colòmbia és el segon país del món que fa aquest reconeixement després dels Estats Units. La decisió ha estat criticada per Síria i també per altres països àrabs. I abans que s'acabi l'any, hi haurà càmeres de videovigilància als parcs de la Pegaso, als búnquers del Carmel o a l'Anella Olímpica de Barcelona. L'Ajuntament de la ciutat té previst instal·lar 100 càmeres noves aquest any, que se sumen a les 186 que ja estan funcionant. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, espais susceptibles de ser utilitzats per un hipotètic atac terrorista i els carrers amb més activitat delictiva. El tinent d'alcaldia, Albert Patlla, defensa que la instal·lació de les noves càmeres reforça un model de seguretat centrat en aquests tres eixos.
6: Combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor a la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
0: S'instal·laran càmeres a l'Anella Olímpica, als Encants, al barri del Fort Pieng i també al Parc de la Pegaso. Batlle assegura que la decisió de posar-ne en aquest parc de Sant Andreu es va prendre abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis del mes de juliol. I els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%, segons un informe de Comissions Obreres publicat ahir. Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels nois i noies d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se. A l'estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretària confederal de Joventut de Comissions Obreres.
3: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
0: Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del sou per pagar el lloguer i els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca si volen comprar. Per això reclamen limitar el preu dels arrendaments i pujar el salari mínim interprofessional per combatre la crisi de l'emancipació.
2: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
7: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi se l'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casador i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet: Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un PSG on el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa, que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
8: No, és una situació surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales. Han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
7: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat aquest dimarts per la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Hug ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya, amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i 4 vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Hug. Escoltem el català.
9: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
7: La final dels 100 metres lliures es disputarà aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes. Rècord d'Espanya, i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Casa Cadavall, volem dir, s'ha mostrat satisfet.
24: Bé, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
7: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena a la final dels 200 metres esquena a només 42 centèsimes d'aconseguir el bronze. Aquest dimecres, en aquest europeu de natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal als 200 metres lliures femenins, Isaac Fernández als 100 metres papallona masculí i Nil Cadavall als 200 metres braça masculí. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres 44 centímetres del grec Mitiadis Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plusmarca personal.

0: repassem les notícies més destacades d'aquesta jornada. Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta de moment víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans del país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Aquestes són les notícies més destacades. A partir d'ara també us explicarem que han condemnat a mort, en absència del dictador sirià Bashar al-Assad. La sentència, la primera contra l'antic règim, inclou el seu germà i altres funcionaris i els atribueix crims de guerra i contra la humanitat. Mentrestant, el Líban és pioner al Pròxim Orient a abolir la pena de mort. Destacarem que aquest dimecres s'aplica definitivament la nova normativa europea per als envasos per reduir l'impacte ambiental dels residus. Brussel·les impulsa la reutilització i la recol·lecta dels recipients que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. I desgranarem la figura del psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme, Jordi Vila Abadal. Va ser també un dels fundadors de la plataforma pel dret a decidir. Ha mort als 100 anys. I Pau Dax, els esports que destaquem.
1: Que el Barça ha confirmat que Roni Verdaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Caçador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. I el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París, que nedarà, una final que nedarà, aquest dimecres. A la final del relleu 4% estils mixts, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol.
0: I el temps, aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa. Quasi pràcticament 4 minuts. Continuem. Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. El flamant president Abelardo de la Espriella ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, a Colòmbia, Joan Biosca.
2: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
3: Ara necessitamos es linternas y gafas porque no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra al sol.
4: Nos encontramos con esto, no sabemos si está viva o muerta.
2: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat i amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
5: Tener esperanza de vida, nosotros o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
2: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
6: Aquí está haciendo presencia del gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
2: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: El Ministeri d'Exteriors espanyols assegura que per ara no hi consten víctimes mortals d'aquesta nacionalitat ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia. Tot i això, hi ha 164 ciutadans espanyols amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
7: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
8: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï sent zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara es recupera del doble sisme de fa un mes i mig, i ha enviat equips de rescat especialitzats.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 2:15.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere oficial de l'eclipsi de demà d'aquest dimecres. S'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà a Tarragona. Precisament a Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi, juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una crisi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I aquest dimecres, 12 d'agost, a Catalunya es podrà veure un eclipsi total de sol, un fet que no passava des de l'agost del 1905. Repassem ara els conceptes bàsics al voltant d'aquest fenomen amb l'Estela Bosoms, que ha anat fins al Parc Astronòmic del Montsec, a la Noguera, per parlar amb el seu coordinador d'activitats, Xavier Moli.
10: Comencem pel principi. Què és un eclipsi i per què passa?
14: La Lluna es situarà davant del Sol amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra. Dona la casualitat de que la Lluna amb alguns jocs de la Terra el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
10: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
14: La majoria passen sobretot a zones del mar, per tant és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que a la Terra doncs és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint, a vegades cada 2 o 3 anys.
10: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
14: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs que es vegi només amb un eclipsi.
10: I repassem l'horari.
14: Pels 7:30 començaria la fase, el primer contacte, que es diu, que és quan la Lluna començarà a tapar el Sol, i a les zones totals, quan passi una hora, 8:30 aproximadament, llavors serà quan la Lluna cobrirà totalment el Sol.
10: A Catalunya, el rànquing de durada de l'eclipsi total l'encapçala al sud del Montsià, on s'allargarà més d'1 minut i mig.

0: Aquest dimecres, durant l'eclipsi, moltes persones aixecaran la vista cap al cel i moltes també tindran a les mans un mòbil o una càmera per immortalitzar el moment. El fotògraf Pau Benteo ens ha donat alguns consells per fer les millors fotografies. Davant del dilema sobre si fer servir el mòbil o la càmera, Benteo recomana la càmera sempre que se'n tingui prou coneixement, indispensable el trípode i evitar els zooms.
1: És important un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat.
0: I d'altra banda, per potenciar les fotografies amb el mòbil,
1: el màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient.
0: Amb tot, el fotògraf diu que no hem d'oblidar com s'ha d'actuar i que s'ha de fer amb calma.
1: No us obligueu de gaudir vosaltres l'eclipsi, perquè moltes vegades estàs fent les fotos pendent d'una cosa, de l'altra, de la configuració, del trípode, del filtre, però és important que quan estàs fent les fotos gaudeixis d'aquell moment, perquè no saps si podràs tornar a veure un altre eclipsi com aquest a la teva vida.
0: Les càmeres, com els nostres ulls, necessiten un filtre homologat. En aquest cas, s'ha de posar abans i després i treure'l en el moment de l'eclipsi total.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El govern espanyol endureix el to i es compromet a retornar al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Des de la ciutat autònoma, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albanes, ha afirmat que treballen en aquesta línia amb l'executiu marroquí i ha advertit als qui estiguin pensant a intentar-ho aquest dissabte que se'ls enviarà de tornada al país nord-africà.
3: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso. Que van a ser devueltos.
0: Des del mateix govern, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha remarcat, però, que respectaran el dret internacional i el que marca la llei d'estrangeria.
4: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad.
0: Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no es repeteixin els retorns sense garanties i en secret de fa 5 anys, pels quals el Suprem va condemnar el govern espanyol. El dictador sirià Bashar al-Assad ha estat condemnat a mort en rebel·lia per crims de guerra i contra la humanitat. Aquesta sentència, juntament amb la del seu germà i altres funcionaris de l'època, és la primera contra membres de l'antic règim per la guerra civil desfermada el 2011. L'esclafament de l'anomenada primavera àrab va derivar en un conflicte que es va allargar 13 anys, va deixar més de 500.000 de morts i milions de persones van ser desplaçades i refugiades. El desembre del 2024 els islamistes van derrocar el règim i la seva família d'Al-Assad i la seva família van haver de fugir a Moscou. El judici va començar a l'abril i només un dels acusats era a la sala, Atif Najib, cosí seu i exresponsable de la seguretat de Darà, bressol de la revolta. Aquest dimarts, centenars de familiars de víctimes ho han celebrat a les portes del tribunal a Damasc, com aquest home que portava un retrat del seu germà mort.
5: Felicito totes les famílies dels màrtirs i felicito el meu pare i la meva mare per la sentència de mort contra el criminal Atif Najib. Esperem que Bashar al-Assad i tots els membres de la seva banda criminal siguin executats.
0: I en contrast amb això, el Líban es converteix en el primer país del Pròxim Orient que elimina la pena de mort. El Parlament ha aprovat la llei per fer-ho efectiu, tot i que ja existia una moratòria des del 2004. Les sentències anteriors es commutaran per la cadena perpètua. Les Nacions Unides i la Unió Europea han celebrat la mesura i confien que serveixi d'exemple a la regió. I un helicòpter dels Estats Units ha disparat dos míssils contra un mercant amb bandera panamenya que intentava trencar el bloqueig nord-americà als ports de l'Iran, segons ha informat l'alt comandament nord-americà. L'atac coincideix amb la visita del ministre de l'Interior del Pakistan a Teheran per intentar desbloquejar amb les autoritats iranianes les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes exigències de Washington i Teheran, que reclamen compensacions econòmiques mútues, han refredat les possibilitats d'un acord per avançar cap a la fi de la guerra. Això s'ha notat en el mercat del petroli, en què el Brent ha tornat a pujar al voltant dels $90 al barril. La tensió a la zona també creix entre els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, i l'Aràbi Saudita, soci dels Estats Units. En les últimes hores, els iemenites han atacat dos vaixells saudites a l'estret de Bapt al-Manet, a la porta del Mar Roig. En el primer atac contra un mercant han matat almenys 6 membres de la tripulació i n'han ferit una desena. El segon vaixell, segons els houthis, transportava material militar.
2: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
6: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipse total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil, amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància. I a la tarda sí que es preveu, cap a la meitat nord, àrees de Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat de que es vegi algun núvol cap al massís dels ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus, i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest dimecres comença a aplicar-se la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les ha dissenyat un pla que es desplegarà de manera gradual perquè es reutilitzin i es retornin tots els recipients que fem servir. Els repassem amb Roger Santaló i Marc Camps.
7: L'objectiu de les mesures de Brussel·les és reduir l'impacte ambiental dels residus. Cada europeu llança 187 quilos d'envasos a l'any, una xifra que es vol reduir en un 15% abans del 2040.
8: El primer canvi, el 12 d'agost.
7: Els fabricants d'envasos ja no poden fer servir substàncies químiques que no són reciclables i que poden persistir durant anys en el medi ambient.
8: Devolució econòmica per tornar l'envàs el 2029.
7: Tots els països europeus han de cobrar una fiança per cada ampolla de plàstic, bric, vidre o llauna que es vengui i han de reemborsar els recipients que recuperin. A Espanya el sistema ja hauria de funcionar aquest novembre, però la indústria pressiona per endarrerir-ho.
8: 2030, adeu als envasos d'un sol ús.
7: Són els dels bars i restaurants. Envasos monodosi d'oli, ketchup o sucre amb l'interior plastificat estaran prohibits. Passa el mateix amb les ampolletes de sabó dels hotels.
8: Després del 2030, tots els envasos hauran de ser reciclables.
7: També hauran de tenir un percentatge mínim de material reciclat en la seva fabricació i els supermercats hauran de dedicar espai a la venda a granel de productes.
0: Més coses, el tram entre les estacions de Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona ha estat tallat per obres fins al 23 d'agost per refer la zona de vies. Per connectar les dues estacions per on passen les línies del Vallès, s'ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos. Aquest dimarts hi ha hagut cues destacades de passatgers a les hores de més afluència. Molts usuaris, de fet, no sabien que el seu trajecte quedava alterat i això els ha complicat l'arribada al destí.
9: Estan flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
10: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
0: A la tarda no hi ha hagut problemes. Hi havia 20 busos habilitats aleshores amb més passatgers i les cues han funcionat millor que al matí. Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta de la capital catalana. En aquest carrer s'ha eliminat carrils entre Madrazo i Ganduxer.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Brussel·les ha lliurat aquest dimarts a Espanya 6.200 milions d'euros més dels fons europeus de recuperació, els anomenats Next Generation. És la sisena entrega de diners que la Comissió Europea fa al govern espanyol d'aquestes ajudes destinades a recuperar l'economia després de la pandèmia i modernitzar la indústria. En total, des de l'any 2021, Espanya ja ha rebut uns 78.000 milions dels més de 100.000 que té assignats. A canvi, el govern espanyol ha d'abordar certes reformes que li demanen les autoritats europees. Les de l'últim desemborsament tenen a veure amb la construcció d'habitatge, la mobilitat sostenible o la digitalització de la xarxa ferroviària.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Ha mort als 100 anys Jordi Vila Abadal, psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme cívic. Va ser president de CIEMEN, el Centre Internacional Esquerrer per a les Minories Ètniques i Nacionals, entre el 1998 i el 1999. El 2006 va ser cofundador i president de la plataforma pel dret a decidir. Aleshores feia aquestes declaracions.
11: Gran part de la societat té la consciència que som una nació. I que són això en ple dret.
0: L'any 1965 es va exiliar a la Catalunya del Nord, juntament amb altres monjos de Montserrat contraris a la dictadura. Cuixà s'acabaria convertint en un refugi clau de la resistència antifranquista i de la dissidència política catalana.
11: Un espai de llibertat com el que vam poder instaurar a Cuixà a l'entorn del franquisme va tenir molt ressò. I molta gent va venir a Cuixà, passava dies, tenia relació amb nosaltres, etc.
0: A finals dels 60 va deixar la vida religiosa argumentant que l'Església és irreformable. Compromès amb les causes socials, va fundar un centre pioner per tractar toxicomanies no alcohòliques i, més tard, l'Associació d'Ajuda al Toxicòman. Autor de diversos llibres i soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, va publicar el seu últim assaig

0: nit en El Senyor dels Anells. Es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments d'aquesta saga. Gràcia és un dels barris amb més habitatges d'ús turístic de la ciutat i alguns veïns es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del Carrer Verdi del Mig.
1: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia, perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
0: Tot i això, Font assegura que l'objectiu de les associacions de veïns és acostar la festa major també als nouvinguts.
2: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
3: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Caçador i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Caçador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet, Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamin i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un club parisenc que el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa, que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
4: No, és una situació surrealista. No... No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
3: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures als campionats europeus de natació de París. Huck ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i quatre vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Huck. Escoltem el català.
5: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
3: El nedador del Club Natació Terrassa disputarà la final dels 100 lliures aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes. Rècord d'Espanya i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès que s'ha endut l'or. Cadavall s'ha mostrat satisfet.
6: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
3: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena la final del 200 metres esquena, només 42 centèsimes d'aconseguir un bronze. Aquest dimecres, en aquest Europeu de Natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal, als 200 metres lliures femení, Isaac Fernández, als 100 metres papallona masculí, i Nil Cadavall, als 200 metres braça masculí. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Anglaterra, aquest dimecres a la tarda, la santcugatenca Jael Sakura Bastuet disputarà les semifinals dels 200 metres femení. Aquest dimarts, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat de 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres i 44 centímetres del grec Miltiades Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al mig.

0: migdia. I més resultats d'aquests dimarts d'atletes catalans. La manresana amb Mònica Clemente no ha superat la prova de classificació del salt de perxa femení després d'acabar 15a. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Llorente, ha quedat eliminat als 400 metres tanques després d'acabar 5è la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, penúltim de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques. Ha acabat 5a la seva semifinal. I acabem amb handbol. Ha començat l'estaig de pretemporada Andorra al Barça, on s'estarà 4 dies. L'única absència és la d'Adrián Sola, que ha acabat de disputar l'Europeu Sub-18 amb la selecció espanyola. Sí que hi són els tres fitxatges d'aquest estiu: Sergei Hernández, Janus Smaramson i Oriol Sanfelipe.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dimecres, un dia en què ens llevem amb 22 graus a la ciutat de Lleida, 25 a Mataró i 26 graus tenim ara mateix a Sant Jaume d'Enveja. Avui és dimecres, és 12 d'agost i ja ha arribat el dia que molts esperaven. L'eclipsi solar és avui, és aquest vespre, i per això, abans de res, Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Quina previsió tenim? El podrem veure bé? Estarà núvol?
1: Doncs mira, ara mateix comencem el dia amb un cel serè, pràcticament sense ni un núvol. Doncs voldríem que es mantingués tota la jornada i l'hora d'eclipsi aquesta situació, que ja és molt, perquè portàvem molts dies que no començàvem així. Però cal dir que aquesta tarda, en línies generals, la situació serà òptima, però no a tot arreu. Per exemple, al Pirineu i Prepirineu esperem nuvolades, que malgrat no siguin tan importants com les d'aquests darrers dies, poden donar alguns petits ruixats i a l'hora de l'eclipsi mantenir el cel una mica variable, mitja núvol. Per tant, seria la zona més desfavorable per poder-lo veure sense problemes. Pot haver alguna escletxa, en alguns indrets potser es pot veure, però hi haurà alguns núvols que faran la guitza. Si marxem del nord del país, sembla que des de la Catalunya central, cap al sud, Terres de l'Ebre, que és on l'eclipsi arribarà al seu màxim, amb el 100%, aquí la situació serà més favorable. La veritat és que esperem pocs núvols, alguns podran haver-hi, però en general el cel estarà força serè. Podran haver alguns de prims que potser no mantinguin el cel entrenyat a l'horitzó i per tant no molestaran, però poden haver alguns núvols prims i alhora a la costa potser en alguns sectors hi hagi algun núvol baix. En línies generals, ja diem, fora del nord del territori, Pirineu i Prepirineu, fora d'aquestes àrees i també nord de Girona, sembla que la situació doncs pot acompanyar molt.
0: Bones notícies, doncs gràcies, Jofre. Fins ara, tornem a parlar després.
1: Fins ara.
0: Avui, per tant, el temps hauria d'acompanyar, d'entrada, primer dubte resolt, el temps hauria d'acompanyar l'observació del que ja s'anomena com el fenomen astronòmic del segle.
2: Endavant!
0: Així es donava el tret de sortir del compte enrere i a Tarragona. Ara ja falten poc més de 12 hores pel gran eclipsi solar, que es podrà veure avui a tot Catalunya. Recordeu que començarà a 8:15 del vespre, durarà fins a 9:15. El punt clau, però, de foscor absoluta en aquells punts on l'eclipsi sigui del 100% serà poc més d'un minut. A la immensa majoria del país es podrà veure de manera parcial. Les comarques de Tarragona, les Terres de l'Ebre, les Terres de Ponent, aquí sí que es podrà veure al 100%. Ho seguirem, en directe a Catalunya Ràdio, farem una programació especial des del port de Tarragona. De fet, d'aquí una horeta, amb el Garriga, comentarem una mica què hem d'esperar per aquesta programació especial que farà avui Catalunya Ràdio. Un dels reptes d'aquest fenomen serà, evidentment, els desplaçaments per carretera. No només a Catalunya, també en el conjunt d'Espanya es preveuen 1,5 milions de viatges, 1,5 milió de viatges. Hi ha milers de persones que vindran de fora per veure aquest fenomen. I per això hi ha un cert por, un cert neguit a què pot passar a les carreteres. Des de Trànsit es demana que els desplaçaments s'esglaonin, tant a l'anada com, sobretot, a la tornada. Per exemple, evitar l'AP7 per anar al sud del país, si no és per anar a les Terres de l'Ebre. S'han mobilitzat ja 700 agents dels Mossos d'Esquadra.
3: Si t'has de desplaçar cap a Torredembarra, cap a Altafulla, cap a aquesta zona del Tarragona mateix, cap a aquesta zona del Camp de Tarragona, és preferible l'A7 i no l'AP7. I si vas a Reus, Baix Camp, o cap a Gandesa i Mora d'Ebre, que també hi ha punts d'observació, aquí és preferible la T11 i la Nacional 420. I llavors deixar només per l'Ebre l'autopista AP7 des del que seria Cambrils en avall.
0: És el que ens deia al matí de Catalunya Ràdio el Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, avançant-nos aquest dispositiu especial. Com sentíeu, la carretera que més amoïna és l'AP7, que connecta les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, i per això des de Trànsit ja han anunciat que es tancaran algunes sortides d'aquesta via si veuen que hi ha algun risc de congestió. En parlarem avui al matí de Catalunya Ràdio amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, d'aquí una mica més d'una hora perquè ens expliqui l'última hora al voltant d'aquesta qüestió. L'altre gran neguit dels experts és l'ús de les ulleres, ara sí, especials per l'eclipsi. Els metges recorden que sí o sí s'han de portar, que sí o sí han de ser homologades i aconsellen no treure-se-les encara que l'eclipsi no sigui total, o especialment si l'eclipsi no sigui total. En els llocs on l'eclipsi no és total, mantenir-les posades tota l'estona. Bàsicament, perquè si no, les lesions poden ser irreversibles.
4: El que em preocupa més és la retinopatia solar, que no deixa de ser una cremada en el fons de l'ull, en la retina. Quan passa, pot tenir repercussions i seqüeles de per vida en la forma de generació d'escotomes, que venen venen a ser taques en el nostre camp de visió, visió alterada dels colors, visió deformada i que pot no recuperar-se.
0: És el que ens deia al matí de Catalunya Ràdio l'oftalmòleg Marc Figueres. I una altra qüestió també relacionada amb l'eclipsi, que també ens ho han preguntat molt els oients aquí al matí de Catalunya Ràdio, els que tingueu gossos o gats, els que tingueu animals de companyia. Els experts alerten que pot ser que els gossos o gats els hi sigui absolutament indiferent, a menys que siguin animals especialment sensibles.
2: Aquelles persones que sabem que tenim animals delicats en situacions com tempestes, que és molt possible que tinguin reaccions d'angoixa, començar a córrer per la casa perquè no saben com gestionar-ho, i aquí és on que prenguem precaucions. Baixar persianes, una horeta abans, començar a preparar l'entorn.
0: És la recomanació que ens feia des del matí de Catalunya Ràdio la Paula Calvo, que és etòloga i experta en antrozoologia. I encara alguna cosa més sobre l'eclipsi?
5: Anar veient què tal ens relacionem dintre del camp, i això és l'objectiu. És el primer partit del Johan de la temporada, esperem que pugui venir el màxim número d'afició possible.
0: És Pere Romeu, el tècnic blaugrana del futbol femení, i és que avui hi ha un amistós entre el Barça i el Montpellier a l'estadi Johan Cruyff, i coincideix amb l'eclipsi solar. Serà la segona part quan hi hagi l'eclipsi solar. En principi no es preveu que el partit s'interrompi. Avui en parlem a partir d'un quart d'11 aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el Xavier Puig, que és el directiu responsable del futbol femení del Barça. I parlant de coincidentes entre l'eclipsi i altres esdeveniments... Avui, evidentment, hi ha molts concerts. Un d'ells és David Bisbal, que serà el festival de Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols. Abans hi actuaran la Mariona Escoda i l'Ernest Prana, i alguns d'aquests concerts serà poc després o pràcticament coincidint amb l'eclipsi. Avui a Catalunya Ràdio seguirem tot el que hem d'explicar de l'eclipsi i insistim en aquesta programació especial aquesta tarda per seguir-lo i explicar-lo. A les 7 i 7 minuts de moment al matí de Catalunya Ràdio hi ha altres qüestions que volíem explicar, per exemple, la crisi de Ceuta. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, avui està citat al Senat a petició del Partit Popular, però no hi anirà. Ja ha dit Marlaska que no hi anirà, que sí que vol donar explicacions, però no quan vulgui el Partit Popular. Això ho parlarem també avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, que tindrem a partir de quarts de nou amb els agoristes habituals del dimecres. Eclipsi a banda, avui seguirem pendents de la crisi migratòria de Ceuta, com dèiem. També hi haurà reunió del president de Ceuta amb la ministra de Defensa, Margarita Robles.
6: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos.
0: És el que deia el ministre d'Exteriors, avisant a tot aquell que posi en peu a Espanya, se'l retornarà al Marroc en un enduriment del discurs que també analitzarem avui al matí de Catalunya Ràdio. És important destacar, voltant de tota aquesta qüestió, el que ahir ens deia el catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow, Sergi Pardos, que és membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit. L'entrada de persones procedents del Marroc que hem vist és molt cridanera, és una gran imatge, però no és símptoma de cap immigració descontrolada.
7: A Dinamarca, per exemple, ha experimentat recentment un dels rècords a la baixa de peticions d'asil. I els augments irregulars d'Espanya, amb el que portaven d'any, eren, de fet, dels més baixos que hem vist els últims anys, no? I el creuament que hem vist el primer dia de Ceuta, d'aquest episodi que acabem de veure, va ser superior a tota la immigració irregular que va arribar a Espanya l'any passat de l'Àfrica, que va ser de menys de 40.000 persones, no? Per tant, doncs, aquestes coses s'han de contextualitzar bé.
0: Així de clar. Sergi Pardos, aquí al matí de Catalunya Ràdio. I encara coeix, d'altra banda, l'espectacle de Donald Trump i el seu avió.
8: This is a truly wild story that the Washington Post first reported last night and many other outlets...
0: Ja ho dèiem ahir, Donald Trump va canviar d'avió d'amagat davant d'una suposada amenaça de l'Iran. El que destaca avui el New York Times és que l'avió presidencial, el suposadament amenaçat, va volar igual. Donald Trump no hi era, però hi havia treballadors de govern, hi havia periodistes que no sabia que estaven sent amenaçats. En fi, i avui tenim la final de la Supercopa d'Europa de futbol, PSG Aston Villa. Juntament avui hi ha mitjans que destaquen que el fitxatge de Ferran Torres per l'equip francès és imminent.
9: La segunda no hay lugar, yo no hablo de mercado, solo hablo de los jugadores que están en el Paris Saint-Germain.
0: Luis Enrique esquivava així la pregunta, i avui justament s'han de recuperar al Barça tots els futbolistes que van jugar al Mundial amb Espanya. Per cert, que sobre Julián, avui es podria fer la reunió amb Simeone, on l'argentí insistiria en la idea de marxar. I parlant d'argentins, Gijantes ha explicat a les últimes hores que Deco s'ha reunit també amb el representant de Lautaro Martínez en cas que el fitxatge de Julián Álvarez no es pugui materialitzar. Així comença el dimecres, benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
10: El matí de Catalunya Ràdio. amb Frederic Vincent.
0: 7 i 10 minuts avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Aitor Arriaga, Ignacio Rigau, Eva Pomares i Afra Blanco, però de moment... Repassem els principals titulars del matí amb la Marta Viana, la Sílvia Creus i el Francesc Soler. Bon dia.
11: Bon dia.
0: Compte enrere.
11: Endavant. Aquest és el moment en què ahir al vespre es va activar el compte enrere oficial de l'eclipsi d'avui.
12: L'acte encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, es va fer al Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona.
0: Ricard Buigas.
13: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, van ser els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Illa va demanar seny i que tothom utilitzi les ulleres.
14: No es pot mirar directament el sol i normalment no anem mirant el sol. Com que hi ha una crisi, podrem mirar el sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho. I acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
13: Aquí el punt neuràlgic de l'eclipsi estarà situat a la Marina del Port, en un espai amb capacitat per a 20.000 persones, on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Exaurides.
11: L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi d'avui perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques de la ciutat.
15: També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als dos punts habilitats a la capital del Segrià per veure aquest fenomen astronòmic.
0: Anem doncs a Lleida per a Joan Álvarez.
16: Les ulleres es poden recollir a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria, ho ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
17: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
16: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seuella o als Mangraners la rebran quan hi accedeixin. Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat. Des de Lleida, per a Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El repte de la mobilitat.
12: Especialment a les carreteres del sud del país, la consigna principal del Servei Català de Trànsit per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitar tant com sigui possible l'autopista P7.
0: Roser Parera.
18: En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'A7 en comptes de l'AP7 per deixar l'autopista més lliure per als que es dirigeixin cap al Delta. En parla el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
19: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
18: Els camions no podran circular en tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km per hora i pel carril dret. Roser Pereira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El tren de l'eclipsi.
11: Renfe ha programat un tren especial per garantir la tornada després de l'eclipsi.
15: Sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. El regional pararà totes les estacions, però només s'hi podrà pujar si hi ha lloc i no es venen bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per cap dels trens anteriors que pugen del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi.
0: Risc molt alt d'incendi.
12: Coincidint amb l'eclipsi, avui hi haurà 92 municipis en aquesta situació, alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com ara el Priorat, la Terra Alta o el Segrià.
0: Montse Poblet.
11: Els agents rurals tindran 150 efectius patrullant pels espais naturals protegits i fent controls en zones d'acampada, carreteres i camins. Andreu Montblanc, sotsinspector del cos, demana seny als que optin per veure l'eclipsi des d'algun espai natural.
20: Una crida a la prevenció, que gaudeixin de l'eclipsi, però que no facin foc, que s'informin, sobretot que s'informin on van, quins valors naturals hi ha en aquell espai que han anat, i dintre de lo possible que facin cas sempre a les autoritats i als sense autoritat.
11: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda de l'eclipsi, no s'hi presentarà.
11: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, al Senat. El PP amenaça de portar-lo als tribunals si no hi compareix per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. La ministra de Defensa hi està citada dimarts que ve.
0: Madrid, Paula Brujats.
15: Però ni Margarita Robles ni la Moncloa confirmen la cita. El PP assegura que la ministra els ha dit que hi anirà i si ho fa es desmarcarà de l'estratègia del govern espanyol que passa per plantar el PP al Senat i donar les primeres explicacions al Congrés a final de mes. Amb la crisi lluny de resoldre, la Moncloa intenta frenar una altra entrada massiva a Ceuta. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, llença aquest dur missatge als que s'ho pensen.
6: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso.
10: que van a ser devueltos.
15: Álvarez endureix el discurs i promet contundència mentre accelera les negociacions amb el Marroc per retornar tots els migrants que continuen a Ceuta, adults i menors. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Xarxes socials.
21: La Comissió Europea anuncia un acord amb TikTok, Facebook i Instagram per vigilar el contingut relacionat amb Ceuta, amb l'objectiu de frenar noves crides a una entrada massiva.
0: Més detalls, Vicent Mifsot.
22: Segons Brussel·les, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, cooperaran amb verificadors per controlar els continguts. Es vol evitar que tornin a córrer missatges com els que anunciaven que no es retornaria al Marroc les persones que entressin a Ceuta nedant, després d'una sentència del Suprem espanyol del 8 de juliol, una informació distorsionada que es va fer viral. En paral·lel al control de xarxes, Brussel·les insisteix que els migrants que arribin a territori espanyol seran retornats i que estan treballant conjuntament amb Madrid i Rabat per aconseguir-ho. Vicent Mifsud per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Que actuï.
12: El govern espanyol demana a la Fiscalia que actuï contra el diputat de Vox que ha fet una crida a caçar els immigrants que van travessar la frontera de Ceuta.
0: Àlex Gerald Robert.
23: En més d'una entrevista, el dirigent ultra José María Figueredo s'ha referit així a la necessitat, segons ell, de retornar al Marroc totes les persones que van entrar a Espanya.
24: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
23: Igualtat creu que pot ser constitutiu d'un delicte d'odi i per això ha remès el cas a la Fiscalia perquè ho estudiï. El Ministeri Públic ja té sobre la taula almenys dues denúncies per aquestes mateixes declaracions del diputat de Vox, Àlex Gerald Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan passen dos minuts d'un quart de vuit, pena de mort.
15: L'expresident sirià Bashar al-Assad ha estat condemnat a mort en rebel·lia per crims de guerra i contra la humanitat. És la primera sentència contra membres de l'antic règim per la guerra civil que va esclatar el 2011.
21: L'escalfament de les protestes durant la anomenada primavera àrab va derivar en un conflicte civil armat de 13 anys de durada i més de mig milió de morts. Assad va ser derrocat el desembre del 2024 pels islamistes i va fugir amb la seva família a Moscou, on ara viu exiliat.
0: I 99 càmeres més.
12: A Barcelona se sumaran a les 186 que ja funcionen i per tant s'arribarà gairebé a les 300. Les noves càmeres s'instal·laran als carrers amb més activitat delictiva, que siguin susceptibles de ser objectiu d'atacs terroristes o amb molta aglomeració de gent. N'hi haurà, per exemple, al Parc de la Pegaso, als búnkers del Carmel o a l'Anella Olímpica de Barcelona. Albert Batlle, tinent d'alcaldia de Barcelona.
25: Combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
15: Batlle assegura que la decisió de posar-ne al Parc de la Pegaso a Sant Andreu es va prendre abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis de juliol en aquesta zona.
0: Busquen supervivents.
21: Els equips de rescat a Colòmbia entre la runa dels edificis que es van ensorrar pel terratrèmol.
12: La xifra de víctimes s'acosta als 250 morts, segons el balanç que fan les autoritats de les regions més afectades pel sisme.
0: Connectem amb l'enviat especial a Manizales, a Colòmbia. Joan Biosca.
26: Els veïns de Manizales encara no s'han tret l'ensurt de sobre i mirar façanes i edificis s'ha convertit en un tour de l'horror. Aquesta localitat de l'eix cafeter colombià no s'ha endut la pitjor part, com Pereira i Cali. 5 morts i un centenar de ferits, però cada víctima mortal és un drama familiar. La por a les rèpliques manté angoixats els veïns de Manizales.
27: Nunca había vivido una cosa, es gracias a Dios que no me pasó nada.
28: ¿Pero el susto todavía lo tienen?
27: Uy, no, es que pasó eso y uno caminaba, era como si todavía se estaba moviendo, queda uno con esa sensación.
29: Pues bastante mal, íbamos subiendo por la calle 25 en la pendiente, en el carro con mi hija cuando empezó. Tremendamente.
26: Des de Manizales, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joan. I continuen actius.
15: Els incendis a Andalusia i l'Aragó. El foc de niebla a Huelva encara manté 7 fronts actius i ja ha cremat 25.000 hectàrees. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, confia que aviat el podran perimetrar perquè no creixi més.
30: Hemos ido evolucionando en reducir los avances de la propagación y vamos estrangulando y, por tanto, evitando que siga creciendo. Ojalá esa tendencia se pueda consolidar, ese es el objetivo.
21: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca. L'objectiu dels bombers també és tancar i consolidar el perímetre, que ja és d'uns 60 quilòmetres. De moment ha cremat 4.200 hectàrees.
0: Sequera europea.
12: A França, 62 milions d'habitants, el 94% del total del país, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. El nivell de molts rius és el més crític registrat mai en aquesta època i dos terços dels aqüífers estan per sota del que seria normal. La calor també passa a factura la producció d'energia nuclear.
15: A la Gran Bretanya, gairebé
1: gairebé 45 milions d'habitants viuen en àrees declarades oficialment de sequera i 27 milions ja tenen directament restriccions d'aigua. I a Alemanya el mal de cap és el baix nivell d'aigua del Rin, que impedeix el transport fluvial de mercaderies.
0: Capacitat d'emancipació dels joves.
21: Ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%. Segons un informe de Comissions Obreres publicat ahir, Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueixen independitzar-se.
0: Gemma Sagrera.
2: A l'estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretària confederal de Joventut de Comissions Obreres.
3: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades cada vez mayores para emanciparse.
2: Segons Comissions Obreres, una de les causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge i reclamen limitar el preu del lloguer. Gemma Sagrera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I un dia més tallat per obres.
12: El tram entre les estacions de Gràcia i Sarrià de Ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona fins al 23 d'agost per refer la zona de vies.
0: Roger Santaló.
4: Per connectar les dues estacions per on passen les línies de Vallès, Ferrocarrils ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos, però ahir, en les hores de més afluència, es van veure cues destacades per agafar aquests vehicles. Això va complicar l'arribada al destí de molts usuaris que desconeixien que el seu trajecte estava alterat.
5: Estaven flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
7: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
4: Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta de la capital catalana. En aquest carrer s'han eliminat carrils entre Madrazo i Ganduixer. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 i 22 minuts, reobre.
1: L'església de Das a la Cerdanya després de 7 anys amb uns nous frescos de l'artista local Penélope Clot.
0: Joaquim Albalate.
8: L'església del 1901 estava en molt mal estat i s'hi han hagut de fer unes obres de rehabilitació. Ara el temple compta amb unes pintures murals de l'artista desenca Penélope Clot.
9: Les llàgrimes de Sant Llorenç que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les quatre estacions de l'any. Hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i l'entrada.
8: El temple renovat es va inaugurar dilluns durant la festa major. Des de Das, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Jordi Vilabadal.
21: Ha mort als 100 anys aquest psiquiatre, escriptor i exmonjo de Montserrat.
12: Va dedicar bona part de la seva trajectòria a l'atenció de persones amb drogodependències i va fundar l'Associació Acollida i Acció Terapèutica.
1: Als anys 60 es va exiliar a la Catalunya Nord juntament amb altres monjos de Montserrat contraris a la dictadura. A finals d'aquella dècada va deixar la vida religiosa argumentant que l'Església era irreformable.
21: També va tenir un paper destacat en el catalanisme cívic, entre altres coses va ser cofundador de la Plataforma pel Dret a Decidir.
0: Tres cites musicals.
12: Josep Maria Martí, David Bisbal i el duet Marlena encapçalen una nit de festivals amb propostes dirigides a tots els públics.
0: Adrià Clotet.
13: El Festival Jordi Savall organitza el Concert per un Eclipsi, una experiència única que fusionarà música barroca i astronomia. El tiorbista Josep Maria Martí actuarà en un espai secret coincidint amb l'eclipsi solar, en una proposta que vol transformar el fenomen en una vivència sensorial i que ja ha exhaurit totes les entrades.

0: Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols amb un concert al Guíxols Arena. Unes hores abans hi actuarà Mariona Escoda, en format acústic amb guitarra i piano, i Ernest Prana hi presentarà el seu primer àlbum en solitari. Leire Martínez i Marlena comparteixen escenari al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana. Després de 16 anys com a cantant de La Oreja de Van Gogh, Martínez arriba al festival en la seva nova etapa amb un directe íntim, mentre que el duet femení Bas tanca la nit amb els seus èxits pop com Red Flags i Amor de Verano. I per acabar, canviem de registre. A Besalú, del 12 al 15 d'agost, se celebren les Nits de Circ, el Festival de Circ Internacional a l'aire lliure, que reuneix figures destacades dels millors circs del món per veure sota les estrelles.
1: Anem als esports. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Tenim principi d'acord per Ferran Torres.
3: Segons el diari Esport, el davanter serà oficialment nou jugador del Paris Saint-Germain abans que s'acabi la setmana i la xifra del traspàs serà de 50 milions d'euros més 5 en variables. El Barça ja ha donat permís a Torres per no entrenar-se amb l'equip mentre es tanca la seva sortida. Pel que fa als francesos, avui es disputen la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa. Luis Enrique ha explicat que amb prou feines ha pogut treballar amb els internacionals abans del partit.
4: Realmente mañana, en términos de lo que es un partido de máximo nivel, es muy difícil. No sé qué nivel tienen mis jugadores. Han entrenado en su casa los pocos días que han podido entrenar. Vamos a ver mañana. Es muy importante para nosotros y para nuestro club y para nuestros aficionados dar una buena imagen e intentar ganar el trofeo. Pero en términos de preparación, no se parece nada a lo que es un partido, a lo que debería ser un partido, una final.
3: El Barça, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes, Pedri, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal. I avui comença la pretemporada del femení amb un amistós contra el Montpellier a les 7 de la tarda. El partit es podrà seguir per Esport 3 i la plataforma 3CAT i coincidirà amb l'eclipsi d'aquest vespre. Es repartiran 1.500 ulleres homologades a l'estadi.
1: I Luca Huck, rècord i a la final.
3: El nedador de Sant Pere de Ribes s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Huck ha aconseguit el segon millor temps en les semifinals i ha superat el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el 4 vegades campió del món, el romanès David Popovici, ha estat més ràpid que Huck.
5: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
3: El nedador del Club Natació Terrassa disputarà la final dels 100 metres lliures aquesta tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Círcoles han acabat sisens en la final del relleu 4% estils, també amb rècord d'Espanya, i la mallorquina Estela Tonraz ha estat cinquena a la final dels 200 metres esquena.
6: Catalunya Ràdio. Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
7: 4, 11, 12, 16 i 30. El sol són el 8 i el 9.
6: Ara, amb l'Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra-l'ara. 11. Ben jugat.

0: I per arribar a dos quarts, com sempre, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
1: The 2025 Ballon d'Or Frankfurt. Sí.
2: Frankfurt.
1: Goes to... Aitana, bon matí.
3: Molt bé, és el nom del dia. Andrés, la jugadora del Barça, Andrés.
4: Lo hice bastante bien, con muchas ganas.
3: Sí. Vas dir gos, pensava que vindria un fantasma.
4: Sí. Viste que brillava más yo que el Balón de Oro, realmente.
5: Sí, és veritat que em vas posar crema hidratant. Sí, cosa.
3: Estaves molt elegant, eh? Molt
6: sí,
3: elegant.
6: Sí, fas cara de salut, de bé. Sí, sí.
4: Sí, mete a vacilar a otro.
5: No, el que portes Andrés, molt bé és l'anglès, eh?
4: Sí, yes, I am.
5: I és igual.
3: I el japonès també, perquè vas viure a Japó,
4: sí,
3: no?
4: Què saps dir? Okinawa, no,
6: això és
4: una Otawa... Ciutat.
6: Això també.
4: Que no és ni Japó.
6: No és ni el Japó.
5: No, però ho sembla, Otawa.
3: Deia que Aitana Bonmatí s'ha convertit en la primera de la història de guanyar 3 pilotes d'or consecutives.
6: En canvi, no va tenir tanta sort la Minya Mal, no, que va quedar segon a les votacions per la pilota d'or masculina, per darrere d'Usman Dembélé, com dèiem ara.
7: No, és que no es pot fer tan mal a una persona humana, tio.
3: Tenim el telèfon a Munir Nasraoui, que és el pare de la Minya Mal, en directe des de París.
7: Sí, des d'aquí veig l'estàtua de París.
5: L'estàtua de París?
7: La torre de pizza.
6: Molt bé, Munir.
5: La torre Eiffel.
7: La merda aquesta.
6: Escolta, Munir, com ha sigut per tu i el teu fill tota aquesta experiència de la pilota d'or, anar a París?
7: Bueno, mira, yo no quiero entrar en temas, ¿sabes? Porque per mi tot està bé, se ve tot el món, el laminio, todo bien.
6: Bueno, sí.
7: No diré que ha sigut un robo, però bueno... Sí, què passa? Sí. Dale, tira per allà, hombre. No, el meu cosí.
3: Em pots passar el teu cosí, si me'l pots passar?
7: Oi, tant, el meu cosí.
3: Com es diu?
7: Khalid.
5: Khalid?
7: Sí, què passa?
3: Khalid, què tal?
7: Què passa, Ricard? Com estàs, tio? És un dolor humano. Estic despullat.
6: Amb això arribarem a dos quarts d'avui.
5: Hi ha una persona despullada per París, ara mateix.

0: Doncs ha arribat el dia. D'aquí unes 12 hores aproximadament, Catalunya viurà el seu primer eclipsi solar total en més d'un segle, amb la previsió d'un seguiment massiu que posarà a prova, sobretot, la mobilitat del país. L'eclipsi, a més, ha esgotat les ulleres necessàries per contemplar aquest fenomen astronòmic amb seguretat. S'hi referia ahir al vespre el president Illa.
1: Recomanava gent que estigui prudent i que utilitzi unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això. No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol, però com que hi ha un eclipsi podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle.
0: L'altre gran repte, com dèiem, serà evitar que les principals vies, molt especialment la P7, es col·lapsin per l'increment de desplaçaments a les zones on l'eclipsi serà total, especialment al sud de Catalunya. El Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu amb més de 700 Mossos d'Esquadra i, com ens avançava ahir el seu director, Ramon Lamiel, aquí al matí de Catalunya Ràdio, es recomana...
2: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
0: A banda de l'eclipsi, continua la crisi de Ceuta. Avui, el ministre Marlaska plantarà el Partit Popular al Senat, que n'ha demanat la seva compareixença, això mentre un company de govern, el titular d'Exteriors, enduria i de quina manera el discurs.
3: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
0: També a Colòmbia continuem molt pendents del balanç de víctimes del terratrèmol d'abans d'ahir, que s'acosta ja als 250 morts. Els equips de rescat treballen contra rellotge per buscar supervivents entre la runa del més de miler d'edificis que es considera que es van ensorrar en algunes parts del país. I en els esports, Miquel Muñoz.
4: Segons el diari Esport, el Barça i el PSG haurien arribat a un principi d'acord per Ferran, 50 milions d'euros més 5 en variables. I comença la pretemporada per al Barça femení amb un amistós contra el Montpellier que coincidirà amb l'eclipsi d'aquest vespre a les 7 per Esport 3 i la plataforma 3CAT.
0: Avui en parlarem, d'aquesta coincidència de l'eclipsi aquí al matí de Catalunya Ràdio. Jafre Genué, molt bon dia.
5: Bon dia, doncs ja som al dia de l'eclipsi, pendents d'aquest cel, d'aquests núvols que en alguns sectors, en alguns indrets, podríem fer una mica la guitza, però en general la previsió és molt òptima. Només haurem de tenir en compte aquestes nuvolades de tarda que sí, que al nord del país poden fer una mica la guitza. Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona i també nord de les de Girona. Aquí sí que s'espera que hi hagi núvols de les nuvolades que creixen aquesta tarda, que malgrat no siguin com les d'aquests darrers dies o tan extenses, doncs donaran alguns petits ruixats, però sobretot mantindran el cel una mica variable o mig ennuvolat. Quan més cap al sud, a partir de la Catalunya central, doncs un cel molt més asserenat que pot afavorir doncs a veure bé aquest fenomen, però cal dir que poden haver-hi alguns núvols prims puntuals o algun núvol baix a la costa. Ja serien coses molt específiques i que no esperem de manera general. De manera general, el cel serè pot acompanyar força arreu del territori.
0: Per tant, el temps acompanyarà de cara a aquest eclipsi i ho dèiem, una de les prioritats d'avui és garantir la mobilitat. De moment mirem com la tenim ara mateix a aquesta hora, la mobilitat. Marisa Gil, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia. Predomina la normalitat. Tenim, això sí, els 20 minuts de retard habituals a la línia R14. Recordar també que hi ha talls per obres en diferents línies de la xarxa de mobilitat. A Rodalies, a la R3 i a servei alternatiu d'autobusos per les obres que es fan a Montcada Bifurcació. Pel que fa al metro de Barcelona, a la línia 1, el trajecte entre Florida i plaça de Sants es fan autobús. A la línia 4, els combois no paren a l'estació de Verdaguer i a les línies 9 i 10 Nord no hi ha servei entre la Sagrera i 11 de setembre. Finalment, a Ferrocarrils de la Generalitat hi ha servei alternatiu d'autobusos entre les estacions de Gràcia i Sarrià i també hi ha servei alternatiu per carretera mentre duren les feines de revisió anual del funicular de Vallvidrera.
0: Gràcies, Marisa. I les carreteres, com les tenim? Mariluz García, bon dia.
7: Bon dia, doncs encara tranquil·les, només hi ha retencions provocades per obres a la Ronda a Dalt entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat perquè hi ha un carril tallat a banda i banda.
0: Gràcies, Marisa. Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara. Adéu.
0: Avui, al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, d'aquí una horeta, Aitor Arriaga, Ignacio Rigau, Eva Pomares i Afra Blanco, però de moment fem un cop d'ull als diaris. I comencem, com sempre, per les portades i opinions destacades amb el Pau Bertrulli i el Marc Presseguer. Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui està claríssim. L'Eclipsi, clar protagonista de les portades.
8: El dia D titula El Punt i destaca que si la meteorologia ho permet es podrà gaudir d'un fenomen que els humans han documentat, com a mínim, des de fa 3.300 anys.
9: A l'interior, el diari mira enrere i recupera les cròniques de l'eclipsi del 1905 que van recollir els dos diaris locals de Girona, el Diari de Girona d'Avisos i Notícies i La Lucha.
8: El periòdico també posa el focus en la meteorologia, titula Pendents del cel, i La Vanguardia, per la seva banda, assegura que l'eclipsi posarà avui a prova la mobilitat per autopistes i carreteres.
9: A les pàgines interiors, l'escriptor Sergi Pàmies compara la brevetat de l'eclipsi d'avui, un minut i mig, amb altres espectacles breus, com la final dels 100 metres llisos, i conclou amb una petició. Tant de bo el moment de màxima foscor d'avui justifiqui les il·lusions i les energies invertides en els preparatius de l'eclipsi.
8: El terratrèmol de Colòmbia també és present a les portades. El País relata el rescat dels supervivents. Explica que s'han desplegat bombers, militars i veïns per trobar persones vives en un sisme que ja ha provocat 220 morts.
9: L'Ara dedica a Colòmbia l'editorial. Diu que la tragèdia ha sigut en el pitjor escenari possible. Un govern nou que acaba d'assumir el poder i que no estava preparat per la gestió d'una catàstrofe humanitària.
8: L'ABC, d'altra banda, es fixa en la crisi migratòria de Ceuta i tracta el retorn dels menors com un pols del Marroc a Espanya. Les autores de l'editorial creuen que el govern marroquí és hipòcrita per dir que no abandonaran els menors.
9: I acabem amb La Vanguardia, que també dedica la portada a la IA i la crisi geopolítica, les quals apunta com a responsables de disparar l'atur juvenil al món. Segons les dades, els joves sense feina d'entre 15 i 24 anys superen el 12% i la taxa dels que ni estudien ni treballen el 20%. Afegeix que el 6% dels llocs de treballs ocupats per joves tenen un risc alt de ser substituïts per intel·ligència artificial.
0: 2:07 d'avui, continuem el repàs als diaris. Ara fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
10: Bon dia.
0: Un carrer de Barcelona dedicat a una persona que no existeix.
10: Si busqueu per internet qui va ser Guillem de Llúria, que dona nom a un carrer del Poble Nou, no trobareu res. O sigui, trobareu el carrer, però cap informació sobre qui va ser ni quins mèrits va fer perquè li dediquessin. El carrer s'havia dit Roger de Llúria quan formava part de l'antic municipi de Sant Martí de Provençals. I en el moment de la fusió, com que ja hi havia un carrer amb aquest nom al barri de l'Eixample, algú va tirar pel dret i es va limitar a canviar Roger per Guillem. Ara, però, el pobre Guillem es quedarà sense carrer perquè el juliol es va provar que es passi a dir carrer de Manolo Huguer, escultor, pintor i dissenyador de joies català. Ho llegim al Nació Digital.
0: Que aquest sí que existeix, no, en principi?
10: Sí.
0: Nedar com una sirena, esport oficial.
10: Segons els seus practicants, el mermaiding o sirenisme és molt més que posar-se una disfressa, ja que combina natació clàssica, natació sincronitzada i tècniques d'apnea, tot amanit amb la fascinació per l'univers de fantasia de les sirenes. És un esport oficial des del 2019 a la Xina i als Estats Units, però Espanya encara es considera una activitat lúdica. L'Associació Sirènida de Madrid, que és la primera acadèmia oficial de mermaiding certificada a l'Estat, ha fet aquest estiu a Madrid la segona convenció nacional de sirenes i tritons d'Espanya. La peça fonamental d'aquesta pràctica és la monoaleta en forma de cua de sirena que permet fer el moviment de dofí, i tot i que pot ser de teixit sintètic, elàstic, neoprè o silicona, i pot costar de 30 a 2.000 euros, ho explica l'ABC.
0: I la intel·ligència artificial que continua prenent-se llibertats.
10: A Austràlia han detectat el primer ciberatac autònom. L'ha fet un assistent d'intel·ligència artificial a qui l'humà, que es creia el seu amo, li va demanar que li fes una reserva en línia per una classe al lloc web del seu gimnàs. La IA va trobar una manera de reservar la classe de pilates amb molta més antelació del que permet i el gimnàs, gràcies a una vulnerabilitat que va descobrir el programari de reserves. I no només això, sinó que va expulsar de la llista d'espera de clients a alguns que anaven davant d'ell, cosa que no se li havia dit que fes. Quan li van demanar que desfés l'acció, la IA va respondre: males notícies, no els puc tornar a afegir. Ho llegim a la web de l'Australian Broadcasting Corporation, que és el servei de radiodifusió pública d'Austràlia.
0: I aquesta hora, 2:08, us explicant també els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Francesc Soler.
11: La premsa colombiana continua molt pendent del terratrèmol. Al Tiempo es fan ressò de la declaració d'emergència econòmica i social al país i publiquen les primeres imatges aèries del desastre en zones com Pereira i Cali, que són les més castigades. Al Diario de l'Otun, a la regió de Pereira, aconsellen comunicar-se a través de SMS perquè la cobertura és molt dèbil i, segons expliquen, el 77% de les estacions de telefonia mòbil continuen afectades. En la premsa francesa portuguesa es fan ressò de l'eclipsi. A Le Figaro és portada, tot i que el país només serà parcial, d'entre el 90 al 95%, i recorden que el País Basc francès és on es podrà veure millor. Mentre que a Le Monde titulen l'eclipsi total del sol d'Espanya té tot el país en suspens i recorden doncs, la gran afluència que s'esperen a les carreteres. Acabem amb un dels temes fet públic en les últimes hores, que és l'escapada en un carretó de menjar de Donald Trump en un vol militar secret des de Turquia. És portada, de fet, en molts diaris i el New York Times recorden que, tot i que el president dels Estats Units no va acabar volant amb l'avió presidencial, l'Air Force One sí que es va acabar en l'Iran, ple de personal de la Casa Blanca i de periodistes que van servir, diu el diari, com a esquers. A Le Monde també fan una anàlisi sobre aquest tema, asseguren que el pla d'evacuació de Trump és símptoma, diuen, d'un dispositiu de seguretat marcat pel nerviosisme i la improvisació.
12: I pel que fa a la premsa econòmica, a On Economia llegim que Catalunya és líder en construcció, però no en inversió. 5.167 obres i 6.800 milions. El sector de la construcció a Espanya confirma una frenada pressupostària amb una caiguda del 36% en dos anys. I Expansión expliquen que el mercat petrolier s'està tornant a escalfar amb la segona fase de la guerra a l'Iran. De fet, el petroli acumula una pujada de prop del 12% des de la setmana passada, sumant 6 jornades consecutives a l'alça, i els experts temen que pugui escalar fins a assolir pics al voltant dels $140 per barril. És a dir, uns nivells que només es van registrar a mitjans del 2008 i per un motiu molt similar, la por a un conflicte bèl·lic amb l'Iran que, en aquell cas, no es va acabar materialitzant.
0: Quatre minuts i tres quarts, anem a la premsa esportiva. Miquel Muñoz, molt bon dia.
9: Bon dia.

0: Sòcrates amb un altre.
1: Al Barça no li fa mal veure Ferran amb un altre. Principi d'acord entre els blaugranes i el PSG pel davanter, segons el diari Esport, 50 milions d'euros més 5 en variables. Una sortida amb la qual guanyen tots, segons escriu Lluís Miguel Sanz al mateix diari. El Barça ara necessita solucions per trobar gols després que marxin Lewandowski i Ferran. El periòdico fa un recompte de l'impacte que han tingut tots dos golejadors. 40 dianes entre tots dos en la darrera temporada. Problema pendent de solucionar per a Deco. I qui demanarà solucions i no problemes és Julián, que avui s'ha de mirar, s'ha de trobar amb Simeone. Al Mundo Deportivo, Fernando Polo assenyala Gilmarín. Escriu que el màxim accionista de l'Atlètic de Madrid ha de decidir si fer caixa amb un crac descontent o perdre'l perquè no l'acusin de cedir contra un rival directe. Un problema avui per les jugadores del Barça, jugar un partit mentre hi ha l'eclipsi. A les 7 s'enfronten al Montpellier. La solució, repartir 1.500 ulleres homologades entre el públic. I per aquí de sobte tot són risses, com diuen els figaflauers, és Luca Hook. El nedador s'ha classificat per a la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació amb rècord d'Espanya i només per darrere del seu ídol, el 4 cops campió del món, David Popovici.
2: I rematem el repàs a la premsa amb la premsa del cor, amb el Carlos San Andrés. Carlos, bon dia.
3: Bon dia. Doncs sembla que l'eclipsi està afectant els VIPs i que estan actuant com no els havíem vist mai. Els primers són Cristiano Ronaldo i Georgina, que després de publicar la seva vida en directe i al vespre, van i es casen en secret. Només ha calgut una foto discreta a les xarxes confirmant el matrimoni per fer embogir les redaccions roses. 10 anys de relació, un casament sorpresa i una exclusiva en marxa. Caldrà esperar les revistes de la setmana que ve o la nova temporada del reality de Georgina per tenir-ne tots els detalls. Qui també està irreconeixent coneixible és Lamine Yamal. Mentre Ronaldo es casava, el de Rocafonda celebrava l'aniversari i ho feia, atenció, de forma discreta. Després del despropòsit de l'any passat, de moment cap dels 100 convidats ha compartit res compromès a les xarxes. Ni Bad Gyal, que va actuar, ni el grup Frontera, ni els companys del Barça. El que sí s'ha filtrat ha sigut la finca escollida per la macrofesta. És el Mas de Sant Lleí a Vilanova del Vallès, una masia del segle XII, amb heliport, piscina i tota mena de luxe, això sí, silenciós. Lamine deu haver posat seny, estem en una nova era Yamal, davant d'aquests fenòmens estranys, només demano que no ens deixin de donar titulars.
4: Catalunya Ràdio.
5: Ui, quin fred que m'ha agafat.
6: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
5: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Una cigarreta. O un bosc cremant. Una barbacoa. O les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: A la meva esquerra.
11: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
12: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
13: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
12: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Vinga, els aniversaris. Marta Viana, com estàs? Bon dia.
16: Molt bon dia.
2: Qui fa anys avui?
16: Va, comencem amb un músic.

0: Ple.
1: Home, Arnold Fuera de ser Granadet, ja, 78.
0: Ui, gairebé 77.
1: Mira.
0: Mira, seguim ara amb la model i actriu britànica Cara Delevingne.
1: Cara Delevingne deu fer 41.
2: Uau, sí? No.
1: No, eh?
0: Baixa, baixa.
1: Baixo, 34.
0: Clavadíssim, sí, 34. I acabem amb l'expresident francès François Hollande.
1: Hollande, 74.
0: 72.
1: 72, François Hollande. Bueno. Per molts anys. Al Santoral.
0: Avui és Sant Anicet, Sant Eusebi, també Sant Herculà, Santa Hilària, Santa Joana, Sant Julià i Santa Juliana.
1: Moment per la recomanació literària que fem cada matí des del matí de Catalunya Ràdio i que la fem, a més, des d'una llibreria.
3: Soc la Berta Rossell, llibretera de la llibreria Les Voltes, a Girona, i aquest estiu us vull recomanar Vent de grop, d'Aurora Bertrana. És una novel·la lluminosa i plena d'aire de mar, però també amb una mirada molt fina sobre les passions, els desitjos i les tensions que s'amaguen sota una aparent calma estiuenca. Bertrana té aquesta capacitat de fer-nos entrar en un paisatge i alhora en tot allò que es mou per dins dels personatges. La recomanaria a qui tingui ganes d'una lectura estiuenca, però amb cos literari, i també a tots aquells lectors que vulguin redescobrir els clàssics catalans des d'una veu moderna, viva i molt suggerent.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Palomes Negres.
4: És la sèrie amb què Keira Knightley fa el salt a la televisió. Interpreta la dona d'un polític del govern britànic d'alt nivell, una mare perfecta, una anfitriona perfecta i molt discreta. La discreció té un motiu de pes, és una espia al servei d'una misteriosa organització. Una sèrie farcida de conspiracions, intriga, acció, assassinats amb molta sang i un sentit de l'humor molt fi. Té 8 capítols i la trobareu a Netflix.
1: Ara mateix passen 2 minuts de 7:45 i aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una crisi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho.
7: L'anada és programar-se, és planificar. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
8: Que gaudeixin de l'eclipsi, però que no falli el foc. Que s'informin, sobretot, que s'informin.
9: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso.
10: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Pau Bertolí. Supervivents.
11: Que sobreviuen, que romanen vius després de la mort d'altres, després d'un fet qualsevol. Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre de les 240 persones. Espanya descarta de moment víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar.
1: Retornar.
11: Restituir. Anar de vers al lloc del qual s'havia partit. El govern espanyol endureix el discurs i promet que retornarà al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta, adults i menors. Des de la ciutat autònoma i davant de la por d'una altra entrada aquest dissabte, el ministre d'Exteriors espanyol ha advertit als que s'ho pensen que si posen un peu a Espanya se'l retornarà immediatament.
1: Dispositiu.
11: Conjunt de mitjans organitzats que es posen en funcionament per a una finalitat determinada. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per afrontar el repte de l'eclipsi a les carreteres catalanes i que es preveu que hi hagi un increment de vehicles sobretot al sud del país. La consigna principal per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitant tant com sigui possible l'autopista P7.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. Entre 2.000 i 2.500.
12: Són les maletes que s'han quedat sense embarcar en ple pic de les vacances d'estiu a l'aeroport del Prat, una setmana després que comencés la vaga del personal de terra de Ground Force. En aquest període de temps s'han hagut de cancel·lar fins a 150 vols i cada dia més una vintena d'avions s'enlairen amb retards d'una hora i mitja. La vaga es manté indefinida perquè, segons la CGT, l'empresa no ha començat encara cap negociació amb els treballadors.
1: 31.
12: És un percentatge, el 31%. El percentatge de joves d'entre 18 i 30 anys que es poden permetre viure de manera independent i sense ajuda familiar actualment a l'estat espanyol, segons un informe de Comissions Obreres. Des de l'any 2016, aquesta xifra ha passat del 41% al 31%, o sigui, 10 punts menys. Espanya s'ha convertit en el país europeu on més ha caigut la taxa d'emancipació, que als principals països europeus s'ha mantingut estable al voltant del 50%. L'informe també diu que el percentatge de joves que viuen amb els seus pares o en reben diners ha augmentat del 58,9% el 68,7% en 10 anys.
1: 24.600.
12: Són els milions d'aparells de sabates que es van fabricar a tot el món l'any passat, un màxim històric que supera en un 1,7% les xifres de l'any 2018. Això sí, més de la meitat es fan a la Xina, a la qual se sumen com a països emergents l'Índia i el Vietnam. A l'estat espanyol, per contra, la producció de sabates ha caigut un 40% en aquests 7 anys. Ha passat de 100 milions d'aparells del 2018 a 60 milions al 2025.
1: I les tres imatges amb el Carlos San Andrés. A la primera hi veiem... A la primera, ara, hi veiem un camp, és de nit, tres persones amb telescopis i càmeres miren al cel, que la fotografia es veu ben gris.
2: Són els primers aficionats dels eclipsis que ja estan agafant lloc. El pronòstic de núvols en algunes zones amenaça els plans de molts curiosos i pot complicar la mobilitat per als menys previsors. Des de trànsit es recomana limitar els desplaçaments, evitar el transport privat i planificar el viatge amb temps. Es preveu que la Passet sigui la via més congestionada per aquest fenomen astronòmic i social.
1: A la segona imatge veiem una patrulla de l'Urbana a Barcelona, al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, van mirant a banda i banda.
2: És una de les zones de Barcelona on durant els pròxims mesos s'instal·laran càmeres de videovigilància. L'Ajuntament de la ciutat preveu posar-ne 99 de noves i ampliar la xarxa amb 660 terminals. El projecte també preveu altres àrees de la ciutat com el Passeig del Born, els búnquers del Carmel o l'Anella Olímpica.
1: I la tercera imatge, un contenidor metàl·lic, hi veiem. Un lateral es pot llegir D.O. Anso. És el nom d'una empresa internacional de càtering. El contenidor és a punt d'entrar a la bodega de l'Air Force One.
2: És el moment exacte en el qual el president dels Estats Units embarca en el seu avió després d'abandonar la cimera de l'OTAN a Turquia. Segons els serveis d'intel·ligència nord-americans, Donald Trump es va haver d'amagar en un contenidor de menjar i s'ha evacuat després de l'amenaça d'un possible atemptat. Segons publica avui el New York Times, bona part del personal de la Casa Blanca no tenia cap constància d'aquesta curiosa operació que va ser organitzada en col·laboració amb el Pentàgon.
1: Ara mateix falten 8 minuts per arribar a les 8 del matí.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
13: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
15: Hola a tothom.
14: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3cat.com/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
16: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
17: Consulta la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
16: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Guàrdia, amb Enric Calpena.
18: El 161, un ric propietari de Batea...
19: L'estiu no atura l'enguàrdia.

0: Generalitat, Salvador Illa, demana...
1: Recomanava gent que estigui prudent i que utilitzi unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això. No es pot mirar directament el sol. I normalment no anem mirant el sol. Però com que hi ha una crisi, podrem mirar el sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho. I acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle.
2: Important, Trànsit tancarà les sortides de la P7 Sud si hi ha risc de col·lapse.
3: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera.
4: El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ho explicava ahir al Matí de Catalunya Ràdio.
2: I un aspecte més, avui hi haurà 92 municipis en risc d'incendi forestal molt alt.
0: Alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com el Priorat, la Terra Alta o el Segrià.
2: Tot això amb una programació especial que ha preparat Catalunya Ràdio per seguir l'eclipsi.
4: El seguiment en directe, amb connexions en diversos punts del país, anirà a càrrec de Francesc Garriga, amb un especial a partir de les 6 des del Port de Tarragona, on es preveu que s'apleguin fins a 20.000 persones. Garriga estarà acompanyat, entre d'altres, del meteoròleg Eloi Cordomí i la doctora en Ciències Planetàries Marina Martínez. Durant tot el dia, però, 3CAT farà una cobertura especial de l'eclipsi.
2: I avui també seguim aquesta crisi de Ceuta, que continua ara ja més política que mai, sobretot després d'aquestes declaracions del ministre d'Exteriors.
5: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
0: Tot això mentre el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, plantarà al PP, que l'ha citat aquest matí al Senat, perquè doni explicacions.
2: I a Colòmbia, la zona afectada pel terratrèmol, els equips de rescat continuen buscant supervivents.
6: Ara necessitem més linternes i gafes, perquè no notem meternos hasta allá por el polvo que no entra.
4: Les autoritats regionals del departament més afectats pel sisme calculen que el nombre de morts s'acosta als 250.
7: Bon dia, doncs hem començat el dia de l'eclipsi amb una situació meteorològica de molta estabilitat, sense núvols i amb unes temperatures que fins i tot han baixat una miqueta. Tot i així es nota poc, i sobretot a la costa, amb aquest ambient canicular de plena xafogó, de valors tòrrids que no baixen dels 25 graus, i avui esperem que les temperatures fins i tot pugin un pèl més, amb molts valors per sobre dels 35, i amb temperatures que oscil·laran cap al Pla de Lleida entre els 38 a gairebé 40. Amb una situació meteorològica òptima, molt més òptima que en dies enrere per veure l'eclipsi, només al nord del país, Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona i també nord de Girona és on els núvols podran fer una mica la guitza de les núvols d'aquesta tarda, que s'esperen menys que en dies enrere, però n'hi hauran, amb alguns petits ruixats. I a la resta del territori, doncs, una situació de cel més asserenat, d'algun núvol molt puntual, algun núvol prim dispers, algun núvol baix costaner, fenòmens molt localitzats. En general, doncs, sembla que cap al sud del país el cel, doncs, acompanyarà força per veure aquest fenomen i amb un ambient de plena calor.
2: I actualitzem el panorama del trànsit ara mateix. Mariluz, com ho tenim això? Bon dia.
8: Bon dia, doncs encara tranquil amb algunes retencions puntuals. A l'AP7 a Fogars de la Selva en direcció Girona. Aquí sembla que hi ha alguna incidència. A l'autovia 2 a Caldes de Malavella en sentit nord on es fan obres. La C65 a Llambilles cap a Girona. I també per obres a Barcelona la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat. I compte si entreu a Barcelona per l'avinguda Diagonal des de l'autopista perquè no funcionen els semàfors en direcció Francesc Macià.
2: Gràcies, Mariluz. I el transport públic, Marisa Gil, bon dia.
9: Bon dia. Des de Rodalies Catalunya informen que a causa d'una incidència tècnica els monitors de l'estació poden no mostrar la informació actualitzada correctament. Es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per verificar la destinació i la informació del servei. D'altra banda, recordar que des d'ahir i fins al proper 23 d'agost a la línia Barcelona-Vallès del Ferrocarrils de la Generalitat hi ha servei substitutori d'autobusos entre les estacions de Gràcia i Sarrià amb motiu de les obres de millora que s'estan fent i que també queden afectats els horaris dels trens entre Plaça Catalunya i Gràcia.
2: I com sempre a aquesta hora dediquem una cançó a algú que ens heu dit vosaltres, que ens heu enviat amb una nota de veu al 636-360609, 636-360609, és el que ha fet en Barancy.
10: Per tu, Maria Teresa, i per tot el que hem passat i estem passant junts, perquè sabem que després de la foscor, després de l'eclipsi, ve la llum. Sempre tenim la llum, per molts anys, Maria Teresa.

0: bon dia a tothom, molt bon dimecres i molt bon dia de l'eclipsi, perquè tant parlar-ne, i finalment ha arribat la jornada en què Catalunya veurà l'eclipsi, el seu primer eclipsi total de sol en més de 100 anys. Com recordarem i com seguirem amb una programació especial a Catalunya Ràdio, l'eclipsi serà visible al 100%, molt especialment al sud del país. I això ens porta a diversos punts, tots ells relacionats amb la seguretat. El primer repte principal d'avui és el trànsit. Ahir parlàvem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el director del Servei Català de Trànsit i ens insistia en mirar d'esgraonar les baixades i les pujades en la mesura del possible. És a dir, que d'alguna manera, si es pot avançar el viatge cap a la zona on teniu previst veure l'eclipsi, millor, i si podeu ajornar la tornada cap a casa, millor. La tornada és un dels punts que més preocupen, perquè evidentment quan s'acabi l'eclipsi, doncs tota aquella gent que el vegi a les Terres de l'Ebre o a Tarragona o a les comarques del Segrià, doncs agafaran el cotxe, i la idea és que no ho facin immediatament, que s'ajorni i que d'alguna manera aquesta tornada sigui el més esglaonada possible. Aquesta és una de les prioritats, juntament amb dues també relacionades amb la seguretat, que no són menors. Una, els incendis. Recordem que tenim 90 municipis en risc molt alt d'incendis, i és per això que avui es blinden alguns parcs naturals, s'impedirà els accessos o restringiran per evitar que s'hi vagi a veure l'eclipsi i que això, amb algun tipus d'incidència, pugui causar un incendi forestal. I el tercer punt de la seguretat, evidentment, l'hem insistit molt, les ulleres. La necessitat de posar-se les ulleres en aquelles zones, que és el gruix de Catalunya, on l'eclipsi no sigui visible al 100%, mantenir-les sempre posades, i en les zones on sí sigui visible l'eclipsi al 100%, aquí treure les ulleres només quan es percebi una foscor total. En fi, l'altre gran interrogant que teníem avui de cara a aquest eclipsi és el temps. Jofre Genoé, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: I les perspectives són raonablement bones, per veure l'eclipsi amb total claredat.
1: Sí, i tant, i tant. I més amb el context del que venim, que és de nuvolades i ruixats que aquests dies ens han acompanyat i ens acompanyaran a partir del cap de setmana. Per tant, hi ha una petita treva que sobretot serà gran part del país, però no tot arreu, perquè en el Pirineu i Prepirineu, nord de les comarques de Lleida, nord de Barcelona, també nord de les de Girona, aquí és on la situació pot ser menys òptima, més dificultat o pràcticament doncs, costarà de veure aquest eclipsi, perquè és on esperem que hi hagi nuvolades de tarda que, evidentment, a l'hora de l'eclipsi poden ja començar a anar de baixa i anar-se trencant, i de fet els ruixats que esperem avui no seran gran cosa, més dispersos, però evidentment mantindran el cel mig ennuvolat, potser amb algunes escletxes, alguns indrets, però aquí costarà més, serà més difícil. En canvi, des de la Catalunya central cap al sud del país, la situació en principi és molt òptima, amb un cel en conjunt asserenat, i només tenir en compte doncs, alguns fenòmens locals, que poden ser doncs, algun núvol prim dispers, poden haver-hi cap a les zones de les Terres de l'Ebre, el Delta de l'Ebre, també algun núvol baix costaner, però bé, mirant cap a l'horitzó, creiem que això doncs, en principi tampoc hauria de dificultar gaire, que en general serà doncs, un cel molt asserenat i sobretot doncs, a l'interior del Camp de Tarragona, sud del Pla de Lleida, que és on en principi no s'esperen núvols. Per tant, aquesta seria una mica la fotografia de l'hora de l'eclipsi i de la jornada. De fet, els núvols que puguin aparèixer al nord del país no ho faran fins a migdia, per tant, matí assolellat i de molta calor. Calor canicular, calor intensa, avui pugen més els termòmetres, de fet a tocar dels 40 al Pla de Lleida, i de fet a l'hora de l'eclipsi en aquest sector sobretot, doncs les temperatures poden estar al voltant dels 30 i a la resta superiors als 25 amb aquesta xafogó notable a la façana litoral.
0: Gràcies, Jofre Genoé, fins ara.
1: Fins ara.
0: És important, eh? Per tant, el primer interrogant al voltant del dia de l'eclipsi ja el tenim resolt. El temps sí que acompanyarà amb algun núvol en algun punt del país, deia ara el Jofre, però en general el cel estarà molt més clar del que hem tingut aquests últims dies i, per tant, l'eclipsi, en principi, s'hauria de poder veure.
2: És una cosa que realment impacta, que realment et queda, no? És com una experiència quasi mística. Està passant alguna cosa més gran que nosaltres. I això és una cosa que queda, que marca a la persona. Sempre ha sigut així, des dels principis, quan eren auguris i no s'entenien, fins ara que els entenem perfectament.
0: Així ens ho descrivia la doctora en Ciències Planetàries i l'astrofísica Marina Martínez, que és qui assessora Catalunya Ràdio en la cobertura d'aquest eclipsi de sol. Un eclipsi que començarà més o menys cap a 7:45 i el punt màxim serà al voltant de 9:15. Com dèiem ara mateix, en molts punts de Catalunya es podrà veure de manera parcial, però a les comarques de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i a Ponent sí que es podrà veure l'eclipsi de sol en la seva totalitat, al 100%. A partir d'aquí, a banda de l'espectacle en si, aquesta jornada té diversos punts informatius clau, molt d'ells relacionats amb la seguretat. Francesc Soler, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia, Freddy.
0: El primer i el principal és el trànsit, sense cap mena de dubte. El repte és gestionar l'augment de circulació al sud del país, on, com explicàvem ara, l'eclipsi es podrà veure en la seva totalitat.
3: Sí, aquí la consigna del Servei Català de Trànsit és esglaonar les sortides durant tot el dia d'avui i evitar tant com sigui possible l'autopista AP7. Es proposa la C25 i l'A2 per anar a les comarques de Lleida, o l'A7 i la Nacional 340 per als desplaçaments cap al Camp de Tarragona a partir de Torredembarra i Altafulla. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamil, deia que no es preveu cap situació de col·lapse.
4: Jo no parlaria de col·lapse. Hi han congestions que es poden produir, però per com són les vies i risc relatiu en aquests moments, però hi poden haver-hi congestions en moments determinats en trànsit.
3: Sí que es demana explícitament que si l'eclipsi ens agafa conduint, no parem al voral. També que es restringeixi el trànsit de camions.
0: També està previst tallar les sortides de l'AP7, la sud, en cas que hi hagi doncs, aquestes congestions que ara ens deia el director del Servei Català de Trànsit. Tot això pel que fa a l'anada, però és que un altre punt clau i molt important serà el retorn.
3: Es demana també una sortida esglaonada per evitar cues. El consell és que s'ajorni la tornada a casa aprofitant les activitats que s'hi hagin preparat o fins i tot, si és possible, agafar el cotxe demà.
0: Important això, perquè evidentment doncs, l'eclipsi quan s'acabi, que serà cap allà quarts de nou, doncs pot ser una hora crítica i per això es recomana doncs, esglaonar, com deia el Francesc, la tornada a casa en la mesura del possible o que s'agafi el transport públic, perquè és important destacar que Renfe ha programat un tren especial per garantir la tornada justament després de l'eclipsi.
3: Sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. El regional pararà totes les estacions, però només hi podrà pujar si hi ha lloc i no es venen bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per cap dels trens anteriors procedents del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi.
0: Per tant, el primer punt és el trànsit, el primer punt és la circulació, el segon, el dèiem ara, és el risc d'incendis, que fa dies que no en parlem, però és que continua sent molt alt a diversos municipis i, sobretot, és molt alt el risc d'incendis a zones on es preveu una gran afluència de visitants per l'eclipsi, com és el cas del Priorat, com és el cas de la Terra Alta o com és el cas del Segrià, Montse Poblet.
5: Els agents rurals tindran 150 efectius patrullant pels espais naturals protegits i fent controls en zones d'acampada, carreteres i camins. Andreu Montblanc, sotsinspector del cos, demana seny als que optin per veure l'eclipsi des d'algun espai natural.
6: Una crida a la prevenció, que gaudeixin de l'eclipsi, però que no facin foc, que s'informin, sobretot, que s'informin on van, quins valors naturals hi ha en aquell espai que han anat, i dintre de lo possible que facin cas sempre a les autoritats i als agents de l'autoritat.
5: Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui en parlarem d'aquesta situació, d'aquests dos grans riscos pel que fa al trànsit i pel que fa als incendis amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, que serà en directe al Matí de Catalunya Ràdio d'aquí aproximadament una horeta. Hem parlat de trànsit, hem parlat dels incendis, hem de parlar de les ulleres una altra vegada. Els metges recorden una altra vegada que cal portar ulleres homologades i aconsellen tenir-les sempre posades als llocs on l'eclipsi no sigui total. Allà on sí que sigui total, treure-se-les només quan es percebi la foscor total, en aquest minutet en què la foscor serà total.
7: El que em preocupa més és la retinopatia solar, que no deixa de ser una cremada en el fons de l'ull, en la retina. Quan passa pot tenir repercussions i seqüeles de per vida en la forma de generació d'escotomes, que venen a ser taques en el nostre camp de visió, visió alterada dels colors, visió deformada i que pot no recuperar-se.
0: És el que ens deia ahir al Matí de Catalunya Ràdio l'oftalmòleg Marc Figueres. Per cert, que a Lleida s'han quedat sense ulleres. S'han exhaurit les ulleres especials per veure l'eclipsi. És per això que l'Ajuntament en repartirà 3.000 a banda de les 12.000 que es donaran a tots aquells que vagin als punts habilitats de la ciutat per veure l'eclipsi solar. Però Joan Álvarez.
8: Les ulleres es poden recollir a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria, ho ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
9: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
8: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seuella o als Mangraners la rebran quan hi accedeixin. Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat. Des de Lleida, per Joan Álvarez, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Com dèiem, a Lleida hi ha aquests punts habilitats per veure l'eclipsi. També n'hi ha a Tarragona, a la Marina del Port, un espai per veure l'eclipsi per a 20.000 persones. I allà és on farà la programació especial Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga al capdavant. Garriga, com estàs? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Com ho portes, això de l'eclipsi?
10: Home, ara hi ha ganes que sigui d'aquí 12 hores pràcticament, perquè mira que fa setmanes i mesos que estem amb això, i ara que ho tenim tan a sobre ja ve de gust, i sobretot content. Ara escoltava que explicàveu que es veurà bé, no? Que era un dels temors que teníem, no? De tota aquesta preparació. Si ara resulta que els núvols, que no controlem, no? Tenim moltes coses per tenir a punt, però si hi ha núvols era un problema que no podíem controlar.
7: Exacte,
10: si sembla que no ens han de molestar, doncs ja tot això que tenim.
0: I és un gran què. Què fareu avui, Garriga? Explica'ns una mica com anirà això.
10: Doncs acompanyar una mica aquest moment tan màgic i aquest moment tan especial. La idea és que tant per aquells que el puguin veure com per molta gent que per una raó o per altra no pugui veure'l, doncs que a Catalunya Ràdio puguem seguir i puguem acompanyar i puguem viure amb els nostres oients, doncs ja no només el moment àlgid, que serà a 8:45 del vespre, sinó tota la tarda, aquest increixendo, tant pels que ja estan una mica cansats d'eclipsi com pels que els ve molt de gust, serà, jo crec, un moment bonic per tancar totes aquestes setmanes de preparació i, per tant, amb la gent també, que serà en directe amb nosaltres a Tarragona, amb els que ens escoltaran, acompanyar-nos mútuament i compartir aquest moment tan especial i tan únic, no?, que ens ha tocat viure.
0: A més, tu ja n'has vist un d'eclipsi de sol, que el vas explicar?
10: Sí, el dels Estats Units. El que passa que jo ara ho repassava, ahir ho repassava una mica, i jo pensava que l'havia tingut el 90% i jo el vaig tenir el 88%. És a dir, que a Catalunya el tindrem molt més gros, diguem, del que jo el vaig veure, i jo ja el recordo com una cosa bastant especial. La Lídia Heredia és la que es va fer famós aquell seu moment del 100%, va ser molt bonic. Jo el vaig tenir el 80% i ja vaig pensar, hòstia, mira, està bé, doncs imagina't avui que el tindrem al 100%, això serà molt, molt especial, segur, sí.
0: A quina hora comencem, Garriga?
10: El Carandell s'hi posa a les 4 amb la tarda, diguem-ne, convencional, ja des de Tarragona, i per tant ja molt abocats a l'eclipsi, i a partir de les 6 comença el programa especial fins a 9:45, per tant tindrem temps de fer una bona prèvia.
0: Et sentirem, Garriga, moltes gràcies, cuida't molt, abraçada.
10: Vinga, una abraçada.
0: Avui programació especial del matí de Catalunya Ràdio, primer amb el Roger Carandell i la Marta del Cor a la tarda de Catalunya Ràdio, i després a partir de les 6 amb el Garriga al capdavant per seguir, doncs, tot el que pengi d'aquest eclipsi, que també és una oportunitat, i és important dir-ho, de fer estudis científics a banda d'aquest espectacle, diguem-ne, ciutadà. És, per exemple, el que han fet un projecte que es diu Ecoclipse, on participa el CSIC, el Centre Superior d'Investigacions Científiques, que el que investigarà i el que observarà és el comportament dels ocells en un eclipsi. Maria Costa.
11: Durant uns minuts les condicions ambientals canviaran de manera sobtada, baixarà la llum, la temperatura també, i els ocells ho poden interpretar com l'arribada de la nit. En parla Hanna Marco, doctora en ecologia de l'Institut Català d'Ornitologia.
12: Moltes espècies d'ocells començarien a volar fins a les seves zones on passarien la nit. Els esplugabous s'ajunten moltes vegades amb les gralles, tothom coneixem els estornells que fan aquestes volades, no?, completament sincronitzades, i també van a dormir junts. Potser començaran a activar-se i a cantar més, fins al punt que es faci completament fosc, que potser completament pararan la seva activitat cantora.
11: El projecte Ecoeclipse té repartits al llarg de l'estat mig miler de punts d'observació amb gravadores passives que no només analitzaran les aus, sinó també d'altres mamífers com les eugues i els llops. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies també, Maria. Encara parlant d'animals, en aquest cas dels domèstics, si teniu un gos, si teniu un gat, què heu de fer? Doncs els experts ens diuen que pot ser perfectament que els hi sigui absolutament indiferent, però si teniu un gos o un gat especialment sensible, que sí que hauríeu de prendre alguna precaució.
13: Aquelles persones que sabem que tenim animals delicats en situacions com tempestes, que és molt possible que tinguin reaccions d'angoixa, començar a córrer per la casa perquè no saben com gestionar-ho, i aquí és on que prenguem precaucions. Baixar persianes, una horeta abans, començar a preparar l'entorn.
0: És el que ens deia al matí de Catalunya Ràdio la Paula Calvo, que és etòloga i experta en antrozoologia. D'entrada, deixar fer les mascotes si fan aquests comportaments al qual no estem acostumats, però intentar preparar-los abans, això és el que ens deia. I encara alguna cosa més també de l'eclipsi.
14: Anar veient què tal ens relacionem dintre del camp, i això és l'objectiu. És el primer partit del Johan de la temporada, esperem que pugui venir el màxim número d'afició possible.
0: És el Pere Romeu, el tècnic del Barça femení. Avui hi ha un amistós del Barça femení i el Montpellier a l'estadi Johan Cruyff, que coincideix amb l'eclipsi.
15: Sí, a Sant Joan d'Espí, on l'eclipsi arribarà al 99%. El partit començarà a les 7 i, per tant, quan hi hagi l'eclipsi encara s'estarà disputant la segona part. Del club repartirà ulleres hores als aficionats que vagin al camp, el Barça ha decidit que no s'aturarà el partit. En parlarem a partir d'un quart d'onze amb Xavier Puig, directiu responsable del Barça femení.
0: I l'Eclipsi també coincideix amb algun concert avui.

David Bisbal actua avui al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. És veritat que el seu concert comença quan l'eclipsi ja s'hagi acabat, però abans sí que hi actuaran la Mariona Escoda i l'Ernest Prana, i aquí pot ser que encara s'enganxi en els últims minuts de l'eclipsi.

0: ara de la crisi de Ceuta perquè va agafant dimensió política cada cop més gran. La ministra de Defensa, Margarita Robles, avui visitarà les tropes desplegades a la ciutat autònoma i mantindrà una trobada amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. És una de les previsions polítiques del dia que afecten el govern espanyol. L'altra és que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, en teoria estava citat al Senat, on l'havia convocat el Partit Popular. El que passa és que no hi anirà per donar explicacions sobre la crisi. L'havien convocat per donar explicacions sobre la crisi, però el ministre ja ha dit que avui no hi pensarà. Anem ara a Madrid. Paula Brujats, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Perquè podríem dir, Paula, que aquest conflicte de les compareixences, que ja fa un parell de dies que sona, es va enfilant i enfilant, eh?
1: Sí, avui tindrem aquest primer capítol. El PP es quedarà sol al Senat esperant el ministre de l'Interior, que per cert a la mateixa hora se'n va a una reunió de coordinació per l'eclipsi d'aquest vespre. I el tema, com tu dius, s'embolica perquè el PP diu que ha pactat amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, que sí que anirà al Senat dimarts que ve a donar aquestes explicacions, però de moment la Moncloa no ho confirma i si finalment Robles acaba desfilant pel Senat es despenjarà de l'estratègia del govern espanyol que passa per plantar els populars al Senat, on tenen majoria, i per donar les primeres explicacions al Congrés a final de mes i gairebé 30 dies després de la tragèdia a Ceuta. El Partit Popular, per tant, indignat amb les excuses del govern espanyol, amb ministres que diuen desfilen per Ceuta però no porten cap solució, el ministre Félix Bolaños el respon així.
2: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones.
3: Estamos compareciendo a diario, dando datos actualizados en tiempo real de cuál es la situación en Ceuta. Y también será igual de deseable que sepamos qué haría o qué hace los gobiernos autonómicos PP-Vox.
1: A l'espera, doncs, de saber si Robles hi va la setmana que ve, el Partit Popular amenaça en portar els ministres als tribunals si no es presenten al Senat. Marlaska, ja ho diem, avui no hi anirà. Els ministres estan obligats a anar-hi, a compareixer, però sempre poden donar llargues al·legant motius d'agenda.
0: I encara parlant de ministres, un altre punt que avui destaquen molts diaris, o pràcticament tots, és l'enduriment del discurs, déu-n'hi-do, del ministre Álvarez. Ja és notícia que un titular d'exteriors del govern espanyol visiti Ceuta, que no havia passat en els últims anys, però encara és més notícia, Paula, que el ministre d'Exteriors, amb un to moderat habitualment, alerti que es farà fora absolutament tothom que hi entri de manera irregular.
1: Sí, exacte. Álvarez va anar per primer cop a Ceuta i va sorprendre amb aquest discurs duríssim. Envia un missatge de mà dura a Europa, de contundència contra la immigració irregular i promet que retornarà al Marroc a tothom que va entrar a Ceuta. A tothom, diu Álvarez, sense distingir menors, adults o sol·licitants d'asil.
4: Hablo con mi homólogo marroquí todos los días. Y en ese diálogo estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
1: Amb Ceuta desbordada, amb les crítiques d'Itàlia i Dinamarca, flor de pell, Álvarez endureix, ja ho sentíeu, el discurs migratori, però la realitat és, Freddy, que no es podrà expulsar tothom, com diu, excepte que el govern se salti la llei. Les ONGs ja diuen que vigilaran que això no es repeteixi, que això no passi, perquè fa 5 anys a Ceuta ja es van fer expulsions de nit i d'amagat i de manera il·legal. Álvarez ahir també avisava els que volen intentar una nova entrada aquest cap de setmana que desisteixin, que no risquin la vida, deia, no perdin temps ni diners perquè fracassaran i també se'ls expulsarà.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
1: Adéu, bon dia.
0: Important aquest matís que feia la Paula perquè és així, és a dir, les persones que han entrat de manera irregular, per exemple, si són menors d'edat, abans d'expulsar-los, el Tribunal Suprem ha deixat molt clar que se'ls ha d'obrir un expedient individualitzat i que hi ha d'haver-hi una atenció, i les persones sol·licitants d'asil, evidentment, és un altre carril, és un altre procediment. També és important destacar el que ahir ens deia aquí al matí de Catalunya Ràdio el Sergi Pardos, que és catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow i membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit. Ell ens deia que és veritat que aquestes imatges com les que hem vist a Ceuta són molt cridaneres, però que en contra del que diu l'extrema dreta, aquest fet no és simptomàtic de cap immigració descontrolada.
5: A Dinamarca, per exemple, ha experimentat recentment un dels rècords a la baixa de peticions d'asil. I els augments irregulars a Espanya, amb el que portaven d'any, eren, de fet, dels més baixos que hem vist els últims anys. No? I el creuament que hem vist el primer dia de Ceuta, d'aquest episodi que acabem de veure, va ser superior a tota la immigració irregular que va arribar a Espanya l'any passat de l'Àfrica, que va ser de menys de 40.000 persones. No? Per tant, doncs, aquestes coses s'han de contextualitzar bé.
0: És el que es deia el professor Pardos aquí al matí de Catalunya Ràdio. I ara que parlàvem d'arguments de l'extrema dreta.
6: Uno, y llevarlos de vuelta donde han venido. Cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
0: És José María Figueredo de Vox parlant de caçar. les persones que van entrar des del Marroc cap a Ceuta, de caçar-les. El govern espanyol, a les últimes hores, ha demanat a la Fiscalia que actuï per aquestes paraules, Francesc.
7: El Ministeri d'Igualtat considera que declaracions com aquesta poden ser constitutives d'un delicte d'odi. Abans que la Moncloa mogués fitxa, la Fiscalia ja tenia sobre la taula dues denúncies més contra Figueredo per aquest mateix motiu. A més, el govern espanyol ho ha comunicat a l'Autoritat Independent per la Igualtat de Tracte i la No Discriminació.
0: I encara una cosa més. Ja recordareu que fa uns dies que corre rum-rum per les xarxes d'una possible crida a una nova entrada massiva per aquest dissabte, pel 15, pel dia 15. La Comissió Europea ja fa dies que s'ho pren seriosament, fins al punt que ha anunciat un acord amb TikTok, Facebook i Instagram per vigilar el contingut relacionat amb Ceuta, amb l'objectiu precisament de frenar noves crides. Vicent Mifsud.
8: Segons Brussel·les, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, cooperaran amb verificadors per controlar els continguts. Es vol evitar que tornin a córrer missatges com els que anunciaven que no es retornaria al Marroc les persones que entressin a Ceuta nedant, després d'una sentència del Suprem espanyol del 8 de juliol, una informació distorsionada que es va fer viral. En paral·lel al control de xarxes, Brussel·les insisteix que els migrants que arribin a territori espanyol seran retornats i que estan treballant conjuntament amb Madrid i Rabat per aconseguir-ho. Vicent Mifsud per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Vicent. Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
9: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
10: CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
11: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
10: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
9: Catalunya Ràdio. Ets tu. Ets tu. El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 8 i 23 minuts, repassem els bàsics del matí amb la Silvia Creus i la Marta Viana. Bon dia.
12: Bon dia.
0: I hem d'anar, evidentment, a Colòmbia, on els equips de rescat continuen treballant i es continuen recuperant cossos després del terratrèmol. L'últim balanç ja s'acosta a les 250 persones mortes, segons apunten les autoritats de les regions més afectades pel sisme. Anem cap allà, anem amb l'enviat especial a Manizales, a Colòmbia, Joan Biosca.
13: Els veïns de Manizales encara no s'han tret l'ensurt de sobre i mirar façanes i edificis s'ha convertit en un tour de l'horror. Aquesta localitat de l'eix cafeter colombià no s'ha endut la pitjor part, com Pereira i Cali. 5 morts i un centenar de ferits, però cada víctima mortal és un drama familiar. La por a les rèpliques manté angoixats els veïns de Manizales.
14: Nunca había vivido una cosa, es gracias a Dios que no me pasó nada.
15: ¿Pero el susto todavía lo tienen?
14: Uy, no, es que pasó eso y uno caminaba, era como si todavía se estaba moviendo, queda uno con esa sensación.
16: Pues bastante mal, íbamos subiendo por la calle 25 en la pendiente, en el carro con mi hija cuando empezó tremendamente.
13: Des de Manizales, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això amb aquest terratrèmol que, evidentment, ha afectat de ple Catalunya, especialment Barcelona, on hi ha una comunitat colombiana molt i molt nombrosa. Les entitats que el representen ja s'estan organitzant per ajudar els afectats.
17: La Federació d'Associacions de Colombians de Catalunya demana enviar ajuda a través dels canals oficials com la Creu Roja per assegurar-se que arriba on toca. La mateixa entitat s'ha ofert per contactar amb familiars i amics que són a les zones més afectades pel terratrèmol i amb qui és complicat comunicar-se.
18: Les torres de comunicació són els primers que van caure. Les torres dels aeroports, l'aeroport de Pereira, les torres de comunicacions, i és difícil, per exemple, nosaltres hem pogut contactar amb els catalans, però només a través de WhatsApp, de missatges escrits, i costa parlar amb ells, o costa, i òbviament, doncs els parlar amb vídeos i així amb ells és complicat.
17: Així ens ho deia al Matí de Catalunya Ràdio el president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, Francesc Minguell.
0: Tot això mentre el país, la crisi té una dimensió política també, perquè el nou govern colombià és, això, molt nou, acaba d'arribar al poder, literalment no sap en quines condicions està la unitat que en teoria té l'encàrrec de reaccionar davant de les catàstrofes.
19: El nou president Abelardo de las Priella ni tan sols havia nomenat el nou director que, segons va dir, tallaria amb la corrupció. Algunes entitats apunten que això pot complicar les feines de rescat, però el president insistia que esta nit que els ajuts seran àgils.
20: He dado instrucciones precisas al señor ministro de Vivienda para que se decrete un alivio económico en servicios públicos para todas las personas afectadas en Risaralda por 3 meses, para que la gente pueda tener un respiro en medio de esta tragedia.
19: Espriella també havia promès retallades que ara es qüestiona si es podran fer.
0: Falten 4 minuts per arribar a 2:15. I avui al Matí de Catalunya Ràdio parlarem de càmeres, d'aquestes càmeres de videovigilància, de seguretat, que cada vegada més s'instal·len a les ciutats. En parlem amb la Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de l'Autònoma, després que Barcelona hagi anunciat que instal·larà 99 càmeres més, per tant, s'afegiran a les 186 que ja hi ha a la capital.
17: I s'arribarà, per tant, gairebé a les 300 càmeres de videovigilància. Les noves s'instal·laran als carrers amb més activitat delictiva, que siguin susceptibles de ser objectiu d'atacs terroristes o amb molta aglomeració de gent. N'hi haurà, per exemple, al Parc de la Pegaso, als búnquers del Carmel o a l'Anella Olímpica de Barcelona. Albert Valle és el tinent d'alcaldia de la ciutat.
12: Combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor a la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
17: Batlle ha assegurat que la decisió de posar-ne al Parc de la Pegaso a Sant Andreu es va prendre abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis de juliol en aquesta zona.
0: Encara a Barcelona hem de parlar d'aquest tall que hi ha a les estacions entre les estacions de Gràcia i Sarrià de Ferrocarrils de la Generalitat. Ho estarà fins al 23 d'agost. I ahir això va agafar desprevinguts a molts dels passatgers que no ho sabien, i com que el transport alternatiu és per autobús, doncs alguns es van trobar que feien tard. Roger Santaló.
15: Per connectar les dues estacions per on passen les línies del Vallès, Ferrocarrils ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos, però ahir, en les hores de més afluència, es van veure cues destacades per agafar aquests vehicles. Això va complicar l'arribada al destí de molts usuaris que desconeixien que el seu trajecte estava alterat.
21: Estaven flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
22: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
15: Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta de la capital catalana. En aquest carrer s'han eliminat carrils entre Madrazo i Ganduixer. Roger Santaló, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Roger. Continuen actius, d'altra banda, els incendis a Andalusia i l'Aragó. De fet, el foc de Niebla, a Huelva, encara manté 7 fronts actius i ja ha cremat 25.000 hectàrees.
19: El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, confia que aviat el podran perimetrar perquè no creixi més.
23: Hemos ido evolucionando en reducir los avances de la propagación y vamos estrangulando y, por tanto, evitando que siga creciendo. Ojalá esa tendencia se pueda consolidar, ese es el objetivo.
19: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos, a Osca. L'objectiu dels bombers també és tancar i consolidar el perímetre, que ja és d'uns 60 quilòmetres. De moment, ha cremat 4.200 hectàrees.
0: A banda del risc d'incendis, la calor també té conseqüències en la salut. Ja fa dies que ho diem. Avui el País, per exemple, destaca que les altes temperatures han disparat un 38% les atencions als ambulatoris catalans, o les urgències vinculades a la calor en un 11%. Aquesta és una altra de les conseqüències. I encara n'hi afegim una tercera, que és evidentment la sequera, que afecta directament a tota Europa.
17: A França, 62 milions de persones, el 94% del total d'habitants del país, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. El nivell de molts rius és el més crític registrat mai en aquesta època i 2/3 dels aqüífers estan per sota del que seria normal. La calor també passa a facturar la producció d'energia nuclear.
19: A la Gran Bretanya, gairebé 45 milions d'habitants viuen en àrees declarades oficialment de sequera i 27 milions ja tenen directament restriccions d'aigua. I a Alemanya, el mal de cap és el baix nivell d'aigua del Rin, que impedeix el transport fluvial de mercaderies.
0: I encara alguna cosa més, abans de fer un cop d'ull a la informació de servei, perquè cueja, i de quina manera, tot l'espectacle de l'avió de Donald Trump.
24: This is a truly wild story that the Washington Post first reported last night, and many other outlets, including our own, have now confirmed that President Trump apparently stowed away undetected.
0: Ho dèiem ahir, Donald Trump va canviar d'avió d'amagat davant d'una suposada amenaça de l'Iran.
17: Es va amagar en un contenidor de catering per sortir de Turquia en un avió militar. Avui el New York Times recorda que l'avió presidencial, el suposadament amenaçat, va volar igual i que dins hi havia treballadors del govern i periodistes que no sabien de la presumpta amenaça.
0: I un altre símptoma que apunta a una possible pujada de la inflació, fa dies que no en parlàvem. El Financial Times diu avui que els preus de les rutes de navegació més transitades del canal de Panamà han arribat a un nou rècord.
19: D'una banda, per la caiguda dels nivells d'aigua relacionats amb la intensificació del fenomen meteorològic conegut com El Niño, i de l'altra per la forta demanda impulsada per la guerra de l'Iran. Tot això limita el trànsit, la qual cosa va pujar el preu pel trasllat de mercaderies per la zona.
0: I encara un altre símptoma, eh? El barril del petroli Brent es manté a prop dels $90.
17: Ha assolit el preu més alt de les últimes dues setmanes, després que les últimes exigències dels Estats Units i l'Iran hagin refredat les perspectives d'unes negociacions entre les parts. Les negociacions continuen, però de moment sense cap resultat.
0: Hem arribat a 2:15. De seguida repassem altres dels titulars de la jornada, però ara parlàvem d'aquesta incidència d'aquestes obres, vaja, Ferrocarrils de la Generalitat. Actualitzem la situació de la mobilitat. Marisa Gil, bon dia de nou.
1: Hola, bon dia. Des de Rodalies Catalunya informen que a causa d'una incidència tècnica els monitors de l'estació poden no mostrar la informació actualitzada correctament i es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per verificar la destinació i la informació del servei. D'altra banda, el tren de la línia R11 que ve de Portbou i havia d'arribar a l'estació de Sants de Barcelona a les 9:40 ho farà a les 9:45 i l'Oigo que ve de Madrid i havia d'arribar a Barcelona a les 9:45 ho farà amb 8 minuts de retard.
0: Gràcies, Marisa. També fem un cop d'ull a les carreteres prioritàries avui, però ara mateix suposo que una relativa tranquil·litat, no? Mariluz, bon dia.
2: Bon dia, sí, encara tranquil·les. És més tard quan es comencen a animar. Hi ha cua a la P7 entre Sant Celoni i Hostalric en direcció Girona i és que han caigut arbres a la via. Ara hi ha un carril tallat, abans n'hi havia dos. També un carril tallat a Tarragona en direcció Barcelona per reparar danys a la via. A l'autovia A2, lentitud a Jorba, direcció Lleida per obres i també pel mateix motiu a la ronda a dalt de Barcelona entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
2: Fins ara.
9: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: Amb el Jofre Genué. Jofre, bon dia de nou.
3: Bon dia i bona hora.
0: Què ens expliques, com pinta el dia?
3: Bé, serà una jornada de calor intensa, eh? Les temperatures avui fins i tot pugen una mica més, amb molta xafor, ja ho hem notat aquesta matinada, tot i que hem perdut algun grauet, potser respecte ahir, perquè el cel ha estat més serenat, estem parlant de temperatures mínimes per sobre dels 25, amb ambient tòrrid, sobretot al camp de Tarragona, en costa central, amb aquests valors que no han baixat gairebé dels 28, al barri del Raval de Barcelona. Avui les temperatures arribaran fàcilment als 35, sobretot a l'interior, i fins i tot al Pla de Lleida podrien quedar-se a tocar dels 40 graus. Per tant, a l'hora de l'eclipsi tindrem temperatures amplament per sobre d'aquests 25 graus amb xafogor en moltes zones de la costa i cap al Pla de Lleida fins i tot temperatures al voltant dels 30. I bé, una jornada de cel serè fins a migdia. Al llarg de la tarda aniran apareixent núvols. De fet, aquest matí poden aparèixer alguns puntuals de baixos a la costa que no seran persistents i a la tarda doncs les nuvolades tornaran a aparèixer malgrat que les condicions són menors. No en descartem i, per tant, al nord de les comarques de Girona també de Barcelona, Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, aquí és on la situació doncs, no serà gaire favorable, perquè parlarem d'un cel, si no ennuvolat, mig ennuvolat, amb algunes clarianes, algunes escletxes, potser en alguns indrets se poden arribar a veure, però en general és on s'espera un cel menys serè. I des de la Catalunya central cap al sud és on el cel doncs, acompanyarà més, cosa que no vol dir que hi hagi de manera molt local algun núvol que pugui fer la guitza, sobretot arran de costa o també algun núvol prim dispers, però la situació en general serà molt més òptima. La zona amb menys possibilitat de núvols és a la zona del Pla de Lleida, interior del Camp de Tarragona, nord de les Terres de l'Ebre, i cap al Delta de l'Ebre, Costa Daurada, doncs aquí una mica pendents que de manera local hi hagi algun núvol baix o algun tel de núvol prim que pugui fer una mica la guitza, però poca cosa més. Per tant, una situació en general podríem dir que força òptima. I això sí, amb perspectiva finals de setmana que baixi el termòmetre amb ruixats.
10: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos quarts i cinc minuts de nou, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. D'aquí uns minuts començarem l'Àgora amb l'Aitor Arriaga, l'Ignacio Rigau, l'Eva Pomares i l'Afra Blanco, però avui és important destacar que entra en vigor la nova normativa europea per als envasos. Això vol dir que, per exemple, ens haurem de començar a acomiadar, a dia d'avui, aquells típics sobrets de ketchup amb maionesa o les bossetes d'oli que acostumen a servir en bars i restaurants. També tampoc no veurem més les ampolletes individuals de sabó als hotels.
17: Aquesta prohibició, però, no arribarà fins al 2030 perquè la mesura s'anirà aplicant de manera progressiva. La primera mesura, a partir d'aquest 12 d'agost, prohibeix que els fabricants d'envasos facin servir substàncies químiques que no són reciclables per fer aquests recipients. Abans del 2029, els països europeus també hauran d'haver implantat un sistema de dipòsit i retorn d'ampolles de plàstic i llaunes que, a més, permeti al client recuperar l'import pagat.
0: Ja que parlem de pagar, atenció amb aquesta dada, eh? Des del 2016 ha baixat 10 punts, 10, la capacitat d'emancipació dels joves.
17: Ha baixat
19: baixat del 41% al 31%, segons un informe de Comissions Obreres publicat. I Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueixen independitzar-se.
0: Més detalls, Gemma Sagrera.
4: A l'estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretària confederal de Joventut de Comissions Obreres.
5: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades cada vez mayores para emanciparse.
4: Segons Comissions Obreres, una de les causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge i reclamen limitar el preu del lloguer. Gemma Sagrera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, encara parlant d'economia, el Consell de Garanties ha avalat la llei de cambres que està tramitant al Parlament, incloent les famoses i polèmiques cadires de plata.
17: Són les vocalies de les cambres que el text permet reservar a les empreses que més diners hi aportin. Això va fer que els comuns i la CUP decidissin portar la norma al Consell de Garanties. Ara, però, l'òrgan consultiu ha resolt per unanimitat que la proposta encaixa tant amb l'Estatut com amb la Constitució.
0: I encara alguna cosa més. Per exemple, han condemnat a mort en rebel·lia el dictador Bashar al-Assad, el que està fugit a Moscou des de Síria des del desembre del 2024.
19: Un tribunal de Damasc el fa responsable dels crims de guerra i contra la humanitat que es van cometre al país des del 2011 en la repressió de la primavera àrab. Juntament amb ell s'ha condemnat el seu germà Maher i altres exfuncionaris.
0: Més detalls també, Albert Manyà.
6: El judici va començar a l'abril i només un dels acusats, Atif Najib, cosí de l'Assad, ha comparegut al tribunal com a exresponsable de la seguretat a Daraa, bressol de la revolta. A les portes del tribunal, aquest familiar d'una víctima seva ho celebrava.
7: Felicito totes les famílies dels màrtirs i felicito el meu pare i la meva mare per la sentència de mort contra el criminal Atif Najib. Esperem que Bashar al-Assad i tots els membres de la seva banda criminal siguin executats.
6: I mentre Síria comença a passar comptes amb el passat, el Líban ha abolit la pena de mort, que de facto no s'aplicava des de fa 22 anys. És el primer país del Pròxim Orient que fa el pas i les Nacions Unides i la Unió Europea confien que altres segueixin l'exemple. Albert Manyà, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Albert. La policia francesa, mentrestant, ha desarticulat una xarxa que distribuïa droga amb drons en una presó del centre del país.
17: Hi ha 5 persones detingudes, un de les quals menor, a 3 d'elles se les van xampar infraganti. En 2 mesos van fer 1.800 entregues, sempre de nit, quan els aparells volen a les fosques i se'ls pot sentir, però no localitzar. La policia ha destacat que era una organització especialment estructurada i que enlairava els drons des de 2 zones pròximes a la presó. Els funcionaris d'aquests centres tenen por ara que en un futur s'hi puguin fer arribar armes, segons han revelat fonts sindicals a l'agència France Press.
0: I aquest matí també hem de parlar d'un adeu. Ha mort als 100 anys Jordi Vila-Badal, psiquiatre, escriptor i exmonjo de Montserrat.
19: Va dedicar bona part de la seva trajectòria a l'atenció de persones amb drogodependències i va fundar l'associació Acollida i Acció Terapèutica. Als anys 60 es va exiliar a la Catalunya del Nord juntament amb altres monjos de Montserrat contraris a la dictadura. A finals d'aquella dècada va deixar la vida religiosa argumentant que l'església era irreformable. També va tenir un paper destacat en el catalanisme cívic. Entre altres coses, va ser cofundador de la Plataforma pel Dret de Decidir.
0: I després de 7 anys ja ha reobert l'església de Das, a la Cerdanya, amb uns nous frescos, a més, de l'artista local Penélope Clot. Anem cap a Das, Joaquim Albalate.
8: L'església del 1901 estava en molt mal estat i s'hi han hagut de fer unes obres de rehabilitació. Ara el temple compta amb unes pintures murals de l'artista desenca Penélope Clot.
25: Les llàgrimes de Sant Llorenç que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les 4 estacions de l'any. Hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i l'entrada.
8: El temple renovat es va inaugurar dilluns durant la festa major. Des de Das, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs parlant de festa major, ja queda cada cop menys per Gràcia, la festa major de Gràcia. De fet, falta 2 dies perquè arrenqui una de les festes més esperades de Barcelona, aquest any amb una certa polèmica amb una part dels veïns, mentre els altres s'afanyen a enllestir els decorats, Marc Camps.
19: Per primer cop, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments de la saga. Gràcia és un dels barris amb més habitatges d'ús turístic de la ciutat i alguns veïns es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
26: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
19: Tot i això, Font assegura que l'objectiu de les entitats és acostar la festa major als nouvinguts. Marc Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marc. 5 minuts i ja arribarem a 3 quarts. Anem als esports.

0: Miquel Muñoz, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Alerta, perquè avui tenim un partit literalment en ple eclipsi, eh?
1: Exacte, el primer enfrontament de la pretemporada per al Barça femení es disputa a les 7 a l'estadi Johan Cruyff. L'eclipsi arribarà al seu màxim durant la segona part i en principi no s'aturarà el partit. Entre el públic es repartiran 1.500 ulleres homologades i al masculí hi ha un principi d'acord amb el PSG per Ferran. Segons el diari Esport, seran 50 milions d'euros més 5 en variables i el fitxatge es farà oficial abans que s'acabi la setmana. Aquest vespre el PSG disputa la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa anglès i Luis Enrique ha explicat que pràcticament no ha pogut preparar el partit.
2: Realmente mañana, en términos de lo que es un partido de máximo nivel, es muy difícil. No sé qué nivel tienen mis jugadores, han entrenado en su casa los pocos días que han podido entrenar. Vamos a ver mañana, es muy importante para nosotros y para nuestro club y para nuestros aficionados dar una buena imagen e intentar ganar el trofeo, pero en términos de preparación no se parece nada a lo que es un partido, a lo que debería ser un partido, una final.
1: Al Barça avui s'incorporen als entrenaments els mundialistes que faltaven, Pedri, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal. Héctor Fort i Marc Casado es van entrenar al marge del grup a l'espera de les possibles sortides.

0: I rècord d'Espanya i final per Luca Huck.
1: El nedador de Sant Pere de Ribes s'ha classificat per a la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Huck ha aconseguit el segon millor temps en les semifinals amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes i ha superat el rècord d'Espanya que ell mateix ostentava. Només ha estat més ràpid el romanès David Popovici, quatre vegades campió mundial.
2: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici y la verdad que digo... Pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
1: El nedador del Club Natació Terrassa disputarà la final dels 100 metres lliures aquesta tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Círcoles han acabat sisens en la final del relleu 4x100 estils, també amb rècord d'Espanya, i la mallorquina Estela Tonraz ha estat cinquena a la final dels 200 metres esquena.

0: I en handbol, el Granollers comença amb derrota.
1: Els vallesans van perdre per 31-30 en el seu primer partit de pretemporada contra el segon, que acaba de pujar a la Lliga Sobal. El tècnic de Granollers, Antonio Rama, valorava així el partit.
2: Moltes imprecisions, moltes errades, sense ser forçades. És veritat que no hem controlat en cap moment el ritme de partit, ens ha costat entrar, i quan hem anat molt igualats tot el partit, però hi ha hagut un moment que hem sumat masses errades seguides.
1: I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, aquesta tarda la Sant Cugatenca, Jael Sakura Bestué, disputarà les semifinals dels 200 metres. Ahir, en la jornada d'ahir, Jaime Guerra va ser novè a la final de salt de llargada i l'atleta d'Arenys, Marta Mitjans, es va classificar per les semifinals dels 800 metres.

0: l'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona amb Francesc Garriga i el Parc Natural del Delta de l'Ebre amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT aquesta tarda.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Quina gran notícia! La cerveseta d'oferta. Gaudeix del 20% de descompte en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que dona per molt. Només el 12 i 13 d'agost.

0: una delícia per picar. L'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
1: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
2: Tria pernil ibèrica 4,89 i estalvia un 18%. I amb Lidl Plus 250 grams de pop cuit a 7,99 i estalvia un 19%. Lidl, val la pena.
3: Els dijous, paella,
4: canó,
5: pastanaga,
3: petits i doble ració de riure. Amb Clara Segura,
6: acabo bé, estimo,
3: i Bruno Oro.
7: No tallis l'impú!
3: I després, amb els Oscars.
8: Són superfamosos.
9: Qui? Jo? Jo no. Tu? Correcte.
3: Vinagreta i tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT dijous a la nit.
10: Queda clar. Gràcies.
11: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
12: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
11: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: El 12 d'agost arriba l'eclipsi solar del segle.
14: I el podreu viure amb la tarda de Catalunya Ràdio.
13: Us acompanyarem amb informació útil i de servei actualitzada al moment, l'estat de les carreteres i la situació meteorològica.
15: I a partir de les 6 ens trobarem a la festa de l'eclipsi de Tarragona. Un programa especial amb Roger Carandell, Marta del Cor i Francesc Garriga en directe des de la Marina Port Tàrraco.
16: Serem a Tarragona, però l'eclipsi el seguirem des dels diferents punts dels països catalans, de Lleida al País Valencià i de les Balears al Pirineu. També serem a la platja del Trabucador i us explicarem com es veu i com es viu l'eclipsi des del mar.
15: A Catalunya Ràdio us donem consells pràctics per gaudir de l'eclipsi amb seguretat.
13: La tarda de Catalunya Ràdio, especial eclipsi total.
16: L'eclipsi de la teva vida.
15: A la Ràdio Nacional de Catalunya.
17: Les tasques d'extinció van bé.
15: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
13: a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
15: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
13: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
15: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
13: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
18: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
20: De Catalunya Ràdio, avui amb l'advocat Ignacio Rigau, la periodista i assessora de comunicació Eva Pomares, la sindicalista i economista Fra Blanco i el director de comunicació i màrqueting Aitor Arriaga. Molt bon dia, com esteu?
21: Bon dia.
20: Estic fent allò una enquesta de els agoristes a quin lloc estan, el sector tips de l'eclipsi o el sector amb ganes i engrescats per veure l'eclipsi? Eva.
21: Jo la veritat és que soc bastant força fan del tema estels, eh?
20: Sí,
21: acostumo a anar a veure estels cada estiu, per tant l'eclipsi, malgrat la preocupació pel tema del trànsit i el col·lapse de les zones d'espais naturals i d'espais rurals, no me'l penso perdre. De fet, vaig a... Deixa'm fer una mica promo bona,
20: home,
21: que és el
20: davant,
21: Festival
20: sempre.
21: Jordi Savall, que es fa a la Conca i a l'Alt Camp cada any, i en soc força fidel, i ja fa moltes setmanes que tinc l'entrada. O sigui que espero poder gaudir de la bellesa, que crec que és el que hauria de...
20: Pack complet, eh? Eclipsi i concert.
21: És pack complet, de música barroca i eclipsi, i sobretot de poder gaudir d'un moment que ens ancora a la vida i a la natura, no?
20: Tu, Ignacio, de quin sector ets?
22: Jo estic... força content, vull dir, força entusiasmat amb el tema d'eclipsi,
20: sí?
22: Perquè sí, perquè jo crec que és com un moment com molt especial, ho hem adobat molt perquè sigui molt, molt especial, i a part, fins i tot, avui estava pensant, de fet, mentre venia cap aquí, que és com la premissa molt bona per fer una pel·lícula, és a dir, com paranormal, fins i tot, no? Les coses que van passar o que van canviar arran de l'eclipsi. Jo estic content, Res tip.
20: Aitor, tu?
23: Jo sóc dels que, sincerament, això de l'eclipsi no em deia gaire,
20: yeah.
23: I de sobte un dia, fa 24 hores ho vaig comentar a casa, i ara hi ha una pressió absoluta per anar-hi. No hi havia cap, i ara hi ha una pressió absoluta per anar-hi. Per tant, avui tocarà anar, però no per voluntat pròpia, sinó per... per amor.
4: Ja passen aquestes coses. I tu, Afra, que estàs a Madrid?
5: Jo ja tenia la pressió, porto un mes amb la pressió i estic a Galícia, de fet.
4: Ah, estàs a Galícia? Ah, molt bé.
5: Sí, per venir.
4: Home, a Galícia el veureu primer que ningú, començarà a mi, abans que aquí.
5: Efectivament, i estic amb la família i ens juntarem tots al poble de la iaia. Sí, tinc tota la pressió del món.
7: I a sobre no farà calor, també, eh? Que jo vaig estar fa 15 dies a Galícia, a sobre no farà calor, dic. O no tanta,
5: Ara mateix fot bastant calor, eh?
7: Sí? Ara mateix, sí, mala sort.
5: Sí. Estic a la Ribera Sacra, per això. Jo no sé si vas anar a la costa.
7: No, clar. Jo vaig anar a les Ries Baixes, sí.
5: Ah, clar, llavors sí. Més llavors fresqueta. Sí, però no, aquí fa calor. La nit es pot dormir i el dia fa caloreta, sí. Però no vull dir gaire alt, eh? Que si no em cridaran l'atenció per dir-ho gaire alt.
4: Doncs l'eclipsi que marca els primers minuts de l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb l'Ignacio Rigau, l'Eva Pomares, l'Afra Blanco i l'Aitor Arriaga. Aitor, tu deies que ara et desplaçaràs. Aquesta és una de les preocupacions, ara ho deia l'Eva, que hi ha un cert neguit pel possible col·lapse. I el director del Servei Català de Trànsit ens deia col·lapse, no, però sí congestions importants. Aitor?
23: Sí, perdó. Sí, i el que segurament hem de fer doncs, és posar moltes dosis de paciència, tenir tots els sentits posats i sobretot seguir les indicacions dels professionals, no? de protecció civil, de la policia, etc. i posar-hi moltes dosis de paciència, perquè al final quan ens movem ho hem de fer d'acord amb la informació que tenim, no? Si per un concert, per exemple al Palau Sant Jordi, som capaços d'entendre, no? i d'acceptar que els accessos són els que són i que som molta gent que malgrat fer servir el transport públic n'hi ha d'altres que fan servir el transport privat, doncs en aquest cas ho hem de viure més o menys amb les mateixes condicions, no? Jo crec que la pròpia preparació, no sé, ho dic més que res per la gent que jo he estat escoltant del meu entorn, també a la ràdio, no? O a la televisió, de com es prepara, no? És a dir, el propi fet de la preparació ja és tota una experiència que tothom recordarà, no? Doncs fer-ho amb molta carinyo i fins i tot gaudir tot aquest moment de preparació. Per tant, jo el que recomanaria és sumar-me al que ja han dit molts, no? Que és el de seguir el que ens estiguin dient els professionals, sobretot perquè més enllà de mirar-ho amb seguretat, no? Amb aquesta

0: homologades i també doncs, de responsabilitat en relació a no entrar en espais de medi natural que estan protegits en un moment del risc d'incendi, planificar els desplaçaments, com portem dient des de fa molts dies, la importància doncs, de planificar els teus desplaçaments als llocs on s'observarà l'eclipsi amb més qualitat i, per tant, doncs, actuar amb responsabilitat i gaudir d'un esdeveniment que és únic tant des del punt de vista de la divulgació científica com l'interès ciutadà que veiem doncs, que ha despertat arreu.
1: Un dels interrogants que hi havia era el temps. Avui, pel que ens estan dient, el temps acompanyarà bastant. Hi haurà algun núvol, possiblement, a la zona de Tarragona, però en principi poca cosa. Temen que això encara engresqui més persones a agafar el cotxe cap al sud?
0: Bueno, és possible que hi hagi molta mobilitat, ja ho teníem previst, d'aquí la importància de desplegar el dispositiu de trànsit i del Servei Català de Trànsit i també de Mossos d'Esquadra que tindrem en tota la zona per ajudar a que la mobilitat sigui segura, per evitar en tot moment doncs, que hi hagi gent que pugui parar en un voral de l'autopista, especialment de l'AP7, per visualitzar l'eclipsi o que ens trobem en circumstàncies que s'hagi d'intervenir de manera immediata per garantir doncs, la seguretat i la fluïdesa. També és veritat que hem vist, d'acord amb la mobilitat que es fa en transport públic, algunes dades que són interessants en aquest sentit, que hi ha hagut doncs, un increment de les destinacions a persones cap a Terres de l'Ebre que han fet servir mobilitat en transport públic i, per tant, doncs, això també és un bon indicador en el sentit de que hi ha gent que ja ha planificat el seu desplaçament i que ho ha fet també amb transport públic.
1: Sí, ahir ens deia el director del Servei Català de Trànsit que abans d'ahir ja notaven un lleuger increment de la circulació cap a determinades zones, cap a les zones on l'eclipsi serà total. Saben si ahir o en el que portem de dia, avui és molt d'hora, però si ahir ja va haver-hi també aquest augment de persones fent cas d'aquest consell de planificar les sortides?
0: Al ser període estival, doncs també hi ha més mobilitat a les carreteres perquè hi ha gent doncs, que ja sap que ara les vacances no són les...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la 1 de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui us parlarem de disciplina, memòria, estratègia, tàctiques, coneixement i concentració, tauler i peces. Però si us dic xaturanga, sabeu de què parlarem avui? Avui estem amb l'Eduard Pagès. Bon dia, Eduard.
4: Bon dia.
1: Formes part del club d'escacs d'aquí d'Esplugues l'Avenç.
4: Exacte.
1: Ets veí del barri del Gall?
4: Era veí del barri del Gall, vaig néixer allà, ara visc a Sant Feliu. Bueno, ja fa anys que visc a Sant Feliu.
1: Però la teva relació amb Esplugues no s'ha aturat mai?
4: Mai, mai, mai. O sigui, visc a Sant Feliu i allà hi ha un club d'escacs molt potent, però jo sempre he vingut aquí. L'arrel tira.
1: Amb tu parlarem de dues coses, tant del club d'escacs d'aquí del Centre Cultural de l'Avenç com de la Crònica de la vida d'Esplugues per tots els articles que has fet. Uh-huh. I jo crec que ara estem parlant amb una persona que per mi aquí a Esplugues és la que coneix millor la història dels escacs, però no solament a Esplugues, sinó a nivell mundial, perquè hauríem de parlar com comencen els escacs, com s'inicien. Hi ha una llegenda de que un savi va voler donar una lliçó amb un sobirà de la Índia perquè es veu que era molt orgullós. És una fàbula? És real?
4: No, és una fàbula que és maca, perquè aquest sobirà li va dir que volia, i ell va dir que un gra d'arròs al primer quadre, i després anar doblant simplement els grans d'arròs en els 64 quadres. I resulta que hi havia havia de posar tants grans d'arròs que no els tenien tot l'imperi. Ah, però és una fàbula, esclar. Però bueno, jo t'he de dir que potser sí que sóc el que més sap del club d'escacs Esplugues, l'Avenç.
1: L'Avenç, sí.
4: Ja a nivell mundial ja seria una miqueta massa dir.
1: Però a nivell
4: mundial
1: ens ho pots explicar,
4: però,
1: sí.
4: Sí, però...
1: Doncs amb aquesta fàbula tan bonica, ara no començarem a descriure com és un tauler d'escacs, perquè jo crec que tothom ja sap que és un tauler, ni les figures. Uh-huh. Però una pregunta, les figures dels escacs es corresponen a la vida real?
4: Sempre s'ha dit que els escacs és la representació d'una batalla, no?, en un tauler d'escacs, no? I algú havia dit que tant de bo les guerres es resolguessin en els taulers d'escacs, no? Però, bueno, l'alfil és el bisbe en un primer moment, la dama és la reina, el rei, els peons són els soldats. Si vols fer una comparació, el que sí que et puc dir és que els escacs és un joc, digue-li un esport-ciència, que no te l'acabes. És la fàbula aquella de les grans d'arròs, en el fons és veritat. Tot just ara els ordinadors més potents poden abastar moltes de les possibilitats que té els escacs, però encara no totes.
1: Déu-n'hi-do, eh? No uh-huh. poden abastar encara totes les possibilitats.
4: És que els escacs té... No sé si és... Ara mentiria, però no sé si a la jugada 6 o 7 o 8 ja hi ha milions de combinacions diferents de jugades possibles en els escacs. Per això és tan maco, perquè els escacs ningú és perfecte. jugant als escacs. Ningú ha arribat a saber-ho tot, home, jugant als escacs.
1: I en la vida real els escacs han incidit molt, perquè des de la infantesa hi ha escoles d'escacs, a les mateixes escoles també s'ensenyen escacs, a la vida real, al cinema. Moltes pel·lícules fan referència als escacs. De vegades hi ha pel·lícules que simplement hi ha una imatge que es veu un pare o un avi amb un fill o un net o una neta que estan jugant i aquella imatge ja et diu molt.
4: Sí.
1: No cal explica absolutament res, perquè és una imatge familiar.
4: Uh-huh. Sí, darrerament hi ha hagut la sèrie aquesta, Gambito de Dama.
1: Que me la vaig empassar de seguida.
4: I sí, sempre que hi ha algun esdeveniment o alguna pel·lícula així que impacta una miqueta més, també creix l'interès pels escacs, no? Els escacs a Estats Units van créixer moltíssim quan Bobby Fischer, a l'any 73, va guanyar el campionat del món, 73-74, ara no et sé precisar, va guanyar el campionat del món guanyant a Spassky, el rus, que els russos eren els millors del món. I aleshores allò va créixer els escacs a nivell dels Estats Units increïblement, i a nivell de tot el món, aquí a Espanya també. Vull dir, de vegada en quan els escacs, per algun esdeveniment concret o alguna pel·lícula o alguna sèrie o algun... creixen, tothom parla dels escacs durant una temporada, després torna a baixar una altra vegada, és un esport minoritari per això.
1: Les elites mundials dels escacs són molt competitives, però a nivell local o a nivell comarcal, com funcioneu els clubs?
4: Bueno, nosaltres pertanyem a la Federació Catalana d'Escacs. Aleshores, la Federació ara mateix estem jugant a la Lliga Catalana, que la Federació organitza, i hi ha també competicions individuals, val? Però bàsicament la competició més important és la Lliga Catalana d'Escacs, i tots els clubs de Catalunya, jo no crec que hi hagi cap club que no participi en la Lliga Catalana, és la competició més important. I bàsicament és això, hi ha diferents divisions. Nosaltres, per exemple, el club d'escacs Esplugues l'Avenç, tenim dos equips, l'equip A, que juga en una divisió, que és la preferent, diguéssim que de la província de Barcelona és la més alta, i l'equip B, que està jugant a segona provincial, dos categories per sota. Per sobre nostra també hi ha més divisions encara, no som l'elit, però juguem en una categoria que està força bé, i aleshores en aquestes divisions si pots pujar, pots baixar, com qualsevol competició.
1: Doncs va, ara anem a explicar que el club d'escacs d'aquí d'Esplugues l'Avenç es troba a l'Avenç Centre Cultural, que està al carrer Àngel Guimarà 27, i per les persones que ens estiguin escoltant i estiguin interessades, doncs explicarem una mica els horaris que teniu i doncs aquestes categories, els dies que us reuniu, com ho feu, si teniu escola d'escacs o no. Explica'm tot això.
4: Hem tingut fases en què hem tingut nens. Jo vaig tenir, quan era vaig ser president, vaig tenir nens alguns dies a la setmana. Passa que com és dur, tothom té la seva feina, però bàsicament nosaltres ens reunim el dilluns a la tarda, quarts de set, sis i mitja, quarts de set, fins a les 8:30, 9 de la nit, dilluns i divendres.
1: Pels que vingueu a l'Avenç i passeu pel carrer Josep Campreciós, doncs si us fixeu a la façana, a la part de baix, hi ha unes finestres i a vegades us veiem com esteu jugant, sobretot quan fa bon temps que no teniu les finestres tancades.
4: Uh-huh.
1: I allà fa molts anys que esteu, al soterrani.
4: Allà tota la vida. Jo no recordo un altre lloc. Penso que des de... Jo era petit, jo tenia 9, 10 anys, 11, que vaig començar a venir al club, perquè el meu pare em va... El meu pare és dels fundadors de la primera fase del club, i sempre hem estat allà, sempre hem estat allà. Ara estem tenim una miqueta més d'espai. Havíem tingut un local una miqueta, però quan es va fer la reforma de l'Avenç ens van donar una miqueta més d'espai, estem una miqueta més amples, agraïts a l'Avenç.
1: Doncs ara això ens dona peu, ja que parles del teu pare com a primer fundador, dels primers fundadors... amb altres persones.
4: Uh-huh.
1: Doncs anem a parlar una mica de la història del club d'escacs d'aquí d'Esplugues l'Avenç, que tu ja n'has parlat en els teus articles a la Crònica de la Vida d'Esplugues.
4: Uh-huh.
1: I ara sí que ens endinsem amb la història, que és el que a tu t'agrada, com a doctor de història que ets, t'has centrat doncs amb això, amb explicar-nos a través de la crònica aquesta història apassionant i que tu i la teva família tant
4: sí.
1: us ha tingut.
4: Sempre m'ha interessat i amb aquests articles que he anat fent durant anys, durant tant temps, doncs he combinat les dues de les meves tres grans passions, no? Que són els escacs i la història. La tercera no em dona tantes alegries, eh? Soc de l'Espanyol i ja saps el que passa.
1: Ja estem veient el que passa, sí.
4: Doncs vaig començar... Primer perquè ja feia temps que volia fer, però vaig llegir ja fa molts anys un article del Josep Maria Puiggrós a la Crònica. Jo havia escrit abans també, però no d'història, sinó bueno, articles sobre el club, sobre els escacs en general, i ell va fer referència a un fulletó que s'havia editat als anys 30, anys de la República, dins del butlletí del grup excursionista Germanó, que estava aquí a l'Avenç.
1: Que va fer un llibre. En sí. Joan Puiggrós va fer un llibre parlant.
4: Exacte. Doncs ell va escriure també, ell que escriu a la Crònica, va dir que dins del butlletí del grup excursionista Germanó hi havia el fulletó del Club d'Escacs Avenç d'Esplugues, que aleshores es deia així. I, bueno, simplement va fer un article parlant d'això. I aleshores em va interessar tant que vaig començar a buscar números, vaig anar a la Biblioteca de Catalunya, vaig anar per tot arreu, fins que vaig trobar tots els números, pràcticament. I sí, dins del butlletí hi havia el fulletó aquell, i en aquell fulletó, que comença l'any 32, no des del principi de la fundació, doncs allà hi havia moltíssima informació. Aleshores jo vaig anar a buscar abans de l'any 32, abans del fulletó, perquè el club ja estava en marxa quan es comença el fulletó aquest. I vaig trobar en una revista que es diu Els Escacs a Catalunya, que s'editava aleshores als anys 30, que la primera referència que es fa al Club d'Escacs Esplugues-l'Avenç, diguéssim que la data d'inauguració oficial seria el 5 de març del 1931, que aleshores s'explica allà a la revista que aquí van fer unes simultànies i després uns parlaments i es va inaugurar. Va? Aleshores vaig anar a buscar, vaig a buscar el fulletó, aleshores el butlletí de la Federació Catalana d'Escacs, què en diu? I el butlletí de la Federació Catalana d'Escacs, en el número d'abril del 31, va ser quan parla de la primera junta del Club d'Escacs, Avenç d'Esplugues, val? I bueno, a partir d'aleshores, doncs, mira, la primera article que vaig fer de la història del club va ser, com dir-ho, una acció poètica, no acció poètica, sinó que vaig parlar de la vinguda de la República a Espanya l'any 31 i ho vaig fer coincidir amb l'anunci en el butlletí de la Federació Catalana d'Escacs de que l'any 31, d'abril del 31, es parlava de la primera junta. Val? Som d'una miqueta abans, el dia 5 de març, no? Però bueno, ho feia coincidir amb l'abril i tal. I, bueno, i a partir d'aleshores, doncs, entre butlletins de la Federació Catalana, fulletons del club, doncs, he anat explicant tot el que hi havia, barrejat amb la història doncs, d'Esplugues, el que passava, que estava passant políticament també a Catalunya, com que la gent que forma part del club, que crea el club, és gent que també és del Club Excursionista Germanó, com a mínim els primers components, els que ho creen, doncs són gent molt catalanista, que fa moltes activitats, que surt, que... Bueno, i aleshores, doncs sí, vaig començar i no he parat fins fa un any i poc, que ara ja no parlo del Club d'Escacs, perquè el Club d'Escacs es va fundar l'any 31 i fins a l'any 35. L'any 35 desapareix.
1: Una vida curta.
4: Sí, la primera fase és una vida curta però intensa, perquè hi ha molta activitat, és gent amb molta empenta, que fa moltes coses, hi ha una secció, de seguida es munta una secció de nens, però 20 nens que fan també el torneig social infantil. El primer president del Club d'Escacs és en Josep Fontanals. Entre els fundadors està el meu tiet. Jo abans he dit el meu pare és molt jovenet, juga, però en la secció infantil. Josep Pagès, que és un dels fundadors, que està en la directiva, la primera directiva, i el millor jugador d'aquella època era un tal Josep Campreciós, que no és el del Carxaporal del Somaten. No és tampoc el regidor de la Unió Rabassaire, que també es diu Josep Campreciós, que a vegades quan busques i fas la història en un poble petit i hi ha molta gent que es diu Josep i molta gent que té el mateix cognom, sí, et fas un lío fins que no el destries. No? Aquest es deia Josep Campreciós Batllori i el club té, ja dic, una vida curta, la primera fase, però intensa. Hi ha fins i tot un himne, tenim himne del club, que en el Correllengua del 2009 el Marcel Casellas el va recuperar. Jo tenia del fulletó la partitura, però no sabia, jo no sé música, eh? I aleshores en el Correllengua del 2009 me'n recordo que el Marcel Casellas va convidar perquè escoltés l'himne, que el va fer un músic que també era aficionat als escacs en aquell moment, que es deia Anicet Vella. Curiositat que, per això dic, et dona una miqueta la idea de que hi havia una empenta molt gran en aquell moment, hi havia moltes ganes de fer coses i fins i tot tenim un himne. No?
1: És curiós perquè, o no curiós, amb totes les persones que he estat parlant, una d'elles amb el Joan Puiggròs, que va fer aquest llibre de Germanó, o amb el Jordi Udina...
4: Jo he dit Josep Maria Puiggròs,
1: sí,
4: i és
1: Joan Maria Puiggròs, sí. O amb el Jordi Udina, que ha fet el llibre de l'Avenç, La veu d'un poble... Uh-huh. Tots coincideixen en dir que els anys entre el 31 i el 36 van ser d'una efervescència cultural brutal, amb una gran participació de tothom.
4: Estic d'acord, sí, sí. Mm? Sí, sí, jo també ho he vist. Sí, sí. En aquell moment ja et dic que el Club d'Escacs creix de manera exponencial, vull dir, en pocs anys hi ha una crescuda. I fins i tot, quan s'està acabant el club, s'està parlant de que s'està formant un grup de dones escaquistes. La qual cosa és molt, molt curiós, també. Però no sé què passa l'any 35 que se'n va Norris, la cosa no acaba de funcionar. Sí que és veritat que a l'any 35 també hi ha el trencament entre el grup excursionista Germanó i l'Avenç, que se'n van a la plaça de Santa Magdalena, número 15, crec que és. Però ja una miqueta abans, el Club d'Escacs ja deixa de fer el fulletó dins del butlletí del grup excursionista. I a l'any 35 ja desapareix de les primeres competicions oficials de la Federació Catalana, que aleshores no era la Lliga Catalana com ara, sinó que era el campionat del Baix Llobregat. Val? L'any, em sembla que el primer campionat del Baix Llobregat que es va fer per la Federació va ser el 1932. I aleshores hi havia... només en aquest campionat només va participar la penya d'escacs de l'Ateneu de Sant Boi, la secció d'escacs de la Unió Social de Cornellà, l'escola de declamació Miquel Roges de Sant Feliu i el club d'escacs Avenç Esplugues. Vull dir, eren poquets els que hi havia, però el club era un d'ells. Posteriorment, Colònia Güell, el Foment de Molins de Rei, l'Ateneu Sant Justenc s'hi afegeixen, però en aquell moment és un dels clubs primers, a més fan moltes activitats, a més conviden el president de la Federació Catalana a venir aquí, conviden el campió d'escacs de Catalunya a venir a fer unes simultànies aquí, és a dir, que hi ha molta activitat, per això de cop i volta sorprèn que es talla i no sé què va passar.
1: Doncs aquestes baralles que a vegades hi ha en les poblacions, no? Sí. Que no hi ha una explicació històrica general, sinó simplement de baralles entre la mateixa gent, els mateixos grups, perquè coincideix amb el grup Germanó i tot això que estaves dient.
4: Sí, sí, sí. Jo crec que lo del Club d'Escacs hi ha una mala maró anterior. En algun dels articles sí que dic que, perquè veig que Josep Pagès, que era el meu tiet, havia estat president, quan era president, de cop i volta deixa d'estar fins i tot a la Junta, desapareix, ja no ni juga. Clar, jo no li vaig poder preguntar mai perquè ell va morir, jo era un nen. I al poc deixa de funcionar el fulletó i al poc deixa de sortir el Club d'Escacs en les primeres, en els posteriors campionats del Baix Llobregat. Aleshores, no sé, es talla. El Club Excursionista Germanó sí que després també es baralla amb l'Avenç. Jo no sé si té relació o no, jo crec que no, que és independent. I aleshores se'n van a la plaça de Santa Magdalena, com t'he dit, i el primer president del club, Josep Fontanals, i Josep Campreciós Batllori, que és aquest jugador d'escacs, que són els dos, diguéssim, dos dels elements que eren molt units al Grup Excursionista Germanó, se'n van amb el grup excursionista també, se'n van fora de l'avent, se'n van allà a la plaça Santa Magdalena i creen allà la seva pròpia secció d'escacs. I aquí a l'avent es deixa de parlar, ja no he trobat més informació i l'any 35 s'ha de dir que desapareix el club, la primera fase, diguem, de la primera etapa del club.
1: I quan es reinicia la segona fase?
4: Doncs quan es reinicia la segona fase jo vaig estar mirant i hi ha una primera referència a l'any 43, una revista que es diu Ataque, que és el Frente de Juventudes, ha canviat tot. Hi ha uns camarades, aleshores, que es diuen així, que estan jugando el campeonato i entre ells està, doncs, són un germen, vull dir, és l'inici, no?, de que s'està tornant a jugar escacs en algun lloc, no és perquè no hi localitzat si era aquí a l'Avens o on eren, i aquests camarades, bueno, hi ha aquesta petita referència, ja no torno a trobar res més fins a l'any 47, que és quan aquí a l'Avens es torna a ajuntar alguns parts d'aquells camarades que han començat a jugar, que surten en aquesta revista, i altres, i es torna a reemprendre l'any 47 al Club d'Escacs. O sigui, del 35 al 47 i aquest 8.
1: Ja, perquè estem en un moment polític, el 47, de dictadura, i en el que en algun moment determinat totes aquestes estructures que tenim republicanes cauen, uh-huh, i el moviment va recuperant
4: poc a poc
1: aquestes entitats culturals com és l'Avent, uh-huh, Centre Cultural, i es van implementant, el moviment es va implementant a les nostres entitats culturals, que deu ser aquest moment aquí a Esplugues, entre el 44 o així, fins i aquestes dates que dius tu ara del 47 amb el Club d'Escacs.
4: Exacte. És quan es torna a fundar el club. Aleshores és Club Ajedrez Esplugues, i el primer president és un tal Voltanya, i el vicepresident crec que el coneixeràs, Gerard Almató, i el secretari Andreu Almató.
1: Doncs el meu pare i el meu tiet.
4: I el tresorer Bonaventura Pagès, que és el meu pare. Aleshores sí, que a l'any 47 són joves entre 18 i 20 anys que inicien la segona etapa del club.
1: Doncs ara descobrim que tenim un vincle, sí, paternofilial, que els nostres pares ja es coneixien
4: en aquella època. Eren companys, està clar. Per informació teva, que Gerard Armató jugava molt bé, el teu pare, i sí, va ser campió social l'any 49. És una dada que he trobat.
1: Sé que jugava molt bé i sí, els fills ens van ensenyar a jugar als escacs. Uh-huh. Sí.
4: Doncs mira, ja, aviam si veniu.
1: El meu germà ja no viu aquí ara, està vivint a Molins de Rei, però sempre li ha agradat molt al meu germà jugar-hi.
4: I des d'aleshores, des de l'any 47, que es fan els estatuts, que es funda una altra vegada el club, aquesta segona etapa, fins ara, ininterrompudament. De seguida va ser president Joan Brilles, que és un president que està força anys, que fa moltes coses també pel club, que ha fet tantes coses i ha ajudat i doncs que se'l fa també president honorari, mentre es van passant altres presidents, i ininterrompudament doncs ja no hem parat fins ara. No hem parat cap any, podem dir que som un club que en cap any, des de l'any 47 fins ara, no hem deixat de participar ni un sol any en el campionat de Catalunya per equips, que es deia abans, ara es diu Lliga Catalana, i sempre amb dos, tres equips.
1: Teniu alguna època determinada que aquí a Esplugues feu algun tipus de competició per convidar els oients que estiguin atents a l'agenda?
4: El club ha tingut moltes fases. Ara estem en una fase de supervivència, ja fa temps. Vull dir, allò de som els que som i
1: ens... Sou pocs, ara.
4: Ara serem uns 25 jugadors, 25...
1: No està
4: jocis.
1: Malament, 25 jugadors.
4: Sí, però en una població que té
1: 47.000 habitants,
4: sembla una miqueta poc, no? Una miqueta pobra. El club ha tingut fases més, bueno, de un club amb una trajectòria de molts anys, doncs és normal, té fases de més altes. En els anys 69-70, que és quan ho agafa Josep Solà, que és un president que va fer moltes coses. Es van fer tornejos interescolars aquí a Esplugues, on hi participaven 10 col·legis d'Esplugues, tornejos infantils, juvenils, hi ha èpoques en què després la cosa baixa, després torna a pujar.
1: També hi ha una escola d'escacs a la Plana, vull dir que cadascú una miqueta cobreix l'espai que es queda a fer, no?
4: Exacte. Nosaltres ara funcionem, tot i que som entitat pròpia, funcionem més com una secció de l'Avens. De fet, si algú ens busca dintre de l'Avens, som el grup d'escacs.
1: La pàgina, sí. Si entreu a la pàgina que és avencesplugues.cat, doncs busqueu a seccions, allà trobareu la secció dels escacs. Has dit que sou uns 25 jugadors, 25 socis. Uh-huh. S'ha de ser soci de l'Avens o només de la secció? Com funcioneu?
4: Sí, nosaltres demanem que tothom que vingui al club, doncs en un moment o altre es faci soci de l'Avens, perquè estem a dintre de l'Avens, perquè el local és seu, hem estat tota la vida i molt agraïts i tal, però per això li demanem a la gent que ve que es faci soci de l'Avens, simplement. I si està interessat a federar-se, a jugar, doncs aleshores treure's la llicència federativa per jugar a campionats, per jugar amb nosaltres al campionat per equips o jugar a tornejos individuals. Una llicència federativa sènior ara mateix està per 40 euros, més o menys. Un jubilat paga 25 i els nens solen pagar uns 13 euros anuals, vull dir, per estar federat i poder jugar a competicions.
1: Doncs, Eduard, hi ha moltes coses que podríem parlar dels escacs. Per exemple, el propi nom, d'on ve l'origen d'aquest nom dels... Perquè en castellà és ajedrez i en català és escacs. I jo crec que la paraula ve del llatí, d'escacus, escacsus, no?
4: Doncs, si vols que t'ho digui, veus com no sóc un expert mundial en la matèria, perquè no sabria dir-te. Suposo que ve de la forma del tauler escaquejat.
1: Buscant a internet, en una pàgina de Sapiens, diu que la paraula escacs prové del llatí escaccus i en el mot castellà, en canvi, prové de l'àrab de escrachtac, algo així. No ho sé pronunciar bé, val? I que és un joc que prové de la Índia, que té un origen de la Índia, que això ja ho has explicat abans.
4: Sí, i sí que és veritat que aquí la introducció dels escacs a Europa es fa via la península Ibèrica. Això està documentat. I sí, a l'edat mitjana aquí tenim el millor jugador d'escacs en aquella època del moment, un tal Ruy López de Segura, que és un monjo castellà. Es diu també que, per exemple, com a curiositat, que la dama dels escacs, la reina, es mou com es mou, que és la peça més potent del tauler d'escacs, perquè a València uns cortesans li van fer aquest homenatge a la reina Isabel la Catòlica, que abans la peça dels escacs, la dama només es movia 3 quadres en totes direccions, i que en honor a ella, i en honor a que ella passejava pels seus regnes, per totes les regnes, del nord a sud i de l'est a oest, van fer que la dama dels escacs s'estengués en el tauler.
1: Bé, històricament, jo no sóc historiadora, però històricament podria, diguem-ne, no estar d'acord amb aquesta teoria, perquè hi ha hagut regnes molt més importants que Isabel la Catòlica a nivell europeu, i només hauríem d'anar a parlar d'Eleonor d'Aquitània, per exemple. Per mi, un personatge molt més important que Isabel la Catòlica.
4: Però has de tenir en compte que els escacs van passar primer per Espanya, i aleshores, doncs, aquí van començar a posar normes que després algunes han quedat.
1: I si tenim en compte que el corredor del Mediterrani ha de passar per Madrid, el que passa per Castella, ja em puc creure tot el que em diguis.
4: Exacte.
1: Doncs, Eduard, la teva professió o la teva formació acadèmica com a doctor de història que ets, a part de portar-te a estudiar els escacs aquí a Esplugues...
4: Jo vaig fer la tesi doctoral totalment plan de hobby, Vull dir, jo he estat treballant sempre a l'hospital, primer 2 de maig, ara estic en el Brogi, i a les estones lliures he fet de la carrera i he fet la tesi doctoral, i jo em vaig doctorar amb una tesi que es diu Utilitat i obrerisme a la Catalunya del segle XIX, de 1868 a 1898, és a dir, pensament anarquista. No té res a veure amb els CACs, no té res a veure... Però, bueno, en aquell moment em va interessar el tema i vaig fer la tesi, està penjada a internet... La tesi en xarxa, que si no el vulgui mirar.
5: Interessant, eh? Perquè tot aquest tema anarquista, els cors d'en Claver i tot això, està molt relacionat amb la nostra història de
4: sí,
5: Catalunya,
4: sí, sí, sí.
5: Eh?
4: Els cors de Claver surten en la
5: tesi. A la teva tesi.
4: Però ara m'ha servit molt perquè, com que el Club d'Escacs l'any 35 desapareix, i jo volia seguir fent la història, però clar, el que no volia era saltar del 35 al 47 o al 43, que comença algú a jugar, i al 47 que comença una altra vegada al Club d'Escacs, no? I dic, no, doncs què passa al 36 aquí? I al 37? I al 38? Hi ha una guerra civil. I aleshores la meva formació i la meva dèria, la meva passió per la història, doncs m'ha portat a investigar la guerra civil a Esplugues. I ara els articles que estic fent ja des de fa ben bé un any i mig a la Crònica de la Vida d'Esplugues són sobre la Guerra Civil d'Esplugues i m'estic aprofundint en el tema, m'apassiona i m'estaré, crec que, diversos anys enviant articles bimensuals a la Crònica sobre la Guerra Civil. He anat a l'Arxiu d'Esplugues, estic anant a l'Arxiu Comarcal de Sant Feliu, estic a internet, estic... I penso que, bueno, és una aportació que s'havia de fer perquè s'ha parlat de la Guerra Civil aquí a Esplugues, però no s'ha aprofundit a... Sí que hi ha articles molt interessants de la Roser Vilardell, s'han escrit coses, eh? Jo no vull deixar-me a ningú, el grup d'estudis...
5: Jordi Amigó, en Josep Maria Gelabert, per exemple.
4: Sí, no vull deixar ningú, ni molt menys, eh? Però crec que falta aprofundir-hi més, no? I que no sigui un capítol d'un llibre general sobre Esplugues, sinó parlar i aprofundir. I és el que intento fer en aquests articles. La forma de l'article em va molt bé, perquè un article bimensual em dona temps per anar estudiant, anar investigant i anar escrivint tot el que vaig investigant, i a més m'obliga a no deixar-ho i anar... La forma de l'article bimensual m'agrada per això, perquè és un repte fer un article cada dos mesos, que sembla molt de temps, però quan vols escriure sobre història i t'has de documentar i has de buscar, investigar i tal, és un temps que em sembla que està correcte. Un parell de pàgines i anar aprofundint i anar avançant en la història d'Esplugues. Intento aportar això. Quan comences a aprofundir en un tema, comences a trobar coses i que el tema se't va fent gran, gran, gran, gran. I el que he après després de fer una tesi doctoral és que primer ve un pas i després ve un altre pas i després un altre pas. Jo quan vaig començar a fer la tesi em pensava, dic, on m'he ficat? No? O sigui, on m'he ficat treballant? I... Perquè el tema es anava fent immens. Però bueno, no tenia pressa, jo no volia donar classes després a la universitat, sinó que ho feia per hobby. Vaig anar a Amsterdam a investigar, a l'Institut d'Història Social d'Amsterdam, a buscar informació. Bueno, doncs vaig anar quan vaig poder i vaig anar fent, i vaig trigar 10 anys en fer la tesi doctoral. Què trigaré en acabar la Guerra Civil, les plugues, cada dos mesos una entrega d'un parell de pàgines? No tinc ni idea, però com no tinc pressa i com que m'apassiona, espero que molt.
5: Doncs esperem que quan acabis tots aquests articles, o no, perquè si es fa molt llarg, et tornarem a convocar un altre dia, bueno, perquè exacte. Vinguis i dir-te com a detall o com a informació que en Joan Puiggròs també va fer la seva tesi doctoral amb 70 i pico anys ja, eh? Vull dir, ara en té 80 i escacs, doncs va trigar també bastant, eh? No hi ha pressa amb les tesis.
4: No. Jo la meva la vaig fer l'any 2007. La vaig, diguéssim, presentar l'any 2007 davant del jurat. I era perquè jo vaig fer història i com que m'agrada molt llegir, volia fer més coses. Se m'havia acabat la carrera. Dic, bueno, vaig a fer, no sé, filosofia, per exemple, no? I vaig voler fer filosofia, però em demanaven una nota massa alta, notes d'excel·lent i de matrícula d'honor, tampoc treballant, no són fàcils de treure. Aleshores vaig dir, bueno, doncs com que em demanen per filosofia una nota de tall molt, molt alta, dic, pues, saps què? Continuo i faig els cursos de doctorat i faig la tesi doctoral, i així va anar, i una cosa porta l'altra i fins que vaig acabar.
5: Doncs la sort que hem tingut de que no hagis fet una altra carrera i que t'hagis fet aquest doctorat, perquè t'ha donat per seguir investigant en la història d'Esplugues a través dels escacs i ara a través de la Guerra Civil.
4: Potser sí, mira. Està.
5: Doncs gràcies, Eduard Pagès, per estar avui amb nosaltres en representació del Club d'Escacs d'Esplugues i de l'Avent Centre Cultural. També gràcies a la Connie Antolinos, que ella és la presidenta del club, la primera dona presidenta del Club d'Escacs d'aquí d'Esplugues i de l'Avent Centre Cultural, per haver-nos aportat aquesta informació i també per oferir-nos aquests articles que fas a través de la crònica de la vida d'Esplugues. I des d'Esplugues FM, doncs, convidem a tothom, o que jugueu als escacs, que vingueu a informar-vos, que si voleu fer-vos socis del Club d'Escacs d'aquí de l'Avens, o si també us voleu fer socis de la crònica de la vida d'Esplugues, és una revista que cada dos mesos i mig aproximadament treu la seva revista.
4: Ara que ho dius, i ja que em dones l'oportunitat, gràcies a la ràdio per aquesta oportunitat, gràcies a l'Avens perquè estem dintre de l'Avens i sempre a totes les facilitats, ara Jordi Figueres, però abans també, i gràcies a la Crònica d'Esplugues, perquè jo crec que és una revista que és imprescindible en el poble. Crec que és la història d'Esplugues no s'entén sense una revista des de l'any 50 fins aquí, que ha anat explicant la vida social, la història, els esports, la política d'aquest poble, i que a mi em permet, doncs, lliurar-li aquests articles i fer la meva passió, que és escriure una miqueta.
5: I a més és una revista oberta a tothom, tu fas l'article, no hi ha filtre, diguem-ne, no hi ha censura, i mentre que no faltis el respecte directament a les persones, et publiquen aquell article.
4: Correcte.
5: Doncs des d'Esplugues FM, una abraçada molt forta a totes les persones que formeu part del Club d'Escacs d'Esplugues i l'Avent Centre Cultural, que ho feu possible, i també a totes les persones que formeu part de la Crònica de la Vida d'Esplugues, per explicar-nos la història dia a dia, una història viva i una història que no hem de perdre la memòria de la nostra història.
4: Exacte. Moltes gràcies a vosaltres.
5: A tu, una abraçada.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui, en el nostre espai d'entrevistes, us parlarem de transició ecològica, energètica, de consum responsable, de gestió del consum que sigui eficient i respectuós. Tot això són paraules que, darrerament, escoltem molt sovint, perquè ens preocupa molt la natura, el medi ambient i, sobretot, que siguem responsables. Avui parlarem amb el Marçal Musté. Ell ens parlarà no solament d'això, de moltes coses més. Així que, atents. Bon dia, Marçal.
2: Bon dia.
1: Avui ens parlaràs de Aquelea Consultors. Tu ets enginyer.
2: Això mateix.
1: I el que fas és un projecte, i avui volem parlar dels projectes que la gent jove d'aquí d'Esplugues està tirant endavant. I un d'aquests projectes és el que porteu vosaltres, i vull que m'expliquis què és Aquelea Consultors.
2: Molt bé, moltes gràcies. Doncs mira, Aquelea Consultors som una cooperativa de nova constitució. És un projecte que hem engegat en Raimon i jo. Vale? Llavors, una mica la nostra visió és la d'apropar la transició energètica, apropar la sobirania energètica, no?, a la ciutadania. Bàsicament, nosaltres som persones que portem un recorregut, jo en el meu cas, en l'àmbit de les renovables, no?, de l'enginyeria sobretot encarat en la fotovoltaica, i en Raimon porta més experiència en la part legal i administrativa, no?, d'aquest tipus de projectes. Llavors, bàsicament, on ens volem encarar és a poder oferir aquestes eines a la població. Vale? Al final, la transició energètica és un assumpte que portem molt temps parlant-ne, no?, però que poques vegades ha arribat en mans de la ciutadania que hi pugui participar, no d'una manera activa. Llavors, ara, a través de les comunitats energètiques, és com volem que la gent hi pugui participar.
1: Ens preocupa molt tot aquest tema, i això ve definit perquè, clar, ja no solament a nivell comunitari o a nivell de ciutat, sinó que a nivell mundial hi ha aquesta preocupació perquè es faci aquesta transició ecològica o energètica. I, per tant, per poder fer-ho, s'ha de començar a implementar des de baix, des de casa. I aquí us tenim a vosaltres, que ens podeu ajudar. Com podem fer aquesta transició energètica a casa nostra, per exemple? Quins serien els elements que hem de fer servir?
2: Una mica la idea és poder trobar la manera de col·laborar-hi, i tenim moltes opcions, no? Diguem que la transició energètica es pot fer a petita escala, no? És a dir, que podríem començar amb una comunitat de propietaris, no?, amb una comunitat de veïns, on simplement ens posem d'acord entre uns quants o tothom que hi vulgui participar per fer una instal·lació i compartir l'energia, no? És a dir, dotar aquesta comunitat d'una generació d'energia renovable en la qual hi participem tots, de manera, inclús pot ser de manera diferent, i ara mateix diguem que la legalitat ens permet compartir l'energia de diverses maneres, no? Llavors, bàsicament, podem fer que hi col·labori tota l'escala, una part. Aquí és una mica el tema d'interessar-s'hi i trobar la manera de col·laborar. Tot i així, hi ha altres maneres, no? També des de les administracions ja s'està començant a treballar amb el que són comunitats energètiques de participació ciutadana a més gran escala, no? El tema de la comunitat energètica es pot encarar de moltes maneres. Una de les maneres que més ens agrada a nosaltres és encarar-ho com una cooperativa, vale? Una cooperativa de consum en la qual hi pot participar moltíssima gent i que pot tenir també temes molt, molt potents, no? A nivell social es pot fer projectes en els quals es treballi també per tractar amb la pobresa energètica. Llavors, vull dir que hi ha moltíssimes opcions. A partir d'aquí, tot és posar-s'hi, tot és treballar-hi en aquesta línia.
1: També es parla molt, per exemple, de les plaques fotovoltaiques, i tu és un tema que domines.
2: 100%, sí, sí.
1: Val? Aleshores, la teva recomanació, si ara et plantejaré un fet. Jo, a la meva escala, ens volem posar d'acord per posar plaques solars a dalt a la teulada. Quin és el primer pas que hauríem de fer?
2: El primer pas seria buscar una persona que hi toqui, no?, en aquest sentit, que una persona que s'hi dediqui. Precisament d'on surt la nostra idea de treballar amb aquest projecte és perquè actualment totes les instal·ladores que s'hi dediquen no es dediquen gaire al tema de les comunitats, no? És un tema una mica farragós, un tema que, on s'hi ha de posar esforços perquè s'ha de parlar amb tots els veïns, trobem problemes legals, trobem complicacions, no?, en aquest sentit. També a nivell més burocràtic, de permisos, és una mica més farragós, no? Llavors nosaltres el que volem oferir des de Kelea Consultors és un servei integral en aquest sentit, no? Ens encarreguem de fer tots els serveis necessaris per tal de que el projecte pugui anar endavant, no? Per tant, si estàs interessada en mirar com es podria fer això, és posar-se en contacte perquè puguem mirar.
1: Veiem moltes cases unifamiliars, bueno, dic moltes, veiem habitualment, quan ja sortim d'aquí d'Esplugues, doncs cases particulars, unifamiliars, que tenen les seves plaques. També veiem serveis municipals o de l'administració pública que tenen les seves plaques, però sí que és això, que a l'hora de posar d'acord tota una comunitat és molt difícil.
2: Exacte, sí, sí. I de fet és aquesta, no?, la barrera que fa que fins ara no s'hi hagi entrat gaire, no? Nosaltres aquí el que volem és apropar a tota aquesta resta de la ciutadania, no?, que al final som la majoria de població, que vivim en pisos, no?, que vivim en comunitats de propietaris, i per això volem aportar, no?, el nostre granet en aquesta transició energètica des d'aquest punt de vista. Tot és posar-s'hi, vull dir que ara mateix no s'hi ha entrat gaire, però sí que és un concepte que avui en dia està sobre la taula i el tindrem durant els propers anys.
1: Oferiu un servei tècnic i un servei jurídic administratiu, que seria la part que porta el Raimon. Per tant, aquestes serien els dos serveis bàsics que oferiu. Hauríem d'afegir alguna cosa més?
2: De cara al que seria les comunitats de propietaris, s'engloba bastant en aquests dos departaments, no? Evidentment hi ha una part més tècnica, més d'enginyeria, de projectes, d'instal·lació, que garanteixi, no?, la qualitat i el servei del producte que busquem, però després, com dius, també hi ha la part aquesta més jurídica, no?, que cal en els estatuts de la comunitat, cal descriure ben bé com es repartirà aquesta energia, quines clàusules hi haurà, si hi haurà algú que marxi, com quedarà això, si hi ha algú que vol entrar després, no? Vull dir que nosaltres ja hi tenim experiència en això per treballar acuradament cada detall. Però aquests dos departaments són les dues branques, diguem, que sustenten aquests serveis. Després ja quan parlem de projectes més grans, no?, de cooperatives de consum, on hi pugui participar ciutadania, on hi puguin participar administracions, on hi puguin participar empreses, no? Llavors és quan sí que ja es treballa amb molt més detall, moltes més branques.
1: A nivell d'aquí a Catalunya, com tenim el tema de la sobirania fiscal i com tenim el tema d'aquesta transició i el suport que hi ha des de l'administració, perquè en aquest cas seria la Generalitat i el departament que li pertoqui, que hi ha un departament ara de transició ecològica.
2: Això mateix. Fins ara és un tema que ha estat molt oblidat, és un tema que se n'ha parlat poc i ho demostren les dades, no? Sí que en la comarca d'Osona hi trobem bastanta feina feta en les comunitats energètiques i a l'Agència de l'Energia Local d'Osona, que està fent molta feina en això i que hi trobem tècnics ja especialitzats en el que són les comunitats energètiques, però la resta del territori és un tema per explorar. En general, el nombre de comunitats constituïdes és molt baix i hi ha un potencial increïble, no? Un potencial enorme. Aquí ja podem parlar de sessions de taulades públiques per fer arribar l'energia a la ciutadania, podem parlar de sessions de taulades privades, no?, d'empreses o inclús d'habitatges amb gran superfície disponible, no?, que puguin col·laborar d'alguna manera en aquests projectes. Però tot això és un tema que s'està treballant. Ara precisament comencen a sortir les primeres subvencions per encarar aquests temes i també ens alegra que s'està donant força també a l'economia social i solidària, no?, en aquests formats de cooperatives per enfortir aquests projectes i donar-li un caire social i participatiu en aquests projectes.
1: Més enllà de fer aquests tràmits i aconsellar quin tipus, doncs, de plaques o com s'ha de fer i totes les gestions que s'hagin de fer. També aconselleu, per exemple, quin tipus de finestres, tancaments, perquè hi ha pèrdues energètiques en els edificis, quan hi ha una rehabilitació. També toqueu aquesta vessant?
2: Sí, quan es tracta de parlar d'eficiència energètica, és un tema clau, diguem, en les comunitats energètiques, no? Vull dir que no podem basar la transició energètica només en la generació d'energia renovable, sinó que també hi hem de fer un pas important en el que és la reducció del consum, no? És a dir, que hem de treballar per l'eficiència. Per tant, sempre que es treballa en comunitats energètiques, hi ha una feina de conscienciació, d'estudi, no? De millora de les condicions energètiques que hi ha en el projecte en qüestió, no? Llavors, sí que és molt important tot el tema aquest que comentaves, no? D'aïllaments tèrmics, també a l'hora de consumir energia, quan parlem de renovables, no és una energia que estigui disponible 100% totes les hores, no? Per tant, hem d'apropar, no? Diguem, la nostra corba de consum, el nostre consum, centrar-ho en les hores en què tenim la generació, no? Precisament per això, per no dependre de la xarxa, no dependre dels combustibles fòssils.
1: Hem passat de no preocupar-nos absolutament de res, fins i tot si deixàvem l'aixeta oberta, passem a que hem de mirar l'etiqueta de la nevera que comprem, de la rentadora, i hem après a mirar els consums de quant val el quilowatt hora depenent del dia que hem de posar la rentadora o no. Mm-hmm. O sigui que hem fet un canvi mental bastant important. Ara faltaria, a més, fer aquest pas, no?, de fer aquestes comunitats energètiques.
2: Sí, sí, precisament també s'ha fet un gran avanç també en digitalització d'energia, dels consums, no? Tenir-ho tot ben controlat per saber quan estem gastant, com estem gastant i quan ens està costant aquesta energia, no? Precisament des de l'any passat, no?, que hem vist números estratosfèrics en els costos de l'energia, és quan s'ha començat a posar més sobre la taula com fèiem aquesta gestió de l'energia. Precisament en les comunitats energètiques, el control, la digitalització i la conscienciació sobre com es fa aquest ús de l'energia és clau perquè el projecte tingui un rendiment òptim, no? Llavors, sempre això és una cosa que es sol preguntar també, no? A l'hora de, un cop ho tinc tot funcionant, com sé si està funcionant? Com sé què m'està generant? No, doncs, hi ha aplicacions digitals, no, diguem, que ens proporcionen totes aquestes dades i llavors així fem un seguiment de tot el que estem aconseguint.
1: Us estem parlant de Kelea Consultors, són dos emprenedors d'aquí del Baix Llobregat, d'Esplugues i d'Hospitalet, que porten endavant tot aquest tema, i podeu trobar la seva pàgina web a keleaconsultors.com i allà trobareu tota la seva informació. Mireu, ells creuen en aquesta transició energètica perquè ja estan conscienciats. És proximitat, perquè són gent d'aquí, són gent jove que coneixen la ciutat. Ells també estan conscienciats en tot aquest context actual. Els projectes que fan són a mida i, per tant, ens garanteixen un compliment de les nostres necessitats. I la seva expertesa, són joves, però tenen una àmplia formació en aquesta matèria. Per tant, només ens quedarà dir-nos que això, que consulteu la seva pàgina web, si teniu algun correu electrònic o un telèfon més directe, el dius tu, Marçal?
2: A la pàgina web teniu tota la informació, el nostre correu és projectes@keleaconsultors.com i us podeu dirigir per qualsevol tipus de consulta. I tant.
1: Marçal, no voldria acabar sense fer-te aquesta pregunta. Quina seria la ciutat o la comunitat ideal energèticament parlant?
2: Bona pregunta. Precisament crec que està molt a prop en el concepte aquest de comunitat energètica de participació ciutadana, no? Aquests agents són els que permeten que la ciutadania s'impliqui en aquest canvi, no?, que representa el canvi de model, no?, de passar d'un model centralitzat d'energia, no?, en el qual ens arriba l'energia de grans centrals lluny de la nostra casa, no?, del nostre punt de consum, a un model completament descentralitzat on hi ha petites instal·lacions que reparteixen l'energia per tothom. també va acompanyat de molts més elements, no? Parlem d'eficiència energètica, podríem parlar també de mobilitat elèctrica, no? Cada vegada ens sentim a parlar més, però és un tema que també està per explorar moltíssim, no? Aquesta sobirania energètica, no?, que estem dotant a la ciutadania en quant a generar energia, no?, doncs també ens dota de capacitats per fer coses més enllà de cobrir el nostre consum actual, no? Per tant, hem tendir cap a l'electrificació de tots els nostres consums i fer-ho d'una manera eficient i sobretot amb base de participació ciutadana, és a dir, que estigui en mans de la ciutadania.
1: Doncs si pensem en sobirania energètica o en transició energètica, us convidem a que en Ramon i Marçal us acompanyin, us facin aquest seguiment i us poseu en contacte amb ells a través de queleaconsultors.com. Gràcies, Marçal, per estar aquí avui amb nosaltres a Esplugues FM.
2: Gràcies, Isabel.
0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Esteu escoltant Esplugues FM,
4: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
0: De dilluns a divendres, a les 4.
4: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
5: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
6: Vull una família d'acollida que em faci abraçades d'os.
7: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
8: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
5: Esplugues FM.
4: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
3: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic la guerra del francès, tocar a sometents, arma de foc i element festiu, de quina entitat penseu que parlarem avui?

0: tots per parlar d'Esplugues, de Trabucaires, de Bandolers també. Per parlar de l'Escamot Trabucaire tenim amb nosaltres el Jaume Alelles. Hola, bon dia i bona tarda. I també tenim amb nosaltres el Jordi Figueres, que és membre de l'Escamot Trabucaire. Bon dia i bona tarda.
1: Hola.
0: Voldria parlar una miqueta, que m'expliquéssiu la tradició que hi ha aquí a Catalunya envers els trabucaires, els bandolers, els bolejadors també. És una tradició que fa referència a les armes de foc i que en moltes poblacions doncs, comencen les festes doncs, justament amb això, amb aquests trabucs.

0: i farem una miqueta de història. Jordi Figueres, que ens porta la història de lo que és el trabucaire o la festa?
1: Jo ho defineixo com el convertir una arma de foc i per tant una arma de mort en algú de festa, i per això doncs existeixen el que en diem les galejades, que històricament ve de fer gala o d'alguna forma de cridar a la festa, que és el paper doncs que es reserva en el món dels trabucaires. En altres llocs també el que s'acaben fent és la recuperació de determinats personatges, com el Vall d'Arsarrallonga, que en algunes poblacions doncs el que fa és referència en algun bandoler determinat, o simplement doncs això, vull dir, aprofitar el soroll, que ja us dic jo que fem soroll als trabucaires, doncs per avisar la gent que arriba la festa major i tal. I a nivell català hi ha diversos llocs amb diverses tradicions al respecte. Si vas més cap al Pirineu o el que alguns definim més com la Catalunya carlina, doncs el paper del trabuc està molt... és un paper clau, i en canvi a mesura que anem baixant cap a la Catalunya Nova les coses van canviant.
0: Però en canvi els balls se centren bastant a la Catalunya Nova,
1: perquè són molt de tradició de balls. En allà el que passa que li diuen ball a coses que no es ballen. O sigui, el ball parlat, nosaltres aquí a Esplugues tenim el ball parlat de la colla de Diables, però no ballen. El que fan és versots que parlen. I a Valls, per exemple, hi ha una gran tradició de diverses colles que el que fan és un ball parlat. Aquí a Terrassa em sembla que també fan el mateix, un ball parlat. Li diuen ball, però en el cap i a la fi doncs és una escenificació al voltant del món trabucaire o al voltant d'algun personatge, que és el ball de Serrallonga.
0: Si busquem al Google, que me l'estimo molt i em dona molta informació, doncs ens diu que hi ha 8 colles de ball del Serrallonga, que és a Vilafranca del Penedès, a Tarragona, Salinari de Sacalb, a Terrassa, Torredembarra, també a Santa Margarida dels Monjos, Sant Quintí de Mediona i a Perpinyà. Per tant, veiem una tradició la Catalunya Nova, sí, més que Pirineus.
1: Que Catalunya Vella.
0: Exacte. I arribats a aquest punt, ens trobem que aquí a Esplugues hi ha una mena d'inquietud per certes persones per voler fer una colla de trabucaires aquí a Esplugues. Seria un escamot trabucaire. Jaume, què us porta a fer aquí a Esplugues un escamot trabucaire?
2: Això va ser curiós, perquè res més lluny de crear trabucaires. Però jo vaig anar a prop d'Esparreguera, ara no em recordo el nom, i allà fan una representació d'un escamot que agafen un part de l'exèrcit i, bueno, els hi foten una d'allò. Arribo aquí a Barcelona, aquí a Esplugues, i li vaig dir a la Conxi...
0: A la Conxi Brau.
2: Dic, hòstia, m'ha agradat allò. Dic, i aquí no n'hi ha? I dit i fet. I diu, i per què no muntem? Ja va estar. La Conxi sabeu que era una dona... Una
0: dinàmica
2: mostra, molt tirada endavant i... I bueno, així van començar. Però bàsicament és això, o sigui, aquí no hi havia tradició i va ser a partir del comentari meu i endavant.
0: I malauradament la Conxi no va poder veure, sí, acabat aquest projecte.
2: Bueno, va veure començar, però clar, ja no va arribar ni en el bateig, que del bateig aquí a Esplugues no s'ha pogut fer. Però bueno, possiblement si hagués estat ella, que em perdonareu, però els tenia una miqueta... ben posats, poder hagués abrallat amb Déu i sa mare, però hagués fet. Però,
0: Ara tornarem amb la fundació del grup. Jordi, perquè clar, quan parlem de trabucs, també el que podem parlar que dintre de la història de Catalunya, doncs això també formava part dels cossos militars, tant dels Miquelets com els Sometents. I aquí a Esplugues tenim un carrer que es diu carrer dels Sometents. I... Suposo que no té res a veure amb la història que estem parlant ara, però vaja, alguna relació d'haver-hi que tinguem un carrer que es digui Sometents?
1: Un dels primers actes que va organitzar la colla crec que va ser una xerrada que va venir en Josep Campmany de Gavà, on es va explicar doncs que als voltants d'Esplugues operava un bandoler també. Però després sí que tenim diverses tradicions lligades amb el món dels trabucs, o en l'època en què aquest tipus d'arma doncs sovintejava, vull dir, la guerra del francès, per exemple, o les guerres de successió, o la guerra dels segadors, on doncs, bé, la gent del poble s'aixecava amb armes per defensar el seu territori, que d'aquí venen els sometents, estar atents a les coses que passen al voltant, per organitzar doncs, gent armada que vagi a socórrer els seus veïns, o fins i tot doncs, aixecar-se amb armes per anar a defensar els interessos del país. I en aquest sentit, i es volia donar a la colla, diguem, tal com anem vestits, que anés una miqueta a cavall entre diverses èpoques, entre l'època de la Guerra del Francès, o sigui, estem parlant de 1808, 1812, fins i tot més tard amb les carlinades, i després doncs, a les èpoques de la Guerra de Successió. I això, bueno, arreu del territori en diverses poblacions doncs, també es fan les significacions d'això. Esplugues, ja veurem que acabarem fent algun dia, però sí que teníem una casa, per exemple, a la carretera Laurea Miró, que jo encara la recordo, i sí, sóc gran però no tant, que l'havien cremat justament l'exèrcit francès després de la derrota del Bruc. Algú d'Esplugues va disparar un soldat francès, els francesos van tornar enrere, van matar la gent d'aquella casa i la van cremar. Sobre això, per exemple, o coses similars a Santa Coloma de Gramenet, vull dir, perquè també és una població molt, molt urbana, molt, molt urbanitzada, i que no és un poblet perdut enmig d'una muntanya, doncs també el que fan és una escenificació sobre els fets ocorreguts durant la Guerra del Francès. I nosaltres ja veurem. En teoria són joves encara.
2: Estem, Jaume, estem mirant de escenificar alguna cosa. O sigui, no ho hem fet, però està el projecte.
0: Quin any finalment acabeu fundant l'Escamot?
2: Bueno, en el 70... No, 97.
0: 2017. El 2017 és la fundació, però entre que la fundeu amb la Conchi, bueno, i que realment feu el bateig, quant temps passa?
2: Bueno, passen dos anys. O sigui, el 2017 va ser el final, o sigui, van començar a tràmits. El 2018 demanar permisos personals, permisos d'arma... I això va ser ja quasi bé tot el 2018.
0: Cadascú de vosaltres, de l'Escamot, ha de tenir permís d'armes?
2: Sí, sí, això. Tot i que, jo ho he dit més d'una vegada, que això el tenen considerat com un arma, però Déu no ens en guard que tinguessin que fer mal. Perquè... No d'allò. Ho tenen considerat com un arma, i ja està. I a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs, tots són traves, la Guàrdia Civil, ACEDA... indústria, subdelegació de govern, no vulgueu saber, per fer la sortida de per exemple, d'ara de Santa Magdalena, la de papers que s'han de presentar, que en part és lògic, perquè hi ha unes mínimes temes de seguretat i procediments, però és que al final es fa gros, fa gros. Bueno, és així, ja està, o sigui, però la paperassa que s'ha de, perquè, o sigui, ja primer passar el psicotècnic, que en alguns casos, que no dic, bueno, a mi mateix dir, ostres, hem passat el psicotècnic, bueno, però un cop aquí, ostres, bueno, i a primera hora et venen a passar revista, els del Villar es van quedar collonits la primera vegada i la segona. Què ha passat? Dos guàrdies civils en l'avenç. Sí.
0: Jo també em vaig assustar.
2: No són capatxanos.
0: No sé pas quin dia va ser que veu fer una actuació aquí a Esplugues i em trobo dos cotxes de la Guàrdia Civil davant de l'avenç.
2: El de l'Espaluc, sí. Ara n'hem après, ara es passa la revista allà a peu, i a més som quatre.
0: Veu fer la primera sortida que Esplugues amb el bateig de l'Espaluc.
2: Sí, això apareix des de l'avenç, vam fer el bitxo a l'Espaluc, i llavors s'ha creat un cert grup, si es pot dir així, de col·laboració. O sigui, l'Espaluc sol no d'allò, no té gràcia, o sigui, no diguem que no té gràcia, però anirem fent activitats amb trabucaires.
0: Cal dir que l'Espaluc és una fera de foc, sí. És un rampenat i bé.
1: A mi m'agrada dir que és fill de la pandèmia, i d'alguna manera la principal dificultat que havien tot plegat era aconseguir que sortís a l'Escamot Trabucaire, perquè, clar, vull dir, l'any que tenien que realment fer els papers i tenir-ho tot a punt per sortir va ser l'any 2019, on no es va poder sortir a fer pràcticament res. Per tant, el 2020 també va ser un any complicat per fer absolutament res, i finalment doncs, el 21 vam trobar l'oportunitat, entre altres, de trobar des de l'avenç finançament per crear un ratpenat, i d'innovenar-lo Espaluc perquè fos i sortissin els correfocs. Era una oportunitat de trobar una figura nova. I aleshores, doncs, a més, doncs, vam idear la possibilitat de que ja que venia una fera nova i teníem un grup de trabucaires que en teoria haurien de ser cridats a armes en cas de que vingués un perill, doncs vam lligar això. O sigui, que venia la fera nova, que era l'Espaluc, doncs en que vinguessin a defensar-nos les trabucaires. Però no es van defensar gaire perquè l'Espaluc s'ha quedat.
0: Això de que l'escamot trabucaire ha de venir a defensar-nos i sí, resulta clar. Que el fundeu al 2017, això no sé què em sona, eh? Bueno. Però és divertit, tot plegat és divertit, eh? Perquè els trabucs funcionen o de tant en tant fallen?
2: Bueno, correremos un estúpido velo, que diuen.
0: Doncs deixem-ho estar.
2: Perquè, home, no, es pot comentar. El d'ell ja li tira poc, però allà el president, no sé qui és...
0: Vostè mateix.
2: Que tant en quant foto proves i després no em tira res.
1: Jo dic que som tan hàbils amb les armes que, per tant, ja es nota que som gent de pau perquè no estem massa basats a fer massa mal amb aquest tipus d'arma tampoc. I de vegades doncs ens fallen, però en la vida fallen moltíssimes coses. Els que falli un trabuc, bueno, doncs, per nosaltres és motiu d'alegria, sí. Ens en riem els uns dels altres.
2: Sí, esclar, perquè tu,
1: sí, exacte.
0: Ara parlem d'una part econòmica, perquè clar, heu hagut de comprar uns trabucs, la pólvora té el seu preu, però és que a més no aneu vestit amb texans i una samarreta, perquè porteu la vostra vestimenta tradicional i això també és una cosa a afegir.
2: Això d'alguna manera, perquè d'alguna manera hem d'entrar en una dinàmica amb l'Ajuntament a veure si ens ajuda, però esclar, venim d'un any 19 que volíem fer el bateig aquí, jo poder fins i tot accepto que jo vaig presentar malament la idea, perquè venien 90 trabucaires i clar, si cadascú es paga la pólvora, mínim que pot ser és invitar, esmorzar i fer un dinar. I l'Ajuntament se'ns va fotre, però d'esquena, o sigui, que això l'Ajuntament no ho pagava. Jo poder ja accepto la forma. Perquè al final, després, segons com presentes la justificació, l'interventor no té res a dir, perquè és una factura. Jo he estat secretari de la coordinadora i tot el de la paella ha anat justificat. Llavors, no es permet pagar dinars. I llavors, perquè l'interventor accepta? Va ser mal presentat, poder... inexperiència meva, això ja ho accepto.
0: Però ja n'aprendrà, si ho faràs un altre dia.
2: Sí.
0: No?
2: Sí,
1: no,
2: sí.
1: El que passa que, a veure, bueno, el Jaume resumeix amb això, vull dir, potser amb el tema del projecte o de vegades la normativa de l'Ajuntament, jo crec que s'entén, no? Una colla acabada de crear, donar-li tot el finançament que demana, doncs igual no pot ser. Però vull dir, però al cap i a la fi, que segurament hagués deixat més tranquil el Jaume i a tota la colla, doncs hagués estat doncs, veure que hi havia un cert recolzament per part de l'Ajuntament a la creació d'una nova entitat. I això de vegades doncs, acostuma a no passar.
2: Això,
1: realment et trobes amb un afrado quan no... Bueno, coses que no entens.
2: Perdona que talli. Això quan vam començar amb la Conxi donava una impressió totalment diferent.
1: Yeah.
2: O sigui, ens va deixar ella i va canviar. No sé per què.
0: Perquè poder ja ho tenia clar i sabia el discurs que havia de fer, no,
2: però,
0: com
2: clar,
0: havia de
2: clar,
0: fer.
2: També ho tenim nosaltres, eh?
1: Sí. I potser hi ha un tema de sintonia o no. El que sí que queda clar és de que, malgrat tot, a nivell d'entitats, el que hem de mirar és d'espavilar-nos per trobar finançament per tirar endavant les nostres iniciatives. I això, doncs bé, és un treball que des de la colla, des d'Escamot Trabucaires, ja suposo que ja es porta.
0: Els trabucs són tots iguals? Hi ha diferències? Hi ha trabucs de canó curt? Veig que hi ha d'ample o de boca acampanada. Quins trabucs feu servir vosaltres?
2: Acampanats. Acampanats. Solen ser rojo, que se'ls fabriquen allà a Albacete. I bueno, hi ha uns altres, que és el que té ell, que el feien al nord, ja no el fan, però bueno... Penseu que és un tros de ferro, eh? Al final, no, sí. Sí.
0: Home, un avió també és un tros de ferro.
1: Sí, sí.
0: I mira el que fa.
2: No, però això és bon... Això és dit... o sigui, té una paret que per això pesa tant.
1: Arreu del país et trobes amb armes... Jo ho definiria amb el terme més tècnic, armes d'avant càrrega. Des de pistoles que acostumen a ser més barates, però també fan molt de soroll, fins a escopetes, arcabussos, trabucs... Hi ha una miqueta de tot. I, però bueno, és el que hi ha, vull dir, no...
0: I l'essència de bandoler, d'on us ve?
1: aquí jo no puc contestar si no és en presència de la meva advocada. No sé d'on és l'essència de bandoler, però realment una mica no. de picaresca ja sí que hi ha al voltant, no?
2: Jo crec que no és... És que t'agrada, o sigui, t'agrada xirinola i la xirinola ve via pólvora.
0: Tot i que ja considerem que els escamots trabucaires, la tradició de trabuc és molt antiga, però clar, els bandolers sorgeixen a Europa justament per unes crisis econòmiques i socials, i vosaltres apareixeu com a escamot trabucaire justament en una època no solament econòmica i social, sinó també sanitària,
1: sí, també.
0: Al nostre entorn. Tot això com ho mengeu? Simplement fent trabucs? Disparant fort a l'aire?
2: Nosaltres no, d'això no...
1: Bueno, jo crec que cremem els mals esperits i si les crisis es venen a sobre molt de soroll, nosaltres intentem fer una miqueta
2: tots
1: més.
2: Tots els mals esperits, no, eh?
1: Okay. No?
0: Ens hem quedat amb l'espeluc i encara no hem avançat i heu fet més sortides. A part del bateig de l'espeluc, quines altres sortides heu fet? Aquí a Esplugues, al terme municipal.
2: Aquí el dia 10 del 10, que va ser del 21, que va ser la diada virtual, o sigui, de trabucaires, que com que hi havia la pandèmia vam dir a tothom a casa seva. Llavors vam demanar i vam tirar davant de l'Ajuntament, tancats amb una gàbia, bueno, amb un cercat, ens volen seguir fent això i no era la...
0: La trobada.
2: Era la pandèmia, no, això no ha d'anar tancat, això ha d'anar amb distàncies i ja està.
0: Molt bé.
2: I llavors el 15 d'octubre vàrem fer les 11 salves a la diada del...
0: A l'homenatge i commemoració de l'assassinat del Lluís Companys, aquí sí, a Esplugues.
2: Sí. Jo d'aquí podria dir, perdona que trenqui el seguici de Sant Joan, anàvem preguntant, per què no esteu aquí? Sou vosaltres que ho munteu, digueu-nos quan vulguem, no el dia de Sant Joan. També tenim dit el dia 10 del setembre poder sortir amb les torxes. O sigui, si no... Nosaltres cridem a xirinola, a festa. Per tant, on ens vulguin.
1: El problema és de que Trabucaire es va haver associat a tot, com que treballem amb pólvora, doncs la pólvora està regulada i l'ús de la pólvora està regulat i per tant el que necessitem és amb molt de temps, amb més d'un mes d'antelació, començar a presentar o a demanar permisos i a presentar papers per poder-ho fer efectiu. Si no... I clar, igual treu que diu el Jaume que es vol explicar d'alguna manera és que anirem a totes les festes on ens convidin, però ens han de convidar. Però... No ens podem apuntar d'avui per demà.
2: Perquè el permís, demanen, el primer és permís de l'Ajuntament, però la subdelegació de govern accepta que sigui l'entrada al PAC. I llavors s'ha de fer el tràmit. Però ells diuen, no, com que hem de donar 20 dies més, no pot ser. Llavors he demanat una nota de subdelegació de dir, escolti, per més que posi això, nosaltres acceptem que entrat els documents a tal dia, un mes abans, ja n'hi ha més que suficient perquè durant aquest mes nosaltres i l'Ajuntament es tramitin tots els permisos amb protecció civil, vas presentant els documents i si et falta alguna cosa, diuen expedient, envia tal paper i arriba al final i apareix indústria, permís de la indústria, apareix subdelegació, apareix truca la Guàrdia Civil, acordes una hora, venen, passen revista, no sempre. Però bueno, ja has de comptar i surts, ja està.
1: No, vull dir, és una activitat cultural més, vull dir, per tant està plenament reconeguda pel govern de la Generalitat com dintre del patrimoni festiu de Catalunya i per tant no té per què haver-hi cap impediment per sortir a fer activitat.
0: I la vostra vestimenta és de lliure o aquesta inspirada?
2: Nosaltres som, com ho dic, uns drapaires, no, els descamisats, cadascú. N'hi ha dos que anem una miqueta de serrallonga, una mica, tampoc massa,
1: bueno.
2: I els altres és lo que se puede.
1: Bueno, de fet, la idea primera era agafar... Sí, però qui portés barretina que fos blava, igual que la faixa, recordant els colors de la bandera d'Esplugues, que és el color blau, que diguem seria un color corporatiu, i després la resta de vestimenta doncs tenia que jugar això que dèiem abans, entre la guerra dels segadors i la guerra del francès, o sigui, la guerra civil espanyola, la guerra d'independència, contra els francesos, o fins i tot acabar amb les carrinades. I això ens permet, doncs, jugar una miqueta, doncs, si haguessin d'anar a una reproducció històrica de qualsevol esdeveniment, tipus que fan els Miquelets, que és un àmbit diferent, doncs també poder-hi participar. Però bé, ja veurem on acabarem en tot plegat.
2: Em sembla que ho tenim clar, tirar.
1: Sí, això sí. Sí. Això ho tenim clar, però bueno.
2: Després es pot documentar una mica i afinar, però és tirar.
1: Jo quan tingui temps començaré a fer alguna cosa més de documentació al voltant, però bueno, per donar-li una miqueta... No l'ha sentit, perquè el sentit ja el té, que és el sentit de fer festa, de cridar la festa, però és tot o altre, perquè estem a Esplugues i no ens n'adonem de que, per exemple, Sant Pere Màrtir era una ermita, però aquesta ermita havia estat fortificada, i no havia estat fortificada perquè sí, sinó perquè situada on està, doncs era una vigia excel·lent del Pas del Llobregat i del Pla de Barcelona. A més, un lloc que és, quan parlem de passos fronterers, doncs Esplugues està situada en el Coll de Finestrelles. Ara no el veiem, perquè tot són carreteres, carrers, asfaltats i tal, però, ostres, si hi havia font d'Esplugues, és perquè la gent que sortia de Barcelona, doncs igual es tenia que aturar, o la gent que anava a Barcelona igual es tenia que aturar abans d'anar cap a entrar a Barcelona. I després, doncs, de la guerra del francès, justament, hi ha diversos combats que van passar a Sant Pere Màrtir, on gent de fins i tot el Vallès venia a atacar les tropes franceses que estaven situades a Sant Pere Màrtir, i els hi prenien l'ermita i el que tinguessin en allà, i bueno, era una trifulca contínua. I això són històries que les tenim aquí, però que no les tenim massa documentades, i és qüestió de, ostres, intentar-ho recuperar i aprendre de coses que havien passat a Esplugues fa, doncs, 300 anys, que tampoc és gran cosa.
0: Doncs amb el que a tu t'agrada la història, Jordi, i que sempre estàs investigant sobre la història d'Esplugues, estic segura que en un moment o altre t'hi posaràs i trauràs el fil de tot això.
1: Quan tingui temps.
0: Una de les finalitats que té aquestes entrevistes que estem fent des de l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, a part de donar a conèixer les entitats com la vostra, doncs també és fer una crida. O sigui, que m'agradaria una miqueta el que jo dic, els moments de la publicitat, que poguéssim donar, doncs, si teniu un correu electrònic, un telèfon, algun punt de reunió, perquè poder hi ha algú que ens està escoltant, poder, que li interessa formar part d'aquesta entitat. Com ho fem per posar-nos en contacte, bueno, amb l'escamot Trabucaire d'Esplugues?
2: Tenim un Facebook, tenim una pàgina web, un correu electrònic, és info@trabucairesesplugues.cat.
0: Perquè, clar, jo no ho he dit, però el Jaume Ley és el president de l'escamot Trabucaire, en Jordi Figueres ve en qualitat de membre de l'escamot Trabucaire, però en Jordi Figueres és el president del Centre Cultural de l'Avenç.
1: Sí.
2: Jo ho he dit ja alguna vegada, jo vaig donar les gràcies perquè ens van ajudar a donar el primer pas, que potser si haguéssim anat nosaltres poder ens haguéssim dit no, però amb el poder,
1: sí, no ho sabrem mai,
2: no ho sabrem, però bueno, clar, jo tinc el 2019 van fotre pals per tots cantons. Semblava que estava molt bé amb l'Ajuntament i res més lluny del Sidral.
1: L'Avenç, a més, estem en plena transformació en quant a... No, jo no diré que és una transformació, sinó històricament sempre ha anat ajudant a diverses entitats. Recordo els anys 70, aquí hi havia el club de hockey, hi havia el club ciclista, hi havia el club de bàsquet, hi havia el club de futbol, que en un moment determinat van passar per aquí, el motocross, que encara tenim una bústia, no sabem per què, però encara la tenim, motocross. En definitiva, vull dir, la llarga tradició que té l'Avenç, doncs, de donar servei o d'ajudar altres entitats, doncs, amb escamot Trabucaire, doncs, que menys, o sigui, també ho podem fer si està dintre les nostres possibilitats. I però suposem que acabarem a entendre'ns, vull dir, perquè en el fons és allò de dir, intentar arribar a enteses amb el major nombre possible d'entitats, perquè és el camí.
2: Que no em portin la contrària, eh?
1: Bueno, per això estic jo, que també estic armat, això no està bé dir-ho aquí, però vaja.
0: Quan acabo les entrevistes sempre faig la darrera pregunta o petició, que això de vegades porta a una segona entrevista, però espero que no. Us vull demanar, si m'he deixat alguna cosa de preguntar-vos, és el moment de que digueu el que us vingui ara de gust. Ja hem fet la crida per aquestes persones que es puguin estar interessades. Alguna això, cosa a afegir?
2: Donar-vos les gràcies, també, igual que l'Avens, donar-vos les gràcies de donar-nos aquesta oportunitat. És bo perquè més o menys no s'ha demanat a la televisió, però més o menys s'han anat enviant coses que fem i la Telesplugues no res. Llavors, que ens dongueu l'oportunitat que es pugui parlar de Trabucaires, malgrat que sigui una ràdio, per suposat que bé, no?
0: I tant que bé. Ai, i malgrat res, sort
2: per que... Per suposat. Que sapieu, és difícil perquè clar, és un cos bastant, bastant gros, perquè però estem buscant Trabucaires.
1: Sí, jo, si em permets, el moment aquell de publicitat a tota la mala gent d'Esplugues que tingui ganes d'anar de festa i tal, doncs que s'animi. Que escolta'm, això de tirar un trabuc, si tens problemes de sordera, doncs millor. Vull dir, no cal... Tothom és benvingut, tothom hi té cabuda, vull dir, perquè, escolta, és el nostre.
0: Doncs m'hi apunto, és, no?
1: Sí, exacte. La història és sortir, fer festa al carrer, que és el que importa, fer cultura a tots nivells.
0: Doncs ja sabeu que estem aquí pel que necessiteu, no solament per avui, sinó qualsevol activitat que des de l'Escamot Trabucaire organitzeu o penseu que hem de fer difusió. Aquí ens teniu Esplugues FM, una secció del Centre Cultural de l'Avens, al servei de la cultura i de les entitats de la nostra població. Gràcies.
1: A vosaltres.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui, a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, us parlarem del Museu de les Papallones de Catalunya. I ens preguntem, què té a veure el Museu de les Papallones amb Esplugues de Llobregat? De seguida ho sabrem i ens ho explicarà la Roser Camps.

0: jardí.
1: El cicle biològic de les papallones passa per quatre etapes. L'ou, l'eruga, la crisàlida i hi ha una metamorfosis fins passar a ser papallona. Les etapes tenen una durada diferent en funció de l'espècie, les condicions climàtiques, el seu moment i la disponibilitat d'aliment.

0: Amb la Roser Camp ja hem parlat en diverses ocasions amb ella, tant per parlar pel seu llibre Passejada dels vells i nous carrers d'Esplugues, com del llibre que ens va presentar el 2022, Cargolines i cargolins. La Roser Camps va néixer a Esplugues l'any 1949, de família de pagesos. El seu interès per conèixer la història del poble, les costums i les seves persones li ve de molt petita. Va iniciar estudis de geografia i història a la universitat i també ha dedicat molt de temps i estudi als coneixements d'altres llengües i cultures. Durant aquest any, la seva vocació d'escriure, de fer articles i publicar en diverses entrevistes ha donat diversos fruits i ens ha donat diverses informacions. I ara el que volem fer és parlar d'un article que acaba de publicar la Roser Camps a la revista La Crònica de la Vida d'Esplugues. I per això avui la tenim amb nosaltres. Molt bona tarda, Roser.
1: Bona tarda.
0: Benvinguda, Roser.
1: Gràcies, amb molt de gust. M'agradaria repassar una mica l'etapa d'aquestes persones que eren d'Esplugues i que malauradament van haver de marxar perquè la seva activitat no els hi permetia trobar un lloc adequat per mostrar-ho a tothom. Parlarem d'una parella, que l'Alfons García Dolça i la Maria Teresa Albarrán, que des de molt jovenets tenien un interès molt, molt gran per les papallones, pel seu procés, i cada vegada més intensament sortien a la muntanya. Primer anaven a Sant Pere Màrti, però després van anar ampliant el radi i cada vegada anaven col·leccionant més papallones. Llavors es van dedicar a l'estudi de totes aquestes papallones i el van ampliar a Catalunya. Llavors, ell ja va arribar un moment que necessitaven un espai per poder exposar tot el seu treball i el seu estudi. Ja sabem que és una activitat molt específica i de caire científic, i que llavors no tothom estaria interessat en aquest tema. Però sí que és veritat que, jo ara us explico, que l'estiu passat doncs els vaig trobar. Estan al poble de Ribera de Cardós i tenen un espai preciós. Llavors va ser quan em van explicar tot el calvari que van passar per poder arribar fins on són ara i el futur que espera en aquest museu.
0: Si ara esteu escoltant l'entrevista, us convido que mentre la Roser ens parla, entreu a la pàgina web papallones.cat. Allà trobareu tota la informació d'aquest museu i així, mentre la Roser ens ho explica, podeu també amb l'ordinador doncs anar mirant les fotografies d'aquest museu i comprovar realment el que ens estàs explicant, que està en un lloc idíl·lic.
1: L'interès d'aquest museu doncs és gran, malgrat el lloc tan petit on està ubicat. Doncs hi va gent de tot arreu, hi va gent de Catalunya, hi va gent de l'estat espanyol, i inclús hi ha anat gent de fora de l'estat espanyol per visitar-lo. Llavors, el problema que tenim és que aquesta gent arribarà un moment que no disposaran d'espai, perquè estan en un lloc precari i necessiten sortir d'allà. Ells, la idea d'ells sempre va ser que aquest museu quedés Esplugues, perquè van començar amb papallones d'Esplugues i de la comarca. I ells, i més d'una vegada, se'ls hi va prometre, i ho dic així molt sincerament, tal com ells m'ho van explicar, que més d'una vegada ja tenien emparaulat un local per poder exposar aquest, per poder fer aquest museu. Però cada vegada s'han trobat amb un cop de porta i, en lloc de desmoralitzar-se, el que van fer és anar cap al Pirineu.
0: Abans de marxar cap al Pirineu van estar per aquí a la comarca, oi?
1: Sí.
0: Van anar d'aquí d'Esplugues.
1: Van anar a Vallirana, van estar a Vallirana, després van, ja amb el trasllat del museu sencer, van anar a Sort. L'Ajuntament de Sort els hi va cedir un espai, també a precari, amb un indret que pertany a Sort, que es diu Pujalt. I després, un cop ja van haver de moure's altra vegada, perquè potser no havien acordat el temps d'estar d'allà o no sé com devia anar, doncs es van instal·lar a Ribera de Cardós. El museu és bonic, val la pena visitar-lo, s'aprèn moltíssimes coses d'uns insectes que pertanyen a la, al cicle vital nostre, no? Llavors, el meu interès per parlar amb ells, per fer l'article, ha estat perquè aquest museu hauria de tenir un lloc a Esplugues. Aquest és el meu interès. No ho sé si això és possible, però estem tenim un país, afortunadament, tenim gent que estudia, molts científics. Per tant, seria el nom d'Esplugues també tindria un afegit de visitants, no?
0: Sí, perquè venen gent reconeguda, científics d'arreu.
1: Sí, sí, sí.
0: Abans has dit que es van dedicar i van començar, doncs, aquí, a Esplugues, el que hauria de ser el Raval, la vall de Sant Just, per Collserola, per tant,
1: Sant Pere Martí.
0: Tenim una recopilació pròpia d'Esplugues que és molt important i que cal vetllar per ella.
1: Sí, sí. O sigui, el que els coneix i el que sap com i el que ha vist al museu, doncs pensa igual. Ho he parlat amb diverses persones i diu, no, home, és que aquest museu, la seva ubicació idònia seria Esplugues. Esplugues creix molt i és impossible pensar que amb el que està creixent no es pogués trobar un espai adequat per un museu de caire científic, sí, però molt interessant.
0: Doncs penseu que si entreu a la seva pàgina web trobareu que tenen diversos itineraris, l'entrada és molt econòmica per entrar al museu, també organitzen visites per grups grans, visites guiades, és molt interessant. I és molt interessant, doncs, això, fer un viatge des d'Esplugues cap al Pallars Sobirà i anar a veure aquest museu tan, tan bonic que ens estàs explicant ara, Roser. Explica'ns una miqueta més coses del sentiment que tenen en quant a què pot passar amb el museu a partir d'ara.
1: Sí, un dels problemes que l'estan amenaçant és que hi ha una fundació de Madrid que es diu FAES, que suposo que a molta gent li sonarà.
0: Sí, és la Fundació Francisco Franco.
1: Doncs, uh-huh. Aquests els hi està fent una oferta per poder-se endur aquest museu a Madrid. I ells, és clar, van dient que no, es van resistint a aquesta oferta tan temptadora, perquè es veu que sí que és temptadora, però arribarà un moment que ells es fan grans i pensaran que això ho ha d'assumir una entitat que pugui portar, que ho pugui tirar endavant i que ho pugui
0: exhibir. Una entitat més naturalista o que estigui més ubicat a prop de la natura, de la muntanya, que no pas en una gran ciutat o una capital.
1: Jo segueixo dient que aquest museu hauria d'estar a Esplugues, perquè els seus orígens, des de les persones que el van iniciar, ja eren d'Esplugues i que ells, amb molta il·lusió, el van anar fent créixer i no serà perquè no van parlar amb gent amb responsables, no?, del municipi. Van parlar bastantes vegades amb responsables del municipi sense obtenir cap resposta favorable. Jo, a mi, com a espluguina, doncs em sap greu el que em van explicar, no? I més pensant que pot anar a parar amb una entitat com la FAES.
0: Ara farem un exercici de memòria i d'ubicació geogràfica a la nostra població, en tots els nostres oients, i a veure si entre totes i tots poguéssim trobar una ubicació idònia i poguéssim fer una proposta a l'Ajuntament que fos ferma. A veure si ens hi posem. Roser, fem aquesta crida a les persones que ens estan escoltant. La Roser sempre està buscant els racons de la història de la nostra població. La darrera entrevista que et vam fer ja ens vas dir que tenies una cosa amb mà, que era aquest tema de les papallones. El que passa que quan vam fer la presentació del llibre de Cargolines i Cargolins, doncs vam dir, quan toqui i quan sigui el moment en parlarem. I ara que ja has fet aquest article a la Crònica de la Vida d'Esplugues, estàs rebuscant més cosetes en els racons de la memòria de la nostra població?
1: Bé, ara el projecte ja no seria tan referent a la nostra població, sinó que ja seria un projecte més creatiu, més novel·lat, diguéssim, però no referint-nos a Esplugues aquesta vegada. Ara ja tenim Esplugues, unes quantes persones que es dediquen a fer recerca de la nostra història.
0: Sí, tenim el Josep Florensa,
1: sí,
0: que em ve a mi ara així de cop i volta a la ment, el Miquel Casellas, que també ha fet recerca dels itineraris de la nostra població, i segurament sí, que hi haurà algú més que jo... Bueno, tu també, evidentment, sou aquestes tres persones que jo tinc de referència, i si em deixo algú, doncs que em disculpeu, que no ve ningú més al cap. El Joan Puiggròs també ha fet una mica de història de lo que era el grup excursionista, amb el Jordi Udina, parlant de l'avenç.
1: Jo també destacaria la gran tasca que ha fet en Jordi, perquè en Jordi porta molts anys recollint les fotografies que es van poder salvar del...
0: Més de 10 anys, em va dir.
1: Sí, sí, sí.
0: El que passa que després el Joan Puiggròs ha fet una miqueta l'ordenació o reordenació de la informació, però la informació la va recollir tota el Jordi, i sí, reconeixem que el mèrit és del Jordi Udina. Doncs bé, avui us hem parlat d'aquest Museu de la Papallona de Catalunya i la relació que té amb Esplugues de Llobregat. És un article que la Roser Camps ha fet a la revista de la Crònica de la Vida d'Esplugues, que podeu comprar la revista als dos quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i carretera de Cornellà 91, i també a la llibreria Esplugues. I ara sí, Roser, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Roser, podem emplaçar per una propera vegada, més endavant?
1: Doncs quan vosaltres vulgueu, però ara deixeu-me un temps de reflexió.
0: Doncs com sempre fem amb els nostres convidats i convidades que passen per Esplugues FM, ens seguirem trobant per les places i pels carrers de la nostra població.
1: Moltes gràcies.
0: A tu per venir.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Bon dia, ens trobem aquí al Centre Cultural de l'Avenç i Esplugues FM inicia tot aquest seguit de sessions, de xerrades i conferències que volem impulsar. La vida ens porta a comunicar-nos darrerament per xarxes socials i ens empenyen a comunicar-nos amb les nostres amistats i amb els nostres contactes d'una manera virtual. Ja hem perdut aquell costum de dialogar i fins i tot de discutir cara a cara. Quantes vegades hem llegit un WhatsApp i hem dit però què m'està dient? Però quina manera és aquesta de parlar? Els WhatsApps no tenen sentit ni to. I nosaltres els hi posem el sentit i el to. I de vegades venen els mals entesos. I a més estem acostumats a una vida en què ho volem tot amb la immediatesa. Ho volem ara. T'envio un WhatsApp i m'has de contestar. I si no em contestes, m'enfado. I estem perdent aquell matís de el cara a cara i el tu a tu, però és que això és recent i sembla que estem perdent d'una manera molt veloç aquest instint que tenim de parlar i de dialogar entre nosaltres. Per exemple, també estem acostumats a anar a xerrades i presentacions on el ponent ens explica la seva tesi, el seu treball, unes conferències perfectament estructurades, uns monòlegs molt preparats, on el debat i la interpel·lació no hi té cabuda. Anem, escoltem el ponent, aplaudim, ens n'anem a casa, hem adquirit coneixements, ens hem enriquit, hem sociabilitzat, ens hem saludat veïns i veïnes que coneixem, però no hem pogut participar en el debat i ens n'anem a casa amb aquella sensació de, val, sí, molt bé, però i ara què? I això és el que volem fer. Volem que el nostre cervell no quedi limitat perquè ens estem limitant a nosaltres mateixes. Aquesta societat tan individualista on prima la competitivitat i altres valors de jo soc millor i de lluitar ens fa que estiguem perdent els valors de cooperació, de solidaritat. El que també us voldria dir, remarcar, és que ens agradaria això, de que a partir d'ara, des de les entitats,

0: puguem treballar i fer col·laboració conjunta. És molt important que les entitats hi formeu part, sou els que en sabeu més, són els que podeu aportar més i sou els que podeu sempre iniciar aquestes taules rodones parlant de les vostres entitats. Ja no segueixo perquè jo porto molta estona i passo la paraula a la Marta Alarcón. Ella és la vicepresidenta d'aquí, de l'Avens. He de dir la primera presidenta que va tenir l'Avens. Si un cas ella després ens explicarà que hi ha alguna secció, com per exemple els escacs, que també tenen una dona que ho està presidint. Tenim una entitat que té 160 anys aquí a Esplugues, o ja 162, que és la Coral La Coloma, que també ara tenen una dona que és presidenta. L'Espluga Viva té una dona que és presidenta. Hi ha altres entitats, les de dones, evidentment, perquè estan portades per dones. Però analitzem, ha costat molts anys que les dones encapçalin les entitats. Però va, Marta, sí, ja no segueixo. Ara et toca a tu moderar aquesta taula.
1: Benvingudes, benvingut. Bueno, és un plaer moderar aquesta primera taula rodona proposada per la ràdio a l'Avens, que serà Dones a les Entitats. Ja us ha dit la Isabel que amb nosaltres estan diverses dones, són de les juntes de diverses entitats. I ara jo demanaré a totes elles, a la Rosa, a la Maria, a la Sara, a l'Alba i a la Carme, que us presenteu, que digueu de quina entitat sou, si sou membre, sou de la Junta, sou presidentes. Començarem per la Rosa. Rosa Bosch.
2: Hola, bona tarda. Val, gràcies per convidar-me i felicitar-vos per la iniciativa. Jo sóc la presidenta del grup d'estudis d'Esplugues. No sé si ho coneixeu, molts dels que esteu aquí veniu gairebé a totes les actes que fem i molts d'aquí també sou socis. Nosaltres treballem, el grup d'estudis treballa per la recerca, l'estudi i la salvaguarda i la divulgació de la història, la geografia, l'arqueologia, bibliografia i ciències naturals i socials, així com tenir cura del patrimoni cultural i paisatgístic del nostre poble. Nosaltres treballem bàsicament per Esplugues, però treballem conjuntament amb el Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat i després treballem amb l'Institut Ramon Muntaner i amb la coordinadora de centres de parla catalana. Per tant, ens dediquem a Esplugues, però a molts altres àmbits. És un front de treball molt, molt, molt ampli.
3: Val, doncs, jo soc d'Espluga Sense Barrera. A la nostra associació hi ha gent amb diferents patologies, de gent que va en cadires de rodes i altres que no. En principi, nosaltres volem pues, una Esplugues, una Barcelona, que sigui més adaptada, accessible per tots, no? Bueno, però a part d'això, que és el primer que volem poder entrar a un comerç o a qualsevol lloc sense dificultats, que no te quedis a la porta i que del comerç surti a dir que vol alguna cosa que no puguis entrar. A part d'això, la nostra associació el que vol és que sigui, tota la gent sigui inclusiva, els que formem part de l'associació i tenim diferents activitats com pintura, informàtica, manualitats, fent també gimnàsia adaptada. Sempre són professors titulats tots. Hacemos tumba. Ahora estamos haciendo catalán también. Comenzamos la semana pasada. Y bueno, todo esto lo hacemos es tanto para las personas que tenemos problemas como para los cuidadores. Y este es un momento en el que lo principal es poder hacer un mundo inclusivo donde se pueda manejar toda la persona que lo necesite con su silla de ruedas, su andador, su sillita de bebé, que sea lo mejor posible, ¿no? Pero sobre todo que la persona mentalmente esté bien, tanto la persona que tenga el problema como su cuidador. Entonces, todas esas actividades nos ayudan a todos, al enfermo y al cuidador, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo la actividad, allí todos somos iguales, intentamos ser iguales, allí no hay enfermedad, allí estamos haciendo nuestra actividad, lo estamos pasando bien y bueno, desde aquí os invitamos a que vayáis a conocernos, que cuando en nuestras redes sociales, yo soy vocal, llevo las redes sociales también, digamos que hay una exposición de pintura, exposición de arte, realmente es arte, ¿no? aquesta Encarna, que és la mare d'Eva, que tuvo un ictus y es una campeona Eva y una campeona su madre, porque la sacó adelante cuando los médicos decían que no salía adelante. Son dos grandes artistas de la pintura. Está Patrick, está su padre también, que no son personas que han estudiado pintura, pero con nuestra profesora realmente. Y luego el deporte, nuestro presidente era un gran deportista, quedó en silla de ruedas y está fomentando mucho el deporte. Y están en ello, ahora llevan un tiempo que él con un equipo de fútbol en silla de ruedas lo están llevando. Esta semana pasada empezó un nene con 6 añitos y yo vi el vídeo y era una cosa que realmente... Entonces ves, está el problema ahí, sí, está el problema, pero al poder moverte con estas actividades, la persona que tiene el problema y el familiar tiene su momento de felicidad también, ¿no?
1: Molt bé. Buscamos eso. Gràcies, Maria. Passem la paraula a la Sara, d'Espluga Viva.
4: Hola, bona tarda. Jo sóc la Sara i vinc en representació de l'Espluga Viva, però també formo part de l'Ateneu Popular d'Esplugues i presentaré l'Espluga Viva breument. És una entitat que té molta història dins de l'Esplugues. L'any vinent, 2024, complim 50 anys. Actualment hi ha 587 sòcies. Tot i que l'Espluga Viva va crear-se l'any 1974, a partir d'un agrupament escolta que era pioner en la coeducació en l'àmbit del lleure, actualment està format per 4 seccions, que són TIC, Tradicions i Costums, el Centre Excursionista d'Esplugues, l'agrupament escolta i bueno, la part de secció de lleure. Res, és una entitat que encarem, sobretot un dels objectius que tenim actualment és com celebrar aquests 50 anys que ens donen aquest pes important dins de les plugues.
1: Moltes gràcies. Passem la paraula a l'Alba.
5: Hola, jo sóc l'Alba, sóc presidenta de la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues. Potser l'entitat amb el nom més llarg d'Esplugues és una possibilitat. Bé, jo entro a la coordinadora sent de Festes Populars de l'Assemblea i una mica explicant la coordinadora, es forma l'any 2005 per treballar dues grans problemàtiques que hi havia en aquell moment al poble d'Esplugues. Per una banda, la manca de locals per a les entitats i per altra banda, la coordinació dels actes de la Festa Major entre les entitats que en formaven part. Fins a aquell moment, cada colla feia els seus actes, es solapaven, bueno, era una mica disbauxic. Llavors, a partir d'aquell moment, comencem a organitzar-nos i a crear, diguéssim, una programació conjunta amb tots els actes de les entitats, també espais conjunts per poder trobar-nos entre actes i actes. Actualment ens seguim coordinant i organitzem entre totes Sant Joan, Santa Magdalena i Sant Mateu. També abordem problemes tant col·lectius com individuals i treballem per difondre la cultura popular. Estem ara molt motivats, fent molt de marxandatge, venent domassos, pòsters amb les colles i altres materials.
1: Moltes gràcies, Alba. I ara, per últim, la Carme, que ens farà 5 cèntims de l'entitat.
6: Mari Carme Dragó, la majoria em coneixeu, i la majoria coneixeu l'Associació de Dones de la Plana, que hem d'estar molt contentes de que vam ser la primera associació de dones que es va formar aquí a Esplugues i que dintre de poc farem els 40 anys. Penseu que és una associació que ha funcionat des del primer dia amb voluntariat. Un gran voluntariat de tothom, les 5 o 6 persones que sempre han format la Junta, més tot el grup de professores. Que l'any 83 que vam començar érem 3 professores i en aquest moment hi ha 20 i pico de tallers, cada un portat per una professora. Vol dir que hem avançat i pretenem seguir avançant a favor de les dones, perquè en aquesta entitat ja vam començar amb la mateixa idea que portem ara, que és que no es quedi cap dona sense poder anar a aprendre i a compartir vivències confiadament per culpa de l'economia. Per tant, la nostra associació crec que és, no sé si és l'única o és de les poques, que no hi ha cap mensualitat, que realment es fan una pila de tallers de tots els estils, des de les manualitats fins a tot el que representa estudiar una mica més, com pot ser el català, com pot ser el teatre. Totes les activitats es fan de tot cor però sent molt professionals tots els que participem dins d'aquesta entitat. Si no la coneixíeu, estem al carrer Bruc 40 i podeu vindre tots els dimarts per la tarda de 5 a 7 a Puntausa. Sereu benvingudes.
1: Moltes gràcies, Carme. I un cop ja presentades totes les ponents, com no pot ser d'una altra manera amb aquest debat de dones i entitats, basarem una mica tot el debat amb la perspectiva de gènere en el paper de la dona dins les entitats, que alhora, si parlem d'entitats, tampoc podem deixar de parlar de societat, de feina, del dia a dia, de casa, etc, etc. Plantejarem 5 punts. I en aquests 5 punts, cada una de les ponents i tots els que esteu aquí acompanyant-nos, un cop elles facin la seva exposició i responguin una mica a la pregunta, estaria bé, si teniu alguna inquietud, teniu ganes de preguntar, que pregunteu, perquè llavors no deixarem les preguntes pel final, com ha dit la Isabel a l'inici, perquè si no, a vegades al final tots tenim ganes de plegar, s'acumulen les preguntes i molts ens quedem amb les ganes de fer-ho. En primer lloc, parlaríem una mica dels reptes, objectius i obstacles. Si jo us faria una pregunta general, és que si us heu sentit qüestionades per les decisions i o propostes que plantegeu dins l'entitat, si creieu que els objectius són més difícils d'assumir quan hi ha una dona al capdavant de l'entitat, i després us diré una cosa que potser semblarà una mica estranya, però com que a vegades l'ésser humà i últimament sembla que en comptes d'anar endavant, sembla que l'ésser humà involucioni, us faré la pregunta de que si heu patit el síndrome de la impostora. És a dir, que si ocupes un lloc que no creus que te'l mereixes, que no creus que te'l mereixes, no perquè tu dins teu no penses que te'l mereixes, sinó perquè hi ha tanta pressió al teu voltant que al final tu acostumes a pensar. En base a això, reptes, objectius, obstacles, si us ha costat, si heu tingut síndromes i el que ens pugueu dir en base a aquesta qüestió. Gràcies. Començarem, Rosa, comencem per tu.
2: Sempre hi ha dificultats per a una dona, sempre. El fet de ser dona, és, això ho sabem totes les que estem aquí, has de fer el doble per arribar a la meitat, això sempre. Jo ara, en el grup d'estudis és on menys ho pateixo, però en la meva vida laboral ho he patit moltíssim, moltíssim, perquè et sents impostora, et sents que has de demostrar molt, et sents amb els masclismes són molt agressius, però te n'adones quan ja no hi ets a temps, moltes vegades ja no pots fer res. A més, abans no hi havia un lloc per anar-se a recolzar, les pròpies companyes eren víctimes del mateix i tothom tenia por. No parlo d'agressions greus, parlo sempre de coses de treball. Aleshores, el repte seria que la gent que és més jove tot això no ho hagi de patir, que siguin les dones més valentes, que siguin més segures d'elles mateixes, i també he de dir que hi ha molts homes que empatitzen molt amb les dones i que no m'agrada dir la paraula ajuda, perquè llavors ja establim un repte d'inferioritat de la dona. Si hi ha algú que t'ajuda és que tu ets inferior, per tant, de reconeixement, no? Però és molt difícil, perquè tu, quan moltes vegades vols demostrar que pots fer les coses, és complicat, perquè les dones sou molt viscerals, perquè les dones us emocioneu molt, perquè, doncs, jo m'he sentit, parlo d'una cosa concreta en el grup d'estudis, jo he sentit dir: aquesta és una rara avis. I jo preguntar: què vol dir una rara avis? Home, perquè és guapa i és llesta. Això ho he viscut jo fa 4 dies amb una persona de la junta del grup d'estudis, naturalment un home, és una rara avis. Jo, això em va deixar cau, perquè vaig pensar, on som? Sí que és una persona molt gran, però llavors dius: aquesta persona com veu a la seva dona, a les seves filles, a les seves netes, com les veu, quina classe a quin cantó estan, no? Són guapes o són llestes? I això és una mica no sé si hi ha alguna cosa que no he contestat de tot el que has plantejat.
1: Crec que has fet un resum molt exhaustiu i molt concret de tot el que havia plantejat. Si cal després, si et fan alguna pregunta, continuarem.
3: Nosaltres, Maria. En aquest moment, en el que és a l'associació, no hi ha cap problema. Tenim el president, que és un home, el tesorer, que és un home també, i la vicepresidenta és una dona. I després la feina, el resta de la feina, es distribuï entre tots. Avui hem vingut l'Encarna i jo, potser que un altre dijous vinguin unes altres dues noies. O igual en una altra ocasió, qualsevol cosa, pues, oi, aquí li va bé anar, i o no hi ha una persona en concreta, no hi ha una que sigui més que una altra, no.
1: O sigui, ni us heu sentit
3: no
1: una que sigui entitat menys que
3: no
1: heu tingut un doble.
3: Ara no, eh? D'un any per acá estamos muy bien. Estamos muy bien, ahora estamos muy bien. Si, por ejemplo, yo que llevo también el tema de manualidades, y digo, oye, pues habría que comprar esto, hacemos esto, qué tal, que, ah, pues va a salir y tal, ah, pues bueno, cómpralo tal, o Encarna si ve algo tal, o, por poner el ejemplo, porque ella ayer fue, vio una cosa y lo envió, ¿no?, al grupo, oye, mira, he visto esto, iría bien, tal, acepta, se estudia, se escucha a todo el mundo, ¿no? No hay un problema aquello de decir, no, esto no, porque esto lo hago yo y yo soy quien lo lleva y yo lo llevo, o porque yo soy aquí tal o soy cual. De momento, no.
1: Muy bien.
3: De momento, a lo que se refiere a la asociación, se escucha todo y todo el mundo.
1: Muy bien.
3: Siempre somos, yo creo que esto pasará en todas las entidades, que socios son muchos, luego a la hora, por ejemplo, de reuniones y cosas, se reduce bastante. Pues en lo que sea el grupo este, a la hora de trabajar y tal, todos a lo mejor.
1: Molt bé, moltes gràcies. Sara?
4: L'Espluga Viva, potser pensava, no, quan formules la pregunta, potser per aquest caràcter pioner de portar el món de la coeducació en el lleure i, bueno, que aquest, doncs, van ser els seus inicis, és una entitat que les dones han tingut un paper fonamental, un pilar a l'entitat al llarg de la seva història. De fet, actualment la Junta està formada per 3 dones que ocupen els càrrecs de presidenta, vicepresidenta i secretària, que és el càrrec que exerceixo jo, i hi ha un home que és el tresorer. De totes maneres, és evident que les dones patim discriminacions i violències, i en relació al que també comentaves de si hem sentit el síndrome de la impostora, doncs jo mateixa, al rebre la proposta de participar en aquest espai, se'm desperta molt això, no? Perquè jo em sento com, bueno, jo crec que és perquè sóc dona, evidentment, i em travessen, no?, a tota l'educació que he rebut, i doncs jo no em sento molt legitimada per representar una entitat, i fins encara que formo part d'aquesta entitat des que tinc 18 anys i que he participat de l'entitat com a membre de l'agrupament, després com a membre de la Junta, actualment també sóc mare d'una criatura que va a un espai infantil que també hi ha l'entitat, i malgrat tota aquesta història que m'arrela l'entitat, davant de l'oferta de venir aquí a parlar-ne, doncs em sento com que no estic prou legitimada per parlar de la meva entitat, i això és perquè no tenim, doncs, no sé, una educació que ens permeti sentir-nos apoderades d'ocupar aquests espais. I per mi, de fet, ha sigut aquesta sensació de, ai, quin neguit haver de venir aquí, el que m'ha impulsat a venir i a dir, no, és que ho has de fer. I en relació a això, bueno, volia treure també el tema de la conciliació a la llum, perquè ara hi ha moltes dones en aquest espai, tant les que parlem com l'audiència, però no hi ha moltes que estiguin en edat de maternar o de criar. Jo ara, des de fa poquet, soc mare, la meva criatura no té encara 2 anys, i s'està fent molt difícil seguir ocupant els espais que ocupava, perquè la conciliació, bueno, ja ho sabem, el temps que tens, la disponibilitat i l'exigència, no? I aleshores hem de veure també les entitats com a repte, com incloem a les persones que estem en aquesta situació per poder seguir ocupant segurament espais diferents.
1: Moltes gràcies. Alba,
5: sí,
1: que aviat serà mare, enhorabona.
5: Gràcies, sí, aquí estem gestant. Bé, sobre el que comentaves, jo també he sentit el síndrome de la impostora, m'he sentit qüestionada. Des de la coordinadora moltes vegades ens passava, les reunions són els vespres, normalment els diumenges, i sovint passava que jo era l'única dona que hi havia en una reunió de potser 15 persones. Això és una cosa que en el seu moment es va veure i es va treballar. L'any 2021, des de la coordinadora, vam fomentar una formació de feminisme a les entitats, Una mica com per posar mirada en això, recordo també moltes d'aquestes reunions en les que jo venia a parlar d'aquesta formació, lo important que era, i li venia a dir-li a 14 homes que ho poguessin dir a les seves entitats, si us plau, no? Que tant homes com dones havien de poder venir per poder fer aquesta transformació des d'aquesta perspectiva de gènere. Jo afegeixo també una cosa més, el tema de la impostora o el sentir-se qüestionada. Crec que també hi ha un punt que és ser dona i ser dona jove. Quan ets jove, també depèn d'aquelles persones amb les que estiguis compartint la reunió, no? Poden ser homes més grans que porten molts anys al poble fent moltes coses, tu els veus, els tens en aquest pedestal, però llavors et fas també una mica petita i sento que és important que també aquests homes que porten tant de temps puguin baixar a peu de terra, no? I poder mirar-nos als ulls cara a cara i veure'ns com a igual, tant a les dones joves com als homes joves com a les dones grans. Penso que això també és important. Dins d'aquestes formacions feministes que vam fer, també una cosa que va sortir des d'algunes entitats i que em va semblar realment ridícula, no? que passés, és que moltes comentaven que en les seves juntes o assemblees hi havia dones que proposaven coses, que deien idees, que es passaven per alt. I a l'estona aquella mateixa idea era dita per un home i llavors tirava endavant. No? Llavors hi ha com aquesta mirada de dir, bueno, però és que hem dit el mateix, potser altres paraules, potser un altre to, potser ho he de dir d'una veu més greu perquè arribi millor a tots els serveis, no ho sé. Però sí que és una cosa que ens passa i que hem de posar mirada. Aquest any tenim la intenció de tornar a proposar fer aquestes formacions feministes. Creiem que no és només per aquelles persones que no l'hagin fet, creiem que la formació feminista o el coneixement i la perspectiva de gènere és una cosa que has d'anar treballant dia a dia. És una cosa que travessa tota la teva vida, tota la teva quotidianitat, no només l'entitat, i per tant, bueno, seguim pensant que és necessari que totes i tots hi participem i que ho repetim els cops que faci falta, perquè segur que en traiem coses noves.
1: Moltes gràcies, Alba. A més, t'has avançat amb una cosa que et volia preguntar concretament, perquè sabia que des de la coordinadora ho havies impulsat, que era el tema de la formació, que volia parar davant, però moltes gràcies perquè ho has explicat perfecte. Carme?
6: Doncs l'associació de la Plana s'assuma a tot el que ha dit l'Alba, perquè l'objectiu bàsic d'aquesta entitat ha sigut sempre convèncer les dones que el seu criteri val tant com el dels homes. Senzill, però difícil a vegades de que s'assumeixi així. Llavors, amb la nostra entitat, des del principi, vam tindre que treballar molt perquè hem volgut muntar moltíssimes coses i moltíssimes activitats que hi havia moltes dones, i no precisament gaire grans, que abans ho haig de parlar amb el company o amb el marit. I dèiem, no, si jo no li pregunto al teu marit, t'ho pregunto a tu. Et ve de gust que fem aquesta excursió de 2 dies i ens n'anem totes nosaltres a dalt del Pirineu? Sí, però no sé si em deixaran. Us hi heu trobat alguna vegada? Amb grups de persones que abans de decidir tenen que anar al mascle a preguntar si poden? Doncs això és el que encara avui en dia ens hi trobem de tant en tant, no? Doncs això és el que hem lluitat molt, però també hem lluitat per dir, escolteu, no anem en contra d'ells, volem anar a la part. El tanto monta monta tanto que es va dir tiempo a, el volem aplicar ara, i això és el que fem. Tenim l'excusa dels tallers, però que no són una excusa, són realment espais per aprendre. I ho fem, aprenem, compartim, tenim solidaritat, però aprenem a conviure tots a una, homes i dones junts. Companyes, penseu el mateix? O si hi ha algun criteri que no, que ho digui? Així m'agrada, callades.
1: Moltes gràcies.
6: Però no heu de callar, heu de dir tots els criteris del món estan aquí per poder-se compartir. Seguim.
1: Moltes gràcies, Carme. I ara arribats a aquest punt, ja que hem fet una pregunta, hem posat sobre la taula o aquí davant una amplitud de diversos temes, sí que m'agradaria si algú dels assistents voldria fer alguna pregunta o explicar alguna cosa personal que cregui que pugui interessar.
0: Va, que la Carme ens ha interpel·lat. Algú dels assistents vol dir alguna cosa?
7: Hola, sóc el Ferran Guillamet. Tinc 64 anys i sóc home.
0: Perdona, com t'has assabentat d'aquesta xerrada?
7: Pel WhatsApp del
0: grup?
7: Sí, del grup.
8: De quin grup?
7: De l'Espluga Viva.
8: Ah, de l'Espluga Viva, gràcies.
7: Bueno, jo no volia... Vull ser precís i ràpid. El que heu explicat és interessant, però jo el que voldria dir... Jo he treballat amb moltes dones, soc infermer, treballo en un hospital, llavors la proporció de dones és al revés, tenim 80% de dones i 20% d'homes. Què fem o què feu com a dones per empoderar-vos quan teniu algun us sentiu menys tingudes? Aquest matí parlava amb una persona que criticava l'antiga directora de la Coral i deia, escolta, recorda que és una gran professional i que tots en el temps tenim menys capacitats i que no han d'oblidar el bo de les coses. Després, el que deia la Carme de l'Associació de Dones de la Plana, jo no considero que la meva dona tingui que preguntar-me segons quines coses, és que ho comentem. Jo no me'n puc marxar de casa sense comentar que me'n vaig dos dies, però és normal que la persona... Ara, que hi haurà algunes que sí que... Sí, són elles que es tenen que hi ha que empoderar i que també dir, mira, vull fer això, què et sembla? En l'associació...
9: Puc comentar, però que tinc ella decidit i després comento.
7: No sé. Poden. També que una associació sigui exclusivament de dones, també els homes podem sentir-nos exclosos, eh? És una de les coses que jo sempre... T'ho havia dit, eh? Jo crec que ho havia dit, eh? I només com a última cosa, fa pocs dies vaig estar amb una companya de basca que també té la meva mateixa edat, que em va explicar, allà hi ha una tradició a Fuenterrabía, que les dones, que els homes fan una desfilada vestits de militars que recorden una batalla, que les dones no podien desfilar i que ella va començar a dir, bueno, doncs per això ha tingut un problema, que mitja família està barallada amb ella, però al final ho han aconseguit, o sigui que s'ha de perseverar.
6: Totalment d'acord, perseverem.
0: En relació amb el que acaba de dir, no sé si heu sentit la notícia fa pocs dies, que per primera vegada en el cor de Montserrat, dels Escolanets, hi podran entrar dones a partir, no sé si és de setembre o de l'octubre, eh? I ara serà un cor mixte per primera vegada, no sé si en 700 anys que té d'història la institució. Perdó, m'apropo perquè diguis, que segur que estàs més informada.
10: No, tampoc massa, però que no és l'Escolania, però està bé, és un petit pas.
1: Posa't el micròfon, sisplau, si no, no es grava.
10: L'Escolania continuarà sent l'Escolania i el que creen és un cor extra de nois i noies, però els Escolanets continuen tal com anaven. I sí que amb previsió que a la llarga tot pugui anar-se funguent, però que falta temps per això. Però és un primer pas.
0: Ara estan fent un càsting a Montserrat de coral.
11: Perdona, Isabel, a mi m'agradaria poder respondre abans el comentari que feien. Sí, m'agradaria fer una reflexió i convidar a la reflexió sobre el fet aquest de la pregunta que feies, no? Què feu per empoderar-vos? Sento que moltes vegades se'ns diu que les dones ens hem d'empoderar, no? Llavors, un cop més, la responsabilitat és nostra, està a les nostres esquenes, de què hem d'agafar el poder. Un altre cop, vinga, som-hi, dones, no? Portem anys aquí sota una llosa i ara tenim una altra llosa perquè ens hem d'empoderar. Llavors, sento que és important que també els homes puguem deixar espais, puguem deixar el poder perquè arribi a les dones, sigui més fàcil, que no sigui tota l'estona aquesta cursa, no? Que anem amb els nens, anem amb la feina, anem amb les feines de casa i ara ens hem d'empoderar també en els espais públics, no? És com anem sobrecarregades, sento que potser sí, compartim certes càrregues, aquest poder pot ser compartit i arribem d'una forma més natural, no? Que si no hem d'anar com amb la llengua fora constantment a buscar aquest poder femení. Llavors, bueno, res, que volia convidar a reflexió des d'aquesta mirada.
12: Sí, a veure, intentaré explicar una història de quan vaig prendre consciència sobre el paper de les dones justament aquí a l'Avens. Bueno, soc en Jordi, president de l'Avens. I era els anys, jo crec que era així, els anys 74, 75, potser 76, que a baix al bar hi havia dues noies, la Marta Domingo i la Magda Casellas, que jugaven a les màquines. I tota la resta del bar se les mirava. No perquè fossin joves, que ho eren, no perquè fossin maques, que ho eren, sinó perquè eren dones, bàsicament. I el bar de l'Avens, doncs, era un lloc que venia, com aquell qui diu, reservat únicament als homes. quan a l'any 2008, que ja havia plogut bastant des d'aleshores, vam arribar a la Junta de l'Avenç i vam refer els estatuts, rellegint els estatuts es vam donar compte de que fins l'any 69 el paper de les dones dintre de l'Avenç, les dones tenien els mateixos drets que els menors d'edat. És a dir, podien ser sòcies però no podien ni tan sols votar a les assemblees. Pensem que durant el franquisme l'únic mecanisme democràtic que encara queda són les assemblees en les entitats, en les associacions. En l'Avenç ni tan sols les dones tenien aquest paper fins a l'any 69. Hem corregut molt fins aleshores. Segurament som espluguins, que ens diuen cargolins i per tant anem a poc a poc. Jo crec que el paper de les dones en entitats com per exemple el grup d'estudis on la seva primera presidenta, la Roser Camps, ja d'entrada va ser una dona, nosaltres vam haver d'esperar 100 i escaig d'anys en l'Avenç a tenir uns estatuts que fossin, jo diria, fets en llenguatge inclusiu. I prendre consciència de l'Avenç, per exemple, com a associació, costarà. Jo dic perquè ara, malgrat que tenim 4 o 5 dones a la junta directiva, 4 em sembla recordar, no? Vull dir, però avui veig que aquí tampoc hi ha molts socis de l'Avenç interessats en el tema. Per tant, cal continuar treballant des de l'associacionisme per empoderar les dones, però tal com tu dius, no des de la vostra responsabilitat, sinó també des de la nostra responsabilitat per fer aquest canvi.
0: Un altre home, ja m'estic estressant, eh?
13: Hola, sóc el Cisco, president de Gegants. És que tampoc sé les preguntes que fareu i prefereixo, bueno, també ve el cas parlar de l'entitat de Gegants perquè, bé, el paper de la dona a Gegants, és, a menys aquí a Esplugues, ha sigut molt, molt important i crec que els que no ho coneixeu, doncs, és el moment de que ho posem en valor, no? Sabeu que el món geganter està massificat d'homes perquè, bueno, amb la seva activitat és física, de força, d'equilibri, però tot i així hi ha moltes dones que acompanyen els geganters de tota la vida. La colla d'Esplugues farem 40 anys l'any vinent també, portem molts anys en aquest món i, bueno, en el seu moment les dones que acompanyaven a la colla i que venien, fossin acompanyants, fossin parella, fossin, van reivindicar i van forçar que elles volien portar gegants, però clar, evidentment, aquelles figures, pues, les veien molt, podem en aquell moment, molt inaccessibles, no? Com està passant actualment, perquè si mirem estadísticament, dones geganteres pràcticament a Catalunya n'hi ha poquíssimes, no? I si mirem notícies, després de 32 anys, una gegantera s'ha incorporat a la colla, no sé què, bueno. Doncs aquí a Esplugues, aquest grup de dones que en aquell moment eren de la colla, doncs van fer una proposta de dir, pues, tenim un, fem un gegant o una gegantona que puguem portar a nosaltres per començar i poder tenir també un paper com teniu els geganters, no? I, bueno, dins la colla tot va ser molt natural, vull dir, no hi ha cap... Es va proposar, es va demanar i es va fer. I a partir d'aquell moment, doncs, sortia, que és la Caterina, la famosa Caterina, la Caterina podia haver sigut una figura més gran, però es va fer acondicionat per poder encabir, pues, aquestes necessitats, no? I val a dir que aquesta figura ens ha portat que actualment, com totes les entitats, estem passant per mal moments de portadors i actualment, des de fa molt, uns quants anys, la gran majoria de gent que s'apunta a la colla són dones. I això és una gran satisfacció perquè estem creixent molt poc a poc, però estem creixent amb dones que porten la Caterina i que estan il·lusionades perquè un dia puguin portar un gegant com la Marta o el Mateu.
1: Moltes gràcies per la participació. Hem parlat, jo us he fet unes preguntes inicials, però jo crec que hem inclòs força coses. I ara jo us faré una pregunta àmplia, perquè també m'omplireu de temes dins d'aquestes preguntes i ja em va bé, perquè així tenim una mirada àmplia. Estem parlant d'entitats, però com jo he dit al principi, una entitat no deixa de ser una part de la societat. Aleshores, vosaltres no creieu que les dones a les entitats tenen un paper com a dona diferent del que moltes dones tenen a altres llocs de la societat? No sé si m'he explicat. És a dir, per estar en una entitat i sobretot estar en una junta, en una presidència, i us ho dic, jo vaig ser presidenta de l'Avens, vaig ser la primera, i evidentment quan ho vaig ser no era tan jove com vosaltres, però sí que estic en entitats des que tenia la vostra edat. Vaig començar Gelada, vaig seguir Endoll, Pastorets, Avens i més que ara em deixo. I a totes he estat en un paper directiu i vaig tenir dues criatures. I tot i que el meu marit d'aleshores no m'ajudava, sinó que formava part de la casa, que això és, estic molt d'acord amb el que ha dit la Rosa, o sigui, la paraula ajuda crec que és totalment inadequada, no és gens inclusiva, sinó que formava part, ens compartíem els horaris perquè ell també tenia activitats. Però jo sé que persones que no formaven part d'entitats, no d'Esplugues, sinó d'altres municipis, d'altres pobles, tenen una visió diferent. Possiblement ara no, però jo crec que en perspectiva de gènere, la mirada des d'una entitat és diferent que des de fora. Vosaltres creieu que això és així? Creieu que el futur està canviant de tal manera que no és així? O sigui, aquí, en aquesta pregunta, us vull fer incloure el que és la perspectiva de gènere des de fa 25 anys, no me'n vaig més enrere, amb les entitats, amb l'actualitat i com la veieu en el futur.
2: Això quasi que ho ha dit el Jordi, perquè a l'Avens no podien entrar les dones, no podien votar, o sigui, el canvi ja l'ha explicat ell, bàsicament, i a més molt clar. A les entitats, actualment, jo crec que les dones en principi no tenen cap problema. Crec. A l'entitat de la Carme tots són dones, ella poca cosa podrà dir en contra, no? Jo en principi, quan parlo de feminisme i de que les dones han de ser com els homes, sempre penso que no hem d'entrar en una lluita. Jo crec que les dones, l'única oportunitat que hem de tenir, o almenys el que jo reclamo sempre, és la igualtat d'oportunitats, que jo pugui triar igualment. No, perquè ets dona, tu no pots anar a estudiar aquesta carrera. No, tu perquè ets dona no pots portar aquest gegant. Ja ho decidiré jo, però deixeu-m'ho decidir. Jo l'única cosa que reclamo, crec que és la bàsica, és aquesta. I amb això crec que també tenia molta raó quan ella ha parlat de lo de l'empoderament. És una altra càrrega. Jo no vull empoderar-me de res, jo vull ser igual que s'empoderi el meu company, que a lo millor li fa més falta a ell que a mi. A la meva entitat som 121 socis, el 80% són dones, però jo també sóc voluntària d'una altra entitat que és Sestrinyols. Totes les voluntàries són dones i grans. Els homes són molt poc voluntaris amb aquestes coses de solidaritat quan parlem d'entitats, altres coses. Però és que a les entitats no hi ha el problema d'escalar com a les empreses, que els homes tenen aquest afany i poden plegar, els igual plegar a les 6 que a les 8 del vespre, i si pleguen més tard millor perquè els nens ja han sopat i estan banyats. A les entitats això no passa, perquè és igual, si tu demostres que vals més, t'ompliran més el sac i per el módico precio de nada. Llavors, clar, els homes aquí no hi són tant.
1: Sí, sí, per això jo deia que em féssiu aquesta reflexió, que jo crec que ella ha ampliat el que jo volia dir en la pregunta. O sigui que no estem en el mateix punt en una entitat que fora.
3: Yo desde nuestra entidad, bueno, nuestra entidad es que es más jovencita, es más, llevamos menos tiempo, ¿no?, que las vuestras. También vamos un poco a la par, ¿no?, porque claro, ahí es el conjunto, nos necesitamos mutuamente, el cuidador y la persona, ¿no? Entonces el uno sin el otro y claro, sí que es verdad que desde mi punto de vista, yo en este caso, bueno, aún hay momentos que cuando tengo mis brotes, pues sí que necesito más de mi marido, ¿no? Pero cuando no, sí que es verdad que él a lo mejor se deja llevar un poquito más y es aquello de decir, uy, hoy que cenamos, ¿no? Ah, pues no lo sé, porque yo hoy no he hecho nada. Ah, pero ¿hay pan? ¿Tú lo has comprado cuando has bajado del coche que venías de trabajar? No, no, yo tampoco. Sí que hay estas cositas. Pero eso ya a nivel como más particular, ¿no? A nivel asociación, de decir más, de marcar estos temas de hombre o mujer, quién es más o menos, no, ¿verdad? En la asociación no. En la vida, el trabajo sí.
14: Tres años en una empresa con hombres y mujeres. Yo estaba a cargo de 25 mujeres, pero las mujeres teníamos nuestro trabajo y los hombres el suyo. Entonces, en mi sitio no se metía ningún hombre porque yo no lo dejaba. Pero vamos, que sí que es así, porque el hombre... Porque esta gana tanto. Pero si yo no he dicho lo que gano, ¿cómo lo sabes tú, no? O sea, siempre tenías que ir tapando y dejarlos un poco así al margen. Bueno, tú piensa lo que quieras, ¿no? Porque así te dejaban tranquila. Pero sí que es verdad que con las mujeres siempre estaban pendientes, si hacían, si no hacían. Yo siempre decía, donde se ponen tres hombres, una mujer hace la faena. O sea, la faena que no hacíamos nosotros. Claro, los hombres tenían la suya en sus máquinas y todo. Y no es cuestión de pelearse ni nada, pero eso que tú has dicho sí, es idéntico, vamos. El hombre plega tarde y claro, como ya plega tarde, la mujer tiene que tener las cosas hechas y cuidar los niños y los abuelos. Cuando son los abuelos, pocos hombres se quedan en casa cuidando a los abuelos. Se quedan las mujeres. O sea, que tenemos que tirar para adelante y cada vez estamos ganando más terreno. Y espero que los más jóvenes ya lo tengan igual todo, pero que todavía nos queda muchísimo, muchísimo.
3: Y también porque hoy en día... Las mujeres nos ponemos también más, y de cara a la asociación, por ejemplo, ¿no? Somos como más tiradas para adelante, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, uy, el tema del sábado, de la ruta que hay histórica y tal, pues de seguida he llamado al tesorero mismo, ha sido que no, oye, mira, que hay esto, subimos para arriba a la Vens, súbelo tú mismo, comunícalo al resto de la gente que hay esto, que ya no esperas a decir, no te ves en la obligación de tener que hacer un comunicado en general a la Junta para que... No, lo llevamos así de esta manera, ¿no? Si hay algo que es importante, se comunica y que se haga y ya está, no es un círculo cerrado. Es aquello de decir, cada uno, si es importante, pues se comunica y punto.
1: Tenim una altra intervenció i després sí. Interveniu...
15: Bueno, simplement preguntar-vos o deixar l'aire que no creieu que poder a les entitats s'ha anat més ràpid que la societat amb igualar a la dona o tenir una igualtat amb els homes, respecte als homes, perquè no hi ha tema de sous pel mig, tema d'un poder amb una empresa, i això ha sigut més fàcil i que s'ha anat més de pressa amb aquesta igualtat simplement pel fet econòmic, que té, jo crec que té molt a veure, que no s'hagi anat... Jo crec que hi ha una diferència social amb això, que poder és el que plantejava la Marta abans, no? Poder, encara n'hi ha diferències, però no tant com en altres àmbits.
16: Bueno, jo estic d'acord amb el que esteu dient i només volia afegir el que ha dit la Rosa, que les entitats potser sí que hem anat més ràpid, però que si analitzem en profunditat segueix el masclisme i les discriminacions se segueixen patint igual i... Bueno, l'Alba, no sé si comentaràs una mica alguna cosa més sobre la formació que van fer feminista per les entitats, però va haver-hi una participació d'homes de les entitats molt baixa i quan ens van posar a analitzar el paper de les dones i dels homes a les entitats es va veure que les dones en general realitzaven tasques molt més invisibilitzades, inclús en entitats en què hi havia més dones que homes o que les dones... tenien càrrecs dins de les juntes, però que moltes vegades quan s'han d'assumir tasques doncs això, els homes fan més tasques de representació o feines més visibles i que per tant ens toca seguir treballant en aquesta línia i analitzant en profunditat què passa a les nostres entitats i només afegir que les entitats són una eina de transformació social i que potser també per això doncs van una miqueta més endavant, però que hem de seguir tenint en ment que no que
1: hem de seguir treballant. Sí.
5: Sí, jo no he comentat en la línia del que deia la Sara, que al final participar a les entitats és participar a la vida pública, per tant, sí, aquí hem fet un salt, hem sortit de l'àmbit privat de les cases, però què passa? Que quan fem aquests salts, com comentava la Sara, seguim reproduint moltes vegades els rols de cures a les entitats, majoritàriament cuinant les dones o preparant els avituallaments dels dones, excepte quan són grans focs, per exemple, no? Quan hi ha una calçotada, quan hi ha una paella, quan hi ha actes així que el menjar és el centre
11: centre principal, no? És, té tots els focus posats, llavors normalment són els homes que estan allà fent aquestes, aquestes feines més visibles, tot i que siguin feines de cura. I les dones estem per darrere fent altres coses més, més petites. Penso que també és important poder-ho veure i poder proposar un canvi, no? Bueno, anar cada cop més compartint aquests espais. També com el que comentàvem abans, penso que és important, vull dir que menys mal que les entitats s'estan fent aquests canvis socials, que al final les entitats són un micro des d'on hem d'anar cap al macroespai, que seria la societat. Per tant, seguim així i seguim avançant perquè tenim feina per endavant, tant dintre com fora.
1: Perdona, Alba, abans de passar-li que... Carme, també faràs la teva intervenció. Volia aprofitar, i com que el temps ens és una mica just, no volia que ens deixessin de parlar, és una cosa que et vull preguntar i vull que quedi enregistrat, que seria una mica intervenir, o sigui, a banda del que us he explicat, posar una mica la política i el postureig. Aleshores, sí que m'agradaria que expliquessis, perquè jo crec que tots ho sabem, i tots hem comentat, i tots ens fa vergonya, sobretot d'una persona, i moltes vegades de que les persones que l'acompanyen no caiguin en això. I és el que va passar el 8 de març, quan un grup de dones que no era l'alcaldessa no van poder parlar, perquè l'alcaldessa es va dirigir a un altre grup de dones, i el que es va provocar és dones contra dones. I això em sembla patètic. Llavors sí que voldria que això ho expliquessis, perquè tu eres allà.
11: Doncs això, el passat 8 de març, bé, aquí a Esplugues, fa anys que diferents dones ens organitzem per preparar aquest dia, que durant fa anys s'havia fet vaga general, aquest any tornàvem a fer vaga general, i llavors, bueno, doncs es crea tot un comitè de vaga per fer diferents accions per aquest dia, per seguir reivindicant els drets i les necessitats i de les dones en el món laboral i en la vida pública i personal. Doncs bé, aquell dia, després de fer un passacarrers per Sant Just, perquè ho fem amb elles, ho fem de la mà, vam anar a l'acte públic que es feia a la plaça Santa Magdalena, a la plaça de la Vila, a les 12 del migdia. En aquest acte públic, cada any, l'alcaldessa fa el seu, llegeix el manifest institucional allà al micròfon, i nosaltres ens esperem que ella acabi i després llegim el nostre manifest. El manifest que vam llegir aquell dia, que normalment cada any és una mica la mateixa idea, i vull dir idea, de que és un manifest que està creat conjuntament entre les dones del Baix Llobregat, les dones de les diferents assemblees feministes del Baix Llobregat. Ens trobem i redactem un manifest cada any diferent, adequant-se a la situació actual. Doncs bé, aquest manifest, amb molt de contingut des de diferents vessants, no? Des de la part de les migracions, de la part laboral, de la part familiar, de la part d'espais públics, realment era un manifest, a mi em va semblar brutal. Llàstima que no es va poder escoltar, perquè quan ens disposem a llegir-lo, resulta que no van ser... no van ser capaces d'aturar-se i escoltar-lo, sinó que van decidir les polítiques que hi havia allà, l'alcaldessa, companyia que hi havia a davant de l'Ajuntament, van decidir sortir a la plaça a saludar-se entre elles, a xerrar de les seves coses. Jo estava llegint el manifest, per tant, poc en sé, però va haver un moment que va ser realment impactant, perquè van organitzar una foto de totes les dones, totes amb el mocador lila, no? anaven així, com amb aquest atuendo, amb aquest mocador lila, fent-se la foto de totes les dones, donant-nos l'esquena a les joves, i no tan joves, que estàvem allà amb la pancarta, que estàvem allà amb el megàfon a la mà llegint aquell manifest. No, reivindicant també el que crec que elles també volien reivindicar. I bueno, això sí que realment va ser realment trist, vergonyós, sí, que no fossin, que, bueno, això, no? Perquè a més jo també, relacionat amb la cultura popular, veig que ara mateix estem reivindicant que el pregó i el toc d'inici torni a la plaça, perquè l'alcaldessa no li agradaven com anaven els pregons i tocs d'inicis, perquè es xiulaven alguns pregons, no? Llavors jo penso que sento que llavors quin tipus de respecte, o què entén l'alcaldessa per la paraula respecte quan en els seus actes sí que la demana, per als pregons de festa major, però en canvi, quan es tracta d'altres persones que parlen, no és capaç d'escoltar la seva veu. Bé, esperem que ella li hagi arribat aquesta crítica, perquè vam publicar per xarxes, que pugui haver pensat sobre el fet, i de cara a l'any vinent potser fins i tot demanarem que ens cedeixin el micròfon de la institució, no? Sento que la institució també ha de donar veu al poble, que al final la plaça de la vila doncs és això, és la plaça on hi ha la casa de la vila, que és la casa del poble, que hi ha polítics que hem votat, però que al final treballen per nosaltres. Per tant, aquell espai també ens pertany a nosaltres, al poble. Però si volies comentar alguna cosa més.
1: No, moltes gràcies. Només dir que no totes les regidores que estaven allà es van marxar, sinó que van haver regidors i regidores que sí que van escoltar, i moltes persones alienes a aquell gran grup també us van escoltar, que crec que és el que havia de ser.
11: Sí que és cert que hi havia potser un grup de 10-15 persones que sí que ens mirava la cara, no? Que almenys quan parlaves deies el manifest, deies algú que t'estava escoltant, i això almenys et reconfortava com per acabar el discurs. Però sí que...
1: Bueno, sí. No era, la veritat és que no era per entrar endavant ni res, sí que volia que ho expliquessis, perquè crec que aquestes coses s'han d'explicar, perquè a més, les dones entre nosaltres demanem respecte i també ens hem de respectar entre nosaltres. No només hem de demanar respecte dels altres, sinó entre nosaltres també l'hem de demanar. I per això volia que es fes avinent aquesta explicació, que crec que ha estat molt, molt correcte i molt tal com va anar, com no podia ser d'una altra manera perquè estaves a primera línia. I és una manera també d'afegir una mica la part així política del que tenim ara. I Carme, no et deixo, sinó que m'agradaria que fessis l'última intervenció, perquè sí que hauríem d'anar acabant, tot i que després de que intervingui la Carme sí que donaré per si algú vol dir alguna cosa, i després sí que haurem de deixar-ho. Carme, endavant.
17: Bé, això de l'última intervenció no serà mai, eh?
1: No. L'última d'avui.
17: L'última d'avui, sí. Primer també haig de dir que m'agrada molt sentir l'Alba. Primer la seva veu i després la seva expressió. Jo diria que així també hem de sentir que les noies joves parlen molt bé, també. Felicitats, Alba. Llavors, parlant sobre la dona i les entitats, jo, mira, m'has fet pensar una cosa al dir totes les entitats que funcionem, doncs funcionem normalment perquè hi ha un bon número de dones que estan allí espitxant. I possiblement ja és una petita tria, Vull dir, totes les entitats plenes de dones, el món ple de dones, però ja és una tria totes aquestes que estan o que estem dintre de les entitats. Vol dir que ja tenim un caràcter una mica fort i ens atrevim a dir, hem de millorar una mica tota aquesta societat, posem el nostre granet, pensem que és petit, però només el fet de que ens atrevim ja és fer un pas bo. Potser per això les entitats avancen una mica més que el resta de la societat. Doncs fan falta més dones que treguin aquest impuls de dir m'atreveixo i formo part de les entitats i ajudem a que el món vagi una miqueta millor.
1: Moltes gràcies.
17: I seguim.
1: Moltes gràcies. I com tu deies, sí, falten més dones a les entitats i tal, però no cal que ens empoderem, Agafo una mica l'afirmació que crec que és de les coses que han quedat més clares en aquest debat, i és, no cal que ens empoderem, ja tenim prou feina.
18: Que sobre todo cuando entramos dentro de la asociación del local, tenemos que vernos como personas, no como hombre ni como mujer, porque hacemos una gran labor todos. Entonces, no podemos entrar al local siendo hombre y mujer, tenemos que entrar al local a trabajar. Cuando hay que hacer algo, para conseguir algo, entrar trabajando. Y luego pues está el otro aspecto de entrar cuando entramos a nuestras actividades, a intentar ser felices, dejando la problemática de nuestras enfermedades fuera.
1: Yo muchas gracias.
18: Lo veo así y nuevamente pues decir que está abierto para todos. Allí en nuestra asociación hay gente que también pues se ha apuntado a nuestras actividades sin ser personas que tengan problemas, ¿no? Y luego, pues como otras asociaciones, como Alzheimer, que así, pues sabemos el problema que tenemos, que necesitamos ayudas, ayudas que no...
1: Necesiteu personas.
18: Exacto, claro. Nosotros salimos adelante porque, claro, los ayuntamientos y tal te vienen, pero... Sí, tenemos un local, pero salimos adelante y vamos saliendo, pues esto de el año de que tenemos nuestra cuota al año, que son 20 euros, nuestras actividades, que son mínimas, y así vamos haciendo cosas, ¿no? Con las aportaciones estas nomás, ¿no? Ja sabemos cómo funciona la cosa.
1: Moltes gràcies, Maria.
19: Bona nit, soc Mercè i soc la delegada d'Esplugues de l'Associació de Famílies d'Alzheimer. Estic d'acord amb tot el que s'ha dit en aquesta taula rodona i estic molt contenta perquè hi he après coses i estic contenta. Però que la nostra associació és una mica al revés, o sigui, necessitem homes, o sigui, perquè totes les dones que fem les cures som dones. I llavors sí que és veritat que cada vegada s'incorporen més cuidadors als familiars malalts d'Alzheimer, no? Però un 90% som dones. I llavors jo el que proposo és que

0: una feina sense cobrar.
1: Sí, clar, clar. I no es cobren, però bueno, però que
0: cuidador,
1: sí que necessitem que s'incorporin més homes a cuidar a
0: doncs
1: malalts.
0: Serà difícil, eh?
1: Sí, però mica en mica es va fent. Es va fent.
2: Esperem que d'aquí uns anys, no gaires, puguem dir que hi ha més cuidadors, que al voluntariat hi hagi més homes, que a Sestrinyols no només hi hagin dones i amb una certa edat, sinó que tots estiguem a tot arreu, que totes estiguem, com ha dit la Rosa abans, jo crec, amb igualtat d'oportunitats i que en cap moment tinguem el síndrome del que parlàvem abans, que és molt trist, és molt trist, i no amb joves ni amb grans, sinó amb tothom. I bé, moltes gràcies a tots per ser aquí, moltes gràcies Carme, Alba, Sara, Maria i Rosa per aquestes opinions tan interessants que ens ha ofert. I a més, jo crec que ha estat molt bé perquè hi ha diverses generacions i això també dona un punt de vista molt divers, que és el que volíem oferir amb aquest debat. Moltes gràcies i fins la propera.
3: Aquest debat ha estat enregistrat dijous 16 de març a partir de 8:15 del vespre a l'Avent Centre Cultural, en les que les entitats hi han participat, perquè debatre ens enriqueix. Des d'Esplugues FM us emplacem en els propers debats. Gràcies.

0: Són les dues del migdia.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
0: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
5: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
6: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: de terra. Benvinguts un altre cop més al Xerrem de Reus. Soc la Concepció Far i avui entrevistarem a la Pura Salceda, escriptora. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs moltes gràcies.

0: gràcies per escoltar-nos, per estar aquí amb nosaltres, el primer de tot.
1: I sí, bé, gràcies a vosaltres.
0: I bueno, primer de tot, que solen demanar aquest programa és, quin és el teu origen, d'on ets tu?
1: Sí, de vegades és una mica complicat, no?, en el cas de gent com jo, perquè com que la meva família és gallega d'origen i diem que els gallecs naixem on vulguem, jo crec que és, ens neixen, no? I a mi em van néixer a Mèxic, però perquè els meus pares estaven llavors emigrants allà i després van venir a l'emigració catalana i llavors jo em vaig criar a Catalunya des dels 2 anys i mig que estic a Barcelona, sobretot, vivint, i vull dir que és aquesta barrera d'on ets. Pues jo em considero sempre gallega, però criada a Catalunya, és a dir, catalana, i nascuda en un lloc que només he tornat un cop, però que també el sento proper, no? Com, és com acumular països... En fi, trobo que també està bé, no? I cultura.
0: Sí, sí, home, si és el lloc d'on has nascut, pues sempre tens aquell vincle, lògicament.
1: Sí. A més, en el cas dels gallecs, de la zona on eren els meus pares, allà hi ha moltíssima migració a Amèrica i sobretot a Mèxic. I llavors doncs, és una cultura que tenim molt propera, barregem moltes paraules mexicanes amb el gallec, eh? Fem una mena de Tex-Mex... I bueno, també és interessant veure això, no? Les aportacions d'altres llocs.
0: Jo sé que tu ets una persona totalment políglota i a banda d'aquest escriptor també escrius en català, en gallec i en castellà.
1: Sí, sí, sí.
0: Quins idiomes més saps?
1: A veure, aquests són els que evidentment tampoc és que sigui supermeritori, ja que la llengua de casa meva era el gallec, que no tots els gallecs l'han anat conservant, que això és un altre tema i bastant greu. Després el castellà, òbviament, perquè quan jo estudiava, evidentment, no s'estudiava català i per tant, tota la cultura es va adquirir en castellà. És la llengua que en realitat jo domino més, perquè és la llengua en la que em vaig criar. I després el català, que és la llengua que jo he volgut aprendre. Uh-huh. Llavors és com que quan escrius, de vegades, sobretot en poesia, la part que tinc de poesia, de vegades un poemari el penses en un idioma o un altre. Vull dir que, a veure, no és que tingui molt de mèrit, perquè les circumstàncies ja per fer servir aquests 3 idiomes, i crec que és interessant barrejar-los. No sé, a mi m'agrada. Altres idiomes de fora, doncs tens coneixements com quan jo estudiava, doncs era el francès, no? Que ara ja, sí, per això està també una mica agònic. Sí. I bé, doncs és el que tocava. L'anglès, doncs pels pèls no em va tocar. I la veritat és que és una llengua que no m'he posat a estudiar-la mai, us reconec, no? Que soc molt, molt de coses de romàniques, que és en realitat, doncs, m'agrada més l'italià, el francès, etc.
0: Els teus pares no eren mexicans, no?
1: No, eren gallecs. Els dos van néixer en una aldea molt petita de lo que és Ourense, que és la comarca do Carballiño, que és una comarca que sempre surt a la tele perquè fan la festa del pulpo, no? Mm. No sé si he vist una vegada allà, que és, bueno, una cosa immensa, i tothom allà amb la festa aquesta del pop, i és molt famós allà. I llavors és d'aquesta comarca, una aldea petita, petita, com lo d'Astèrix, però en gallec, i allà van néixer els meus pares. El que passa és que, ja dic, aquella comarca, sobretot tothom va emigrar absolutament foragitat de la misèria que era la postguerra, i van haver de marxar molts a les Amèriques, altres van anar a Alemanya, les típiques de Vente a Alemania, Pepe, i després doncs, a Catalunya, al País Basc, a Madrid, una sagnia bestial, en resum, no?
0: Uh-huh. Tu m'estaves dient abans fora d'antena que te vares criar, que malgrat estàs vivint, que m'estaves vistent a Catalunya d'ençà que tenies, sí, 2 anys, te vares criar a un entorn no català.
1: Sí, jo crec que això també és una cosa important, perquè em diu, ah, ja t'has criat a Catalunya, ets catalana. A veure, estem parlant que la migració de la meva generació, que va ser com la dels anys 60, no? Quan va anar arribant la gent a Catalunya, no arribaves allà al mig de la plaça Catalunya, sinó que tu estaves en un barri que a la vegada era d'acollida d'immigrants. Llavors, la relació que tu tenies amb la gent que et voltava, en el meu barri, en el meu cas, doncs pràcticament jo tothom que coneixia o bé era andalús, o bé gallec, extremeny, i catalans molt, molt, molt pocs, poquíssims. Llavors, la llengua habitual a tot arreu, als carrers, a l'escola, a tot arreu, doncs era el castellà. Mm-hmm. Amb els gallecs, evidentment, nosaltres parlàvem gallec, però la de comunicació, el català, zero. Mm-hmm. I llavors, doncs clar, tu et vas criant a l'escola en castellà, tot en castellà, fins que va arribar aquesta meravella de transició que nos hemos entre todos sí. De començar a mirar la qüestió del català, però jo en realitat vaig començar a parlar català quan tenia 25 anys.
0: Seria la transició del franquisme al postfranquisme, però això és un altre qüestió.
1: Sí, un altre tema.
0: Sí. Com va ser? Me dius que vas començar a aprendre català als 25 anys, o sigui, res, fa 3 dies.
1: Exacte, sí, més o menys.
0: Fa 3 dies, sí. Com va ser?
1: 3 dies o 4, és igual.
0: Bueno, i mig. Com va ser el teu aprenentatge del català?
1: A veure, jo em vaig trobar amb una gran dificultat, i és la dificultat de que la gent és tan educada que fot fàstic. Així és clarament. Com que jo estava a Barcelona, és que era impossible passar d'idioma, perquè tu començaves a parlar amb algú, evidentment, doncs se't nota molt quan comences, sempre se't nota alguna cosa, no? Perquè evidentment no ets nadiu en aquella llengua i les fonètiques sempre hi ha algun moment que surt per algun lloc que tu no ets d'origen català. Però era impossible començar cap conversa que no et diguessin «Ai, tranquil·la, ja me puedes hablar en castellano». I clar, tu que estàs fent l'esforç perquè vols aprendre la llengua i et diuen això, i això desanima molt. Perquè sí. Què penses? Mare meva, quina porqueria de que està parlant perquè la gent em digui aquesta cosa. I llavors, clar, jo perquè sóc a més filòloga i m'agraden les llengües i sóc tossuda en aquest sentit, i jo pensava, bueno, però amb la gent que jo ja de sempre havia parlat castellà, era impossible canviar el català. Això és un problema molt greu que hi ha a Catalunya amb la gent que som de fora. I és aquesta maleïda educació que el que fa és com si et consideressin de menys. Jo quan em deien això, de tranquil·la pots parlar, a mi era una garrotada. Vull dir, jo volia ser igual, no? Sentir-me igual. Era la sensació, quan tu parles català aquí amb catalans, et sents acceptat, igual. Quan estàs en qualsevol país, formes part de, no només de viure allà, sinó de la seva cultura, de la seva llengua. Mm. Llavors, això és un defecte que encara dura, sobretot a Barcelona ciutat. És impossible quasi aprendre català si no tens allò moltes ganes i una mica de que no et faci gaire vergonya. Uh-huh. Jo vaig tenir la sort que vaig marxar de Barcelona. Aleluia! I llavors me'n vaig anar a Vilafranca del Penedès. I clar, hi vaig arribar, i encara hi visc, i això és el paradís. Perquè tu anaves a qualsevol botiga i tothom et parlava en català. I tu xapurrejaves alguna cosa. I és igual, no reia ningú. Ningú et deia res, ni anava corregint, en plan Virgili. Ningú deia res. Continuaven parlant normal i tu ja te n'adonaves que l'havies pifiada en coses, però és igual. I llavors normalitzes completament el català, també evidentment el meu home és català, i clar, tens la fluïdesa sobretot de viure en un lloc que no sigui Barcelona, i això encara jo crec que passa. És difícil per la gent de fora quan pensem de dir, ah, és que entro a una botiga xinesa i parlo en castellà perquè clar, com que és xinès no en deu entendre en català. Penseu que això és una manera d'insultar la gent, no feu això si us plau, perquè és molt lleig i costa molt aprendre català així.
0: Sí, perquè clar, una forma molt bona d'aprendre és equivocant-se, no?
1: Evidentment, perquè quan o algú et diu, no, això es diu de tal manera, vale. Tu ja ho veus, quan després sents que l'altra persona ho diu bé, dius, coi, això no es diu així, es diu de l'altra manera. Però vaja, que jo amb això vaig tenir la sort perquè costava molt, molt, molt. Després he de dir que si tu vols tenir un català mig decent i realment saber del que estàs parlant o poder escriure, has de fer cursos de català. En el nostre cas fèiem cursos de reciclatge de professors i a mi em va venir meravellós. Aquests 3 anys jo vaig aprendre moltíssim també de història de Catalunya, tot el referent a Catalunya, que evidentment no ho havíem estudiat a escola tampoc. Vull dir que jo recomano fer cursos a la gent que ve de fora, perquè això et dona una confiança en que ho estàs fent bé. No és només oral, sinó que tu aprens i després te n'adones, opa, si ells encara pronuncien pitjor que jo això, o els pronoms, goita, goita, que malament que us diuen. I llavors et fa gràcia, no? Perquè a tu a l'escola t'ha donat una pàtina allà que potser altra gent que és catalana, doncs, bueno, té les interferències del castellà, com ens passa amb el gallec, no? Exactament igual.
0: Ens estaves parlant abans de que ets filòloga, vas estudiar filologia. Filologia castellana, catalana, gallega...
1: Sí, vaig estudiar filologia hispànica. Perquè en aquell moment no hi havia filologia gallega, llavors no era possible, només existia portuguès i dintre de romàniques. I llavors el que vaig fer, quan ja vaig fer el doctorament, llavors sí que el vaig fer a romàniques per poder fer la tesi en gallec, perquè llavors sí que es podia fer i ja existia el gallec dintre de la universitat. Però, clar, sempre arribo com una mica tard a tot, no? Tarta, ui, mira, podies tenir anglès o no, el gallec, però no. Tot vas una mica sempre allà a contrapèl, però ves, és el que hi ha. I sí, hispàniques, i després, doncs això, no? Pel meu compte vaig fer també... vaig anar a cursos de gallec, perquè jo també sabia gallec, però gallec de casa, super interferències del castellà, encara molt més que el bossó i aquestes coses que es deien abans aquí a Catalunya, i llavors doncs també aprendre gallec, perquè si no tampoc no pots escriure ni te n'adones de les errades que fas. Vull dir que molta gent de la nostra generació que no va poder estudiar res de la seva pròpia cultura, doncs has de tenir la voluntat també de poder-ho fer. Pots parlar més o menys, però si vols fer una mica dignament, doncs bé un curs, la veritat, eh?
0: Doncs ara, si et sembla bé, escoltarem una cançó de Fuxa en els ventres i després ens explicaràs per què has triat aquesta
1: cantant.

0: Fuxan os ventos. Què vol dir fuxan os ventos?
1: Pues allò que fugin els vents seria més o menys la traducció. Aquest és un grup molt interessant i que va sortir també arran ja de l'època aquesta de la transició i sobretot reivindicava la figura del gallec, de la llengua, de la cultura i, com en aquesta cançó, es fixa sobretot en la migració, amb el dolor de la migració, perquè per nosaltres, com a poble, és terrible, no? Després, clar, molts ja quedem integrats dintre d'altres cultures i de més, però, per exemple, que diu la frase aquesta, Baleira quedó a terra, és buida, va quedar a la terra, ti sementada bofé, i tu amb la ciment, no? Amb la, no, amb la llavor, seria, ara ja estic jo, amb la llavor. És a dir, que els que marxen i que se'n van anar per la fam i per les circumstàncies, que és el gran drama dels emigrants, i que en aquest cas jo vaig tenir la sort de que els meus pares se'ls va acudir venir a Barcelona, que tenien més familiars aquí vivint, i un van anar tirant pels altres, i la veritat que per mi fantàstic, perquè és una cultura que m'estimo molt, i m'ha permès això, contactar amb altres llengües i a través de veure com la gent catalana s'estima la llengua, que encara queda molta gent que s'estima la llengua, també en certa manera jo em va ajudar a estimar l'altra meva llengua, el gallec, que és una llengua que té grans problemes, en fi, per moltíssimes causes, que no és perquè sí, que ningú pensi que els gallecs no volem parlar gallec per coses absurdes, sinó perquè hi ha hagut una manera d'intentar esborrar-lo com fos, i si en el cas de Catalunya això ha existit des de fa 300 anys, a nosaltres fa 500, vull dir que portem 200 més,
0: sí.
1: Això es nota. I bueno, jo crec que aquesta barreja doncs, fa que reforcis la idea de les llengües pròpies.
0: Sí, bueno, hem dit que abans que la Pura és escriptora, poetisa, poeta, sempre, no sé, què se nota quan ha dit això d'aquestes persones que deixen aquest tros seu quan a la terra d'origen, quan venen, quan fan immigració, doncs m'ha recordat això, que tu ets poeta, escriptora també, escrius també prosa, no?
1: Sí, narrativa. Sí, també tinc, sí, de narrativa en gallec i en castellà.
0: Sí?
1: I amb poesia de les tres llengües, català, castellà i gallec.
0: O sigui que completita.
1: Ves, jo m'ho passo bé, no? Fent-ho, que és l'important.
0: Sí. A quina llengua et sents més còmoda? Ara és una pregunta dolenta, aquestes són mala gent, ja.
1: No, a veure, la comoditat respon també a la seguretat. Quan tu ets capaç de dominar una llengua, doncs tens seguretat amb aquella llengua. Jo, evidentment, ja en part ho he dit una mica abans, el castellà és la llengua de l'escola, és la llengua culta que jo vaig adquirir. Les altres dues, tant el gallec com el català, han estat estudiats després, una mica amb més dificultats amb el català, perquè evidentment molt vocabulari, i doncs bueno, a veure, els urbanites també ens falta molt vocabulari de moltes coses, no? I en el cas del gallec igual, perquè jo no he viscut mai a Galícia, només he anat de vacances, però jo no he viscut mai allà. I llavors doncs clar, trobes que aquestes dificultats i en fi, no? Per escriure, per exemple, la novel·la que vaig fer en gallec, que va sortir el 19, i bueno, vaig tenir sort que m'ho van publicar molt a La Galàxia, que és una editorial molt important de Galícia, i a mi em va costar molt escriure, perquè clar, posaves a escriure i ostres, i això estarà bé? I aquesta paraula vols dir que bé? I diccionari, i comprovant, i buscant, i preguntant. És un esforç extra que dius, bueno, quina necessitat tens? Però jo tenia necessitat, primer pel que explicava, perquè parlava una mica d'aquesta comarca dels meus pares, i era una mica una reivindicació d'aquesta gent que va haver d'emigrar, i ho vaig fer perquè m'estimo la meva llengua, ni que em costi més, m'és igual. I en català, quan he escrit poemaris i també li he posat les ganes i de buscar i de triar paraules, i els diccionaris són els meus amics, no? Sí. Perquè hi ha la voluntat darrere de fer-ho. Ara, com a més fàcil en castellà, evidentment, però bueno, jo crec que també a darrere hi ha la voluntat de fer-ho. Jo recordo que, per exemple, el Camilo José Cela, que tampoc és un personatge que m'agradi allà 100%, però a ell li criticaven que no havia escrit mai en gallec. Uh-huh. I ell va dir que és que li era molt difícil. I a veure, jo no em vull comparar amb Camilo José Cela, amb altres coses per bé. Sí. Però ho puc entendre, perquè clar, si tu, com ell, no, que tenia un gran domini de la llengua castellana, doncs no és el mateix. I costa molt, costa molt. Has de tenir ganes de fer-ho. Jo m'ho passo bé, aprenc moltíssim escrivint. I llavors, doncs, per això ho faig, no? Per patir tampoc. A vegades hi ha gent, ah, jo escric, i que difícil. Però, doncs, si et costa tant i és tant d'allò, doncs no escriguis, que el món tampoc s'acabarà. Jo ho faig perquè em diverteixo.
0: D'etiqueta a veure Netflix i ja està.
1: Clar, vull dir que no.
0: Molt bé, Pura, doncs donar-te les gràcies per aquestes paraules que ens has dedicat.
1: No, vosaltres.
0: I dir-te que fins sempre.
1: Molt bé, això ja ho sabeu. A Vilafranca estic allà atent a qualsevol cosa.
0: Ja te vendrem a veure. Moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs vinga, una abraçada.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Seamus Halleck, que va néixer en un petit poble d'Irlanda anomenat Barracolla. No sé si ho he dit bé. És la meva pronunciació.
1: Perfecte. Perfecte.
0: Com estàs, Seamus?
1: Molt bé, molt bé. Aguantant amb el calor d'estiu d'aquí de Barcelona.
0: Sí, molt humit.
1: Sí.
0: Molt diferent a la temperatura d'Irlanda.
1: Molt diferent, molt diferent.
0: Sí.
1: I mai, almenys el meu cos no acostuma...
0: No, això no. Que ja fa molts anys que ets aquí.
1: Sí, i no. Fa 20 anys ara i no.
0: I la pluja també la trobes a faltar?
1: Sí, molt.
0: Yeah. És curiós,
1: Sí, m'encanta la pluja.
0: I
1: aquí quan plou m'encanta anar a la platja i caminar
0: també.
1: Sota la pluja. Però mira,
0: que nosaltres més aviat l'evitem, però sí, també conec gent del País Basc que els hi passa el mateix, que quan fa dies que no plou i així ho troben a faltar.
1: Sí, és part de l'ADN, no? Dels irlandesos, sí.
0: Està bé. Tu vas néixer a Irlanda i és on vas passar la infància i part de la teva joventut. Primer al poble i després a Dublín. Parla'ns una mica d'aquestes etapes.
1: Sí.
0: Quins records en tens?
1: Sí. Vaig néixer en una granja a prop d'un poble que es diu Barracolla.
0: Sí.
1: I els veïns més a prop eren a un quilòmetre de casa nostra. Vinc d'una família de generacions de grangers, grangers o granges petits, no estem parlant de grans extensions de terra, que en general avui en dia les granges en Irlanda són més grans de llavors. Però en aquell temps eren petits, però les famílies eren capaços de tirar endavant. I mira, era així. Uns temps molt feliços allà.
0: Ja m'ho imagino.
1: Al mig dels animals, de les plantes, una vida maquíssima.
0: Sí. I després pues vas anar a Dublín estudiar.
1: Vaig anar a la Universitat de Dublín, vaig estudiar Sociologia a Dublín, i vaig començar a treballar com assistent social als barris marginats a la ciutat de Dublín. I vaig passar uns 20 anys fent això en diferents àmbits. Treballava per al Departament de Salut allà i en aquests temps treballava amb joves en barris on estaven a punt de caure en el món de la delinqüència. I era d'intervenir per intentar a desviar aquesta activitat. També vaig treballar en un centre de recuperació de drogadictes en la ciutat. Era aquest tipus d'ambient on rondava.
0: I quins aspectes et sembla de la teva personalitat en els que hi té molt a veure la teva família o el tipus d'infància que vas tenir i això?
1: La meva mare, no sé quants anys tenia, però va marxar a Anglaterra. Suposo que tenia 20 anys o 22, no sé, però a Anglaterra va començar a estudiar a ser infermera. I el meu avi es va posar malalt i com ella era la més jove de la família estava obligada a tornar a cuidar-lo. I va perdre aquesta oportunitat, però es va obrir una altra finestra, diguem, i es va trobar el meu pare quan va tornar d'Irlanda. I mira, però ella tenia aquest, suposo, no sé, aquest instint o aquests, no sé,
0: d'ajudar els altres.
1: D'ajudar els altres. I jo crec que ve d'allà.
0: I la feina aquesta, però de treballador social, va arribar a un punt que et va saturar.
1: Sí, sí, sí. Vaig arribar a un punt que no podia més. Quan treballes en aquest entorn, tota l'estona funciones com una esponja. I has d'absorbir moltíssimes coses.
0: Sí, sí. Són feines que demanen molta implicació.
1: Sí,
0: no?
1: Sí. Però també és l'energia que estàs absorbint tota l'estona. Mm. I és
0: negativa.
1: És negativa. Mm-hmm. I realment això té un límit. I per mi, pues, va arribar a aquest límit. Mm-hmm. I al mateix temps, pues, va venir aquí. Mm-hmm. I va venir aquí perquè estava casat amb una dona catalana d'aquí, de Barcelona.
0: Sí.
1: Que vaig trobar a Dublín. Ella estava estudiant anglès a Dublín i ens vam trobar ja el 1985.
0: Sí.
1: I va començar com una amistat i, pues, sobre uns quants anys, pues, es va
0: consolidar.
1: Sí, es va consolidar i vaig venir aquí al 91.
0: Sí.
1: I estava aquí per a les Olimpiades, i ens vam casar aquí.
0: Que bé.
1: I després, pues, vam tornar a Irlanda i vam passar 8 anys a Irlanda. Ella treballava en una escola d'idiomes.
0: Sí.
1: D'administrativa.
0: Sí.
1: O el feia de tot, em sembla, però era administrativa. I jo seguia amb la feina que estava fent. Va néixer els nostres 3 fills allà.
0: Sí.
1: I després de 8 anys, pues, mira, jo tenia prou amb la feina que estava fent i ella tenia ganes
0: de
1: tornar a Barcelona. I mira, com coneixia Barcelona i aquest entorn aquí, pues, mira, volia comprovar-ho, i el 2000 vam venir aquí.
0: Molt bé. Els irlandesos teniu fama de ser molt amants de les vostres tradicions. És un tòpic o és veritat això?
1: No, és un tòpic, és un tòpic. N'hi ha molts tradicions. Crec que la música, la literatura, els nostres jocs tradicionals, el ball, són tradicions importantíssims per als irlandesos, i és la nostra forma d'expressar la nostra identitat.
0: Mm-hmm.
1: I és una identitat singular quan parles de tradicions.
0: Mm-hmm. I en canvi no vau poder mantenir la llengua, no?
1: No.
0: Tot i que, bueno, en entorns rurals com el de la teva família, sembla que la repressió no hauria d'arribar tant endins, no? Però sí que hi va arribar. Sí,
1: sí, sí, sí, va arribar. Els meus pares, ni els meus pares ni els meus avis parlaven irlandès,
0: ja.
1: Saps? Jo vivia en el centre del país, i és que l'idioma havia desaparegut per la repressió. Eren lleis que estaven posats contra l'idioma, la religió dels irlandesos. Era per extingir aquesta societat.
0: Mm-hmm.
1: I en el sentit de la idioma, pues,
0: ho van aconseguir.
1: Sí, ho van fer molt bé. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Hi ha un joc, el Hurling, no?
1: Sí.
0: Que és molt antic, no?
1: Sí,
0: sembla
1: sí.
0: Que té més de 3.000 anys i és un dels més ràpids en el camp.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: En què consisteix? I hi ha molta gent que el practica i hi ha molta afició?
1: Hi ha molta afició, molta sí. Afició. Jo vaig néixer amb el pal.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí,
0: sí. S'assembla al hockey o què?
1: Sí. Sí, en alguna forma, sí.
0: Sí,
1: sí, sí, sembla el hockey. Però és un joc de 15 jugadors en cada equip. El camp és mig cop més gran que un camp de futbol. És 100 metres d'ample i uns 150 de llarg. És un esport de contacte.
0: I de pilota.
1: De pilota i és molt ràpid.
0: Mm-hmm.
1: Realment s'ha de veure, eh?
0: Si, yeah.
1: si vas a Google
0: i
1: ho veuràs.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Però des de jo puc recordar, jo anava a casa amb un pal i la pilota, practicant. I era una de les coses constants de la meva vida, tota la meva vida, la meva infància, joventut, també quan tenia 20, 30, 30 anys, això era l'única cosa que era constant, em sembla, saps?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I jo donava preferència a això, saps? És el que volia fer. I el que és molt interessant és que un dels meus fills va tornar a Irlanda, està vivint a Irlanda i està jugant al hockey.
0: Ai, que saps? Bo, et deu fer il·lusió, no?
1: I va tornar expressament per fer això, saps?
0: Ai,
1: per fer això.
0: Que curiós.
1: Sí, és part de qui som, saps?
0: Tu tens tota la família a Irlanda o va venir algú altre?
1: No. No, no, estem aquí sols. Som 6 persones.
0: Sí, pues, Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí,
0: sí,
1: sí, sí.
0: I t'hi vas trobar bé que t'hi hagis quedat aquí?
1: Sí, estic molt a gust aquí.
0: Tot i enyorar la pluja i
1: sí,
0: el paisatge
1: sí,
0: verd,
1: sí,
0: suposo.
1: Però, sí, però té els seus avantatges també. Els temps, a part del mes de juliol i agost, els temps aquí són fantàstics.
0: Vas aprendre a parlar català de seguida que vas venir?
1: No.
0: I parlaves castellà?
1: Sí, sí. Vaig començar en castellà a Irlanda per motius de
0: que volies venir cap aquí.
1: Sí, sí.
0: Però et semblava que t'obria més portes al castellà que al català, o què?
1: No, és que no ho sé. Well, aquí a Barcelona... aquí a Barcelona jo crec que no. No, però fora de aquí a Catalunya, però fora de Catalunya suposo que sí.
0: Clar, clar.
1: Que s'obre més portes.
0: Sí, sí, sí.
1: Però el motiu és que no em recordo, però jo crec que era més fàcil començar
0: aprendre castellà.
1: Sí. En el seu moment i al arribar aquí, com la meva dona sempre parlava amb la meva dona Cecília sempre parlava amb els nens en català. I era inclús en Dublín, i vivim allà 8 anys, i ella però parlava amb ells, i l'àvia venia a passar mesos amb nosaltres.
0: Clar.
1: I ells vivien a dintre de la casa, vivien en aquest entorn
0: ambient català,
1: i ells parlaven amb l'àvia en català. Però amb la seva mare no.
0: Parlaven en anglès?
1: En anglès.
0: Oh.
1: I era una frustració molt gran per ella, saps?
0: Oh, ja m'ho imagino.
1: Però és com, com funciona l'aprenentatge dels idiomes.
0: Clar, ells ho devien trobar de lo més natural. Sí, vosaltres, entre vosaltres dos, parlàveu anglès, no?
1: Sí, sí.
0: Doncs mira, ara posarem la música que has triat.
1: Ok.
0: I seguim.

0: We make love to the sound of the ocean.
1: I la teva dona, que parlava amb els fills en català, tenia ocasió de tenir contacte amb altres persones catalanes o interessades en la nostra cultura i la nostra llengua?
2: Sí, com totes les empreses tecnològiques estan a Dublín, o molts,
1: sí.
2: Moltíssima gent d'aquí estan treballant allà, i als anys 90 també. I la meva dona va formar un grup que es diu, o es que deia, The Irish Catalan Society, i van formar un grup per celebrar la llengua catalana, les tradicions catalans també. I organitzaven per exemple el 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, formaven o celebraven el dia en una libreria molt antiga en el centre de Dublín, distribuint roses, llibres, i van rebre interès per la premsa irlandesa, i va sortir als diaris.
1: Sí.
2: I un escriptor irlandès que es diu Colm Tobin va inaugurar aquesta celebració, que vivia aquí a Barcelona per uns 10 anys durant la transició.
1: Ah, fixa't.
2: I ha escrit un llibre també, Homage to Barcelona, que és molt interessant sobre els seus temps aquí durant la transició.
1: Està traduït el llibre?
2: Sí, és que no sé. També em sembla que per motiu d'aquesta gent van portar els comedians a Dublín per primer cop, i van actuar als carrers de Dublín, van tallar els carrers de Dublín i els comedians van actuar. Llavors eren coses bastant grans, saps?
1: Interessant.
2: En el seu moment. I també van rebre finançació de la Generalitat per fer aquestes activitats. No era gran cosa, però tinc una memòria d'anar amb ella a un despatx a les golfes de la Generalitat,
1: sí,
2: per trobar-se amb algú, per parlar d'aquest tema. I després vam passar per el pati de les taronges,
1: sí,
2: que es queda a la meva memòria. No he entrat
1: clar,
2: mai
1: tant
2: més,
1: de
2: però
1: temps i sense conèixer
2: conèixer realment el significat d'aquest
1: lloc.
2: Però mira,
1: interessant.
2: Però quan ella va marxar de Dublín, aquesta societat no va prosperar, saps?
1: Llàstima.
2: Sí, bueno. Però era una cosa molt bonic, molt bonic.
1: Ja m'ho imagino.
2: Sí.
1: Que bé. I aquí tu també t'has implicat en qüestions de cultura popular, formes part dels castellers de Sants, perquè ara amb la pandèmia no hi ha activitat, però i com vas conèixer la colla, i què t'agrada de formar-ne part?
2: Ok, és que vam fer una excursió familiar un dia a veure una actuació castellera, em sembla que era a Valls o... I un dels meus fills, el Cormac, es va enganxar de seguida, i a la tornada pues, volia provar això. Pues, i un dia vam anar, em sembla un dimarts.
1: Un assaig.
2: Un assaig. I va començar allà. I com sabeu, no es pot deixar un fill allà i marxar.
1: Clar, t'hi has d'implicar.
2: És diferent.
1: Però només t'hi vas implicar pel fill o et va interessar el tema?
2: No, és que realment al principi no m'interessava, però sí, com era per al meu fill, doncs jo faria qualsevol cosa per als meus fills. I vaig quedar.
1: Sí.
2: I em vaig implicar, i em vaig participar, i per 12 anys Sí. Jo vaig anar cada divendres,
1: Els assajos.
2: Els assajos, sense falta, I vaig gaudir moltíssim d'aquesta experiència. Jo no coneixia gaire gent aquí a Barcelona, però no he tingut la sensació de tenir veïns. És que hi havia gent al meu voltant, però jo no coneixia ningú. Però a través dels castellers començava a veure veïns a tot arreu. Jo visc a Hostafrancs,
1: sí.
2: I està ple de gent castellera.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I tinc un entorn de veïns, de gent que jo conec, que venia dels castellers. És un grup que és enormement important a dintre d'aquesta ciutat.
1: Uh-huh.
2: I és, veig que està creixent i mira, me n'alegro.
1: Sí. I aquí et relaciones amb altres irlandesos?
2: Sí, jo d'aquest grup de noies catalanes que estaven en Dublín, uns quants va tornar amb homes també aquí. I encara tinc contacte amb aquesta gent, però en general no tinc. Hi ha un bar a Barcelona que es diu Scobies, que està a prop de Plaça Universitat, i per mi és l'únic bar irlandès autèntic.
1: Ah, sí?
2: I els amos són, és una parella, Gareth i I've forgotten her name. Anyway, and for me it's per mi és l'únic autèntic que hi ha a la ciutat. I m'encanta anar allà a prendre un Guinness, parlar amb aquesta gent.
1: Clar.
2: Parlar del que està passant en Irlanda. I realment és gairebé l'únic contacte dia a dia que tinc amb gent d'Irlanda. Hi ha un equip de futbol irlandès aquí a la ciutat, i anys enrere tenia contacte amb ells, però ara no. Ara és un grup que sempre s'està canviant.
1: Ja,
2: perquè normalment gent venen i se'n van i no són
1: estables.
2: Sí, no són estables.
1: Doncs mira, ja diuen que se'ns ha acabat el temps del programa.
2: Okay.
1: Ja veus que passa molt de pressa.
2: Okay. Molt
1: doncs
2: de pressa.
1: Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest Fes l'entrevista.
2: Okay.
1: I no, per tot el que ens has volgut explicar.
2: Sí, sí. Ha sigut
1: molt interessant.
2: Un plaer.
1: Doncs fins una altra.
2: Vinga.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i cervell per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Mary Grace Hernández, que prové d'una família originària de Filipines. Tot i que ella va néixer a Barcelona, va viure a les Filipines amb la seva àvia des dels 8 mesos fins als 5 anys, i ara en té 29. Hola Mary, com estàs?
1: Hola Assumpta, bé.
0: De quin lloc o de quina illa de les Filipines prové la teva família?
1: La meva família és de la regió de Luzon, que és la part nord de les illes, i concretament de la ciutat de Batangas.
0: Tu hi vas viure amb la teva àvia fins als 5 anys.
1: Sí.
0: Quins records en tens?
1: Doncs records molt difusos, perquè tenia...
0: Clar,
1: era molt petita.

0: Però recordo, bueno, sortir al carrer del poble, jugar amb els nens, els veïns, agafar flors, jugar amb el terra allà fent fang, i vaig anar a l'escola com 2 mesos. I al passar 2 mesos a l'escola, que era com equivalent a P4, mm-hmm. em van venir a buscar els pares.
1: Yeah.
0: A començar aquí la vida.
1: Sí, i com és que vas néixer a Barcelona i després et van deixar a les Filipines amb l'àvia?
0: Bueno, els meus pares no m'ho han explicat molt, crec que no volen tocar molt el tema, però recordo que em van dir que no tenien la situació, una situació regular aquí a Barcelona, perquè ells van començar aquí a viure a finals dels 80 i no tenien papers. Aleshores van aconseguir els papers quan el govern d'aquell temps van decidir fer com una amnistia per els Jocs Olímpics, mm. i van donar papers a tots els immigrants. I van tenir la sort de regularitzar els seus papers, i bueno, van decidir tenir-me quan ja tenien papers, i com que no tenien una casa fixa, vivien amb més gent en un pis amb, jo que sé, 20 persones que només estaven els caps de setmana quan no treballaven, i aleshores no podien tenir un bebè allà.
1: Clar.
0: En aquelles condicions.
1: Clar. En què treballaven?
0: Doncs crec que tenien dues feines, en un restaurant i a més en una casa d'interns, o sigui que dormien entre setmana a casa dels jefes.
1: Mm-hmm. I quan vivien a Luzon, vivien a casa de la teva àvia?
0: Ells es van conèixer aquí.
1: Ah.
0: Bueno, és una llarga història.
1: Yeah.
0: Perquè es van conèixer, el meu pare va sortir de Filipines, va treballar a la construcció a Saudi Aràbia, i allà va conèixer un senyor que era cosí de la meva mare, i aquell cosí li va dir: "Venga, jo tinc una prima que està a Malàsia, us escriu cartes i a veure què surt d'aquí, no?" I va sortir, bueno, van dir: "Bueno, ens veiem a Barcelona i bueno, a veure què passa."
1: Ah, i aquesta era la teva mare?
0: Sí, la meva mare, que treballava a Malàsia, bueno, netejant cases.
1: Ah.
0: I bueno, es van trobar aquí a Barcelona.
1: I no es coneixien?
0: Personalment no.
1: Només
0: es enviaven cartes, fotos, tal.
1: I mira, va sortir bé, no? Perquè
0: sí,
1: encara estan,
0: sí,
1: junts. I tenen dues filles precioses,
0: sí,
1: no? I després, quan et van venir a buscar ja, seguien treballant de cuiners?
0: Sí, de fet el meu pare segueix sent cuiner ara. La meva mare, bueno, aquests últims anys ha treballat de portera, que és em va dir que és la feina més fàcil que ha tingut a la seva vida, perquè sempre ha netejat cases i les jefes miraven si quedava polvo, tal, i ara estava molt tranquil·la, però ara està de baixa perquè va tenir un ictus fa poc.
1: Ah.
0: I bueno, sí, quan em van venir a buscar treballaven del mateix, però potser tenien més una situació millor, tenien un pis, no, ja no estaven en el pis on hi havia molta gent i em podien cuidar.
1: Està bé de l'ictus la teva mare?
0: Bueno, s'està recuperant, està fent rehabilitació.
1: Mm. I li quedaran seqüeles?
0: Bueno, era lleu, de l'equilibri només, o sigui, no, no és un ictus greu.
1: En quin barri vivíeu aquí a Barcelona?
0: Al Raval. Mm.
1: Encara hi viuen els teus pares?
0: Sí, un altre pis, però sí.
1: Ja, yeah. I quines vivències tens tu del Raval? Com ho valores, haver viscut allà?
0: Molt bé, o sigui, moltes cultures, cada dia aprenia molt dels meus companys de classe, perquè tots eren fills d'immigrants i no sentia cap discriminació, en plan, bueno, cap, o sigui, tots érem diferents i ens respectàvem com érem i parlàvem de tot, la veritat.
1: I autòctons n'hi havia o no?
0: Un o dos,
1: no,
0: però
1: més.
0: Clar, al ser del Raval, doncs, eren de famílies desestructurades i bueno, era difícil, tenien situacions difícils també a casa.
1: Vols dir que al Raval no hi viu cap família, diguéssim, normalitzada, així, entre cometes, que no vull dir que,
0: sí,
1: que les que hi viuen no ho siguin, però vull dir famílies, això, autòctones.
0: Sí, però jo no... Bueno, sí, hi havia una companya de classe que sí que era... que estava bé a casa seva, suposo, sí. Però crec que no tenia pare, no sé.
1: Ja, bueno. Però tu ho valores com una riquesa, això.
0: Sí, clar. Tinc molt bons records. A l'escola érem poquets, era d'una sola línia i érem com una família. I sempre els profes s'interessaven molt per la ideologia dels pares, si això ho veien bé, tal, quins recursos mancaven a casa.
1: No, que a mi em sembla molt bé, però trobo que també hi hauria d'haver-hi barreja, no? amb famílies catalanes, diguéssim,
0: sí,
1: no? Que també és una riquesa, que no vull dir que tu no siguis catalana, per famílies d'aquí de tota la vida, diguéssim,
0: sí,
1: no? Que també és una riquesa per les famílies autòctones,
0: clar.
1: No?
0: Però clar, jo que ara estic estudiant educació, s'escolta molt a famílies autòctones, entre cometes,
1: sí,
0: que, bueno, que no volen ficar els fills, no? A les escoles on veuen molta immigració, també entre cometes, perquè també hem nascut aquí, som d'aquí. I, bueno, no crec que sigui un problema de les famílies que venen de fora, sinó de les pròpies famílies autòctones que no volen que els seus fills es baregin amb nosaltres, que ens veuen com extraterrestres, per dir-ho d'alguna manera.
1: No, no extraterrestres, però sí que s'ha com divulgat molt, així a nivell popular, com si les escoles on només hi hagués immigració, el nivell acadèmic fos més baix, diguéssim. Tu que després vas anar a fer la secundària a una escola concertada, tu vas tenir dificultats pel teu nivell acadèmic?
0: No. Cap.
1: Ja. I com valores després el pas per l'escola concertada, que tu vas anar a fer l'ESO a Sant Antoni, no?
0: Sí, bueno, no sé si he de dir l'escola.
1: Sí, no passa res.
0: L'escola Pia de Sant Antoni.
1: Sí, sí.
0: Bueno, em vaig trobar, bueno, vaig passar d'una escola, d'una classe on tothom era més o menys, teníem el mateix bagatge, no, familiar, encara de cultures diferents, i vaig passar d'una classe així a una classe on tots eren de classe mitjana alta, d'Eixample, de Sant Antoni, i no tenien aquest bagatge cultural, diguem-ne. I, bueno, em sentia una mica observada, com etiquetada d'aquesta ve del Raval, aquesta és immigrant, i, bueno, vaig acabar anant amb les noies d'origen filipí, que no van néixer aquí, tenien com més interioritzat que eren filipines, no com jo, que em sentia d'aquí també, però bueno, vaig estar amb elles i vaig estar bé, i estudiàvem juntes com tothom.
1: Però et senties discriminada d'alguna manera, no? Que et devia afectar, perquè això és un tracte com pejoratiu.
0: Sí, bueno, les mirades, tal, que et miraven i es reien, tal. Doncs jo me'n vaig adonar que quan era més petita, quan em preguntaven d'on era jo, jo sempre deia de Filipines, perquè, bueno, cadascú és diferent, l'altre diu que és de Pakistan, l'altre diu que és de Xina, doncs jo dic que sóc de Filipines. Quan vaig arribar a l'ESO, tots eren blancs, quan em preguntaven d'on era jo, doncs em vaig reflexionar i vaig dir, jo sóc d'aquí, he nascut aquí.
1: Sí.
0: Clar, no sé, era com un canvi de xip de, ara diré que sóc d'aquí perquè no em discriminin, perquè clar, m'estan mirant raro, i si dic que sóc de Filipines, que és el que volen escoltar, estic com donant la raó, no? De que sóc diferent. Sí, sóc diferent, i què passa? No passa res. Sí. Però en aquell temps estava com molt ratllada dient, sí, sóc d'aquí també, o sigui, sóc catalana com tu, però no ho acceptaven.
1: Ja. I et vas sentir recolzada pels professors?
0: Bueno, era un tema que no es parlava, la veritat. Em veien que anava amb les companyes filipines i pensaven, bueno, és que van anar a suya, o... Sempre es pensa així, no? Que si ens ajuntem és perquè anem a la... perquè tenim com... som, entre cometes, tancades, però no... ens ajuntem perquè no ens sentim acollides o acceptades, entre cometes, no?
1: Però això trobo que és una falta de ser-ne conscients per part del professorat, no?
0: que no
1: se sabia,
0: sí,
1: què passava, no?
0: I
1: sobretot aquestes edats, ara que l'ESO comença als 12 anys, que és molt d'hora, que trobo que encara es tenen poques defenses, no? A nivell de poder-ho fer tu sola, estant amb tanta minoria, diguéssim.
0: Sí, en aquella etapa d'edat sempre tenim com... que busquem la nostra identitat, no? Que no sabem cap on tirar i clar, si no tens recolzament, pues...
1: A més, és una riquesa que trobo que s'hauria com de tractar per sistema, no? De dir, bueno, pues, mira, aquesta noia ve d'aquí, on és aquest país, què passa allà, no sé, que això enriqueix, no? I no sé, fa que també se't reconegui amb els teus valors.
0: Sí, a l'escola primària sí que em vaig sentir més recolzada. Fèiem cançons de fi de curs de cada idioma o tal. Sí, festes, menjar de cada país, els pares interactuaven entre ells.
1: Clar.
0: I estava molt bé. Sí, sí.
1: A nivell familiar, parleu tagalo?
0: Parlem tagalo. Ai. I amb una barreja de castellà també.
1: Ja. El castellà de l'època de la colonització espanyola perdura allà?
0: No, bueno, hi ha una zona al sud que es parla com una barreja estranya de castellà i tagalo que es diu chabacano, i si l'escoltes pots entendre cosetes, paraules.
1: Ai,
0: sí.
1: Ja.
0: És com un... No sé, és com un castellà mal parlat. Que s'ha quedat.
1: Està bé.
0: Sí.
1: I tens ocasió de parlar el tagalo amb algú altre, a part de la teva família?
0: Amb amics, amigues, sí, que del Raval. Perquè, bueno, també de petita, en l'època de la meva infància, no sé si ara ho segueixen fent, els pares filipins cada dissabte portaven els nens i nenes a una escola de tagalog.
1: Ah.
0: Per aprendre el tagalog, per aprendre la nostra cultura i tal, per no perdre-ho.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: I bueno, allà vaig conèixer la gent filipina de la meva edat.
1: I sou molts, oi?
0: Sí. A qualsevol país que vagis hi ha un filipí, o sigui,
1: sí, perquè
0: hi ha molta migració.
1: Doncs mira, ara posarem la cançó que has triat.
0: Vale.
1: Per què l'has triada?
0: Bueno, la vaig descobrir fa un any així, i parla de la lluita, de la nostra lluita, no? de ser filipines fora de Filipines.
1: Uh-huh.
0: I dels privilegis que no tenim.
1: D'acord.

0: Tu que has estat a l'escola pública i a la concertada, quines diferències hi veus? I per què els teus pares et van portar a FES o a una concertada?
1: Diferències, bueno, el tipus d'alumnat, no? És evident. Bueno, perquè, bueno, també depèn de l'escola pública.
0: Clar.
1: L'escola pública on vaig anar, o sigui, ja com he dit, els pares eren d'origen immigrant, o sigui, que han emigrat aquí, i la majoria no tenien el mateix capital cultural que els pares de l'alumnat del concertat. Aleshores, bueno, tenen més facilitats en estudiar, i quan el professorat, el concertat estaven més a sobre teu, i no ho puc, no sé com comparar-ho amb una secundària pública perquè no hi he estat, però segons l'experiència de la meva germana, que va estar en una secundària pública, que, bueno, anaven més a la seva bola els profes, no sé, depèn també. Clar. Depèn molt, és que cada escola és un món.
0: Sí, sí, sí, tant. La concertada és diversa, sí. I la pública també, no?
1: Sí,
0: i,
1: sí.
0: Clar, cadascú parla per la seva experiència.
1: Sí. I els meus pares, bueno, van decidir matricular-me allà perquè, bueno, tenien com el concepte aquest de que un centre no públic era millor, perquè a Filipines és així, és molt classista tot, i tot lo públic es veu pitjor que lo privat, perquè, bueno, valoren més els que tenen diners, i, bueno, tot si pagues és millor,
0: sí, sí, sí, sí,
1: diuen,
0: sí.
1: Allà, però yeah. Aquí és al revés.
0: Sí. Però, clar, a nivell de convivència, no? Trobo que també és com poc ric, no? Perquè el que m'explicaves tu, no? De que alguna companya teva que no havia estat mai al Raval, no?
1: Ah, sí.
0: Que li feia por anar-hi, doncs,
1: sí, sí.
0: Clar, això és un gran desconeixement, no?
1: Sí, jo vaig quedar una mica en xoc quan em va dir que, bueno, era una companya que em portava molt bé amb ella, era de l'Eixample, i havíem d'anar a comprar un material a Bolsera. Li dic, a la Bolsera és una botiga molt guai, tal, que tenen de tot, trobarem de tot. I em va dir, però això està al Raval, jo no puc entrar allà, perquè la meva mare m'ha dit que no entri, és molt perillós. I jo, què dius, tia? No, jo t'acompanyo, no te preocupis.
0: I va arribar a venir, sí.
1: Sí, sí, sí, però estava allà molt cagada.
0: Però es va convèncer que no passava res.
1: Que no, o sigui, no.
0: I quina trajectòria acadèmica has fet? Quan vas acabar l'ESO, vas acabar amb ganes de seguir estudiant?
1: Bueno, em sentia una mica perduda perquè jo volia enfocar-me en les arts, en el disseny, m'agradava dibuixar des de molt petita, però clar, em van orientar a l'escola, a la concertada, que no fes l'artístic, que no té futur, i que em dediqués que em matriculés al batxillerat social. I jo, bueno, vale, si ho diu una profe és per alguna cosa, no? I ho vaig fer. Però a segon de batxillerat vaig dir, no, és que no m'agrada això, és que quina carrera agafaré amb això. I vaig passar a una pública de batxillerat artístic, a segon.
0: Mm-hmm. I vas acabar el batxillerat artístic?
1: Vaig acabar el batxillerat artístic, però clar, al acabar el batxillerat artístic jo volia fer disseny i només hi havia de privades. I el meu pare em va dir que no, que agafés una altra cosa. I vaig agafar turisme perquè no sabia cap a on tirar, com que m'agradaria viatjar algun dia en molts països, vaig pensar, bueno, pues em fico a turisme, però no em va agradar gens perquè, ah, bueno, no em motivava gens.
0: És que és trist que no puguis agafar els estudis que tu vols, no?
1: Clar.
0: Per qüestions econòmiques.
1: Sí, això també és una trava. I bueno, vaig deixar turisme i vaig fer un cicle formatiu de grau superior d'animació audiovisual, i aquest sí que la vaig acabar, aquest curs.
0: I has pogut exercir d'això?
1: Va ser difícil, no. Bueno, només vaig arribar a participar en alguna gravació d'algun clip o a bodes, baptismes, així. I després vaig decidir entrar a la universitat agafant educació.
0: Mm-hmm. I ara segueixes estudiant educació.
1: Sí, és el meu últim any.
0: Quina branca has agafat?
1: Educació primària, atenció a la diversitat.
0: Ja, mira que bé. I has fet pràctiques ja?
1: Sí, dues pràctiques i aquest any tinc les terceres.
0: I tens la sensació que no t'has equivocat de carrera, diguéssim, que és la feina que t'agrada?
1: Sí, jo crec que sí. O sigui, al principi tenia molta por, però ara, bueno, crec que estic convençuda.
0: I ho has fet amb escoles d'aquestes d'alta complexitat?
1: Sí, sí, perquè és on vull estar. Vull que els nens que han tingut la meva experiència, bueno, com que tenen el mateix bagatge que jo, que es troben en situacions familiars semblants a mi, doncs que tinguin un acompanyament i una mirada que els et comprengui.
0: Clar, i és molt important també que tinguin referents de persones racialitzades com ells, no? Perquè hi ha bueno, la majoria de mestres són blanquets.
1: Sí, i bueno, quan... Ja està.
0: No.
1: Quan em van veure els nens, quan em veuen per primera vegada, em diuen, hola, si hablo català. I jo, a veure, nens, he nascut aquí com vosaltres. Yeah. Vosaltres suposo que heu nascut aquí. Sí, tal. Però, i tenen molts dubtes també d'identitat. Però si els meus pares són de Marruecos, jo què soy? Jo sóc d'aquí. I jo, tu ets d'on et sentis. I ja està.
0: Molt bé, doncs mira, acomiadem aquí aquest programa, però com que encara ens han quedat moltes coses al tinter per parlar, doncs això t'emplaço a gravar un altre programa per seguir parlant.
1: Doncs
0: et vols acomiadar amb Tagalo?
1: Bueno, maraming salamat, que és moltes gràcies i bueno, fins a la pròxima.
0: Molt bé.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Coplejant.
4: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant.
5: Amb Caral Pedemonte.
6: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: del sud de terra endins. Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui estic connectada virtualment amb dos alumnes que estan cursant el curs bàsic 3, el Consorci de Normalització Lingüística. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Us voleu presentar vosaltres mateixos?
1: Sí, sí, clar. Jo soc el Christian, tinc 29 anys, soc de Colòmbia i vaig viure a Barcelona fins 3 anys. Fa 3 anys.
0: Fa 3 anys que hi vius.
1: Sí, sí.
0: I tu?
2: I em dic Casey, soc dels Estats Units. I com Christian, fa 3 anys aquí en Barcelona, més o menys. I visc a Barcelona i està, sí.
0: I tu, Christian, per quins motius vas venir a Barcelona?
1: Va ser una aventura, perquè vaig viure primer que tot a Londres, després a Girona i... després, quan he arribat a Barcelona, la mateixa vida em va somreir bastant per estar aquí.
0: Uh-huh.
1: Va ser una aventura perquè vaig empezar a treballar. Aquí he encontrat el meu treball de la meva vida, doncs és el més important per mi.
0: Clar. I d'entrada no venies amb la idea de quedar-te, tu?
1: Estava una mica en aventura. Estava sol buscant aventura i qui més té la vida per mi. I aquí m'he encontrat.
0: Vas marxar de Colòmbia per alguna raó?
1: La mateixa raó. Bé, sí. Buscant
0: ganes
1: una
0: aventura.
1: Perquè clar, si jo veure en un map tots els jocs i tots els països que hi ha en el món, i jo crec que hi ha molts jocs que visitar i aventura, molta gent que conèixer, doncs aquesta va ser la meva raó, aventura.
0: I tu, Casey?
2: Doncs la meva història és com Christian, era per una mica d'aventura en la vida i canviar la vida també. Vivia en un estat més petit, l'estat més petit en els Estats Units, es diu Rhode Island.
0: Uh-huh.
2: I el meu treball és online, més o menys, i era possible per a viure en qualsevol lloc. I de fet, m'encanta Espanya, m'encanta Barcelona i la vida, en meva opinió, la vida, la cultura aquí, especialment de Barcelona i Catalunya, és fantàstic. Hi ha algo molt diferent de la meva vida en els Estats Units, però és una oportunitat fantàstic per a mi.
0: De quina part ets de Colòmbia, tu?
1: Soc de Bogotà, de la capital.
0: Ah, sí. I què ens pots explicar de Bogotà?
1: De Bogotà és una ciutat tipus metròpolis, com aquí, és una ciutat molt movida. Per els últims anys vaig viure a Pereira. Pereira, tinc molta família en la zona paisa, que es diu, que és la zona paisa com Pereira, Medellín, tots aquests llocs. Doncs els últims 5 anys vaig viure a Pereira.
0: I ha canviat molt la teva vida aquí?
1: Buah,
0: en relació a la que portaves allà, sí. Amb què, bàsicament?
1: Clar, perquè quan tu deixes el teu joc, el teu país, la família, tot, és com empezar de nou. de nou, conèixer nova gent, fer amics, fer una nova vida, és totalment. Trobar una feina, el llenguatge també, i tant perquè parlem castellà, però no hi és el mateix espanyol que Latinoamèrica, que acá, doncs és aprendre, cada dia aprendre, conèixer cultures, gent, el menjar també és molt diferent, doncs cada dia és una aventura més.
0: I tu t'ho has pres com un repte en positiu, no? Perquè a vegades el fet d'haver de començar de zero, quan tu a Pereira ja tenies un lloc, no? Que eres algú dins de la societat i ara haver com de reinventar-te, tu això t'ho has pres com un repte o com un estímul o que et fa treure el millor de tu mateix, diguéssim, no sé.
1: Sí, sí, clar, clar, clar. I és molt important perquè no... Jo crec que aquí és el meu joc. Aquí he trobat tot i tant que estranyo moltíssim la meva família. Crec que és l'únic, la meva família. Aquest és el joc on em sento molt bé, molt feliç, molt, molt realitzat.
0: I això ho has notat per la feina o altres nivells? O és una qüestió com de pell, no? De sensació, no sé.
1: Sí, sí. Jo crec que la feina que he trobat aquí és el 80% d'un que m'ha fet decidir estar aquí a Barcelona.
0: Mm-hmm. I tu, Casey, és semblant o el teu procés és diferent?
2: No, és semblant. Sembla, sí. Crec que és molt, molt semblant, sí.
0: Per tu també és una qüestió així com emocional o el fet de sentir que aquest és el teu lloc? Com ho has experimentat, això? També a través de la feina? No, perquè tu fas la mateixa feina aquí que allà, no? És més sí. a nivell, suposo, de vivències o d'altres aspectes, no sé.
2: Sí, exacte. Mas, per mi, perquè mi feina està online, mi experiència és més cultural. Saps? Uh-huh. És algú con coneixements? Coneixements?
0: Mm-hmm. Sí, sí, sí.
2: Ho sento. La gent aquí en Espanya, en Catalunya i Espanya en general, i veïns i nostres amics de tot el món, és super, super cultural.
0: Cristian, i aquesta feina que et satisfà tant, en què consisteix?
1: Aquí a Barcelona, els primers dies vaig trobar diferents feines per la ideal per mi va ser entreteniment per petits. Uh-huh. Doncs ara mateix jo aquesta és la meva feina en esdeveniments de festes d'aniversari de petits. Doncs soc en el que jo faig és l'animació, també si els pares volen un superheroi, també puc ser l'Home Aranya, el Capità Amèrica. També treballo amb princeses, amb noies. I aquesta és una de les raons perquè estic aprenent el català, és per fer les festes en català. Ja ho faig, ja ho faig en castellà i en anglès, però en català és un nou reto.
0: Clar. I t'has hagut de formar per fer aquesta feina o és una qüestió que t'ha sortit espontàniament d'alguna manera?
1: Ha sortit espontàniament i amb l'experiència, fent un event, una festa i bé, vaig aprendre tot aquest d'aquesta feina i després i també hi he fet el curs de monitor de lleure, que m'ha ajudat bastant a comprendre els jocs que es facin aquí a Catalunya i tot això.
0: I tu, Casey, què t'ha motivat a aprendre a parlar català?
2: La primer grau és per, de fet, és per un procés de residència aquí en Espanya, però jo sé que és ara jo sé que és imprescindible que aprendre català és algo diferent, que és més profunda. És una mica mi experiència ara, després algo aunque ho sento, aunque el meu català és bàsic, la situació per mi ha canviat molt. Ara jo puc fer conversacions molt bàsics, però és molt imprescindible, en la meva opinió, és molt imprescindible per aprendre almenys una mica de català aquí en Barcelona i Catalunya també. Sí, crec que és imprescindible.

0: I heu tornat al vostre lloc d'origen? Tu has tornat als Estats Units des que ets aquí?
1: El futur o...
0: Sí, no sé si ja hi has tornat o no des que ets aquí, no?
1: Sí, he tornat a vegades i en el futur no tinc planes per tornar, però a veure.
0: I tu, Christian?
2: No, no, jo no he tingut l'oportunitat de tornar a veure la meva família. Fa 4 anys que no puc anar per tots aquests temes de burocràcia i documents i tot això, i és el primer que vull fer, tornar a veure la meva família, per i tant que el meu jeu que és aquí.
0: Ja. Amb això les xarxes socials faciliten una mica el
2: Uau.
0: contacte, no?
2: Sí, tant que sí. Moltíssim.
0: Clar, sí. Si la vostra família o els vostres amics d'allà vinguessin a Barcelona, què els hi ensenyaríeu? A on els portaríeu?
2: Uau, jo crec que el primer joc pot ser els búnquers. Qui va ser el primer joc que jo vaig visitar quan vaig arribar aquí? Búnquers. Va ser el primer dia on puc veure la ciutat
0: Des de dalt, sí.
2: totalment. Jo crec que també Montjuïc, la Sagrada Família, la platja, anar a menjar unes tapes i... Està bastant bé.
0: Sí. I tu, Casey?
1: Jo crec que passes de gràcia, que té tot, moltes històries, la Casa Batlló, la Casa Maier, i botigues, menjar, restaurants, té tot per una visita concentrada.
0: Tu has canviat d'hàbits o de rutines en relació a on vivies aquí?
1: Jo sí, en el sentit de transport, en Estats Units és necessari per tenir un cotxe. Aquí no tenir un cotxe, no és en meva opinió, no és necessari. No he tingut un cotxe per 3 anys, però no és necessari. És el sistema de transport públic i les rutes per a caminar estan perfectes, sí.
0: I tu, Christian?
2: Sí, jo puc dir que el transport aquí a Barcelona i en Europa en general, tenen un transport, buah, increïble, maravilloso, maravilloso. Lamentablement a Colòmbia no tenim un bon transport en les ciutats més grans, però aquí això va ser algo molt important.
0: Hi ha alguna cosa que trobis a faltar de Colòmbia, a part dels amics o la família, a nivell més de costums o d'hàbits o això?
2: Jo crec que el que més estrany és la família. Perquè i tant que el menjar, aquí vaig trobar molt bons restaurants de comida colombiana, doncs està bastant bé. Aquí ho he trobat, però jo crec que l'únic és la família.
0: I tu, Casa, hi trobes a faltar alguna cosa més?
1: Estic d'acord amb Christian, i més que l'estil de vida aquí és un poc més tard, per exemple, per menjar és un poc més tard, i coses així. Simplement la cultura, les diferències en la cultura. Estan super interessants.
0: I a part de la feina, quines aficions tens tu, quasi, a part d'estudiar i treballar?
1: M'agrada molt anar a explorar la ciutat i anar als museus i als parcs, al Parc Güell, per exemple, o el Parc Guinardó, que és molt prop a la meva casa, la casa meva,
0: Sí.
1: i a la platja. La platja també.
0: I tu, Cristian, quines aficions tens?
2: Aficions. A mi m'agrada molt llegir. Doncs aquí a Barcelona m'agrada anar a un parc o a la muntanya o a un altre lloc. I també m'agrada moltíssim de Barcelona, que és una ciutat metròpolis, però et pots anar a qualsevol lloc. Tens platja, tens muntanya i no hi és a prop. Tot hi és a prop.
1: Exacte, sí.
0: A quin barri vius tu de Barcelona?
2: Jo visc a Rocafort,
0: Ah,
2: l'Eixample.
0: a l'Eixample. I estàs vinculat d'alguna manera al barri o participes d'algunes activitats del barri o això?
2: No, fa 3 mesos que viure en aquest
0: Vivió.
2: lloc, però estic en el procés de fer vida de barri amb els veïns i està bastant bé.
0: Sí. I tu, Cassi, que has dit que vivies pel Guinardó?
1: És prop de Guinardó, però visc a Clot i el
0: Ah.
1: Camp de l'Aca.
0: Sí.
1: Sí, en Camp de l'Aca tenim un carrer, es diu Rogent, és
0: Sí.
1: un passeig i és molt, molt bonic, com gent local i restaurants locals. I és fantàstic. L'àrea és fantàstic. M'agrada molt.
0: Ja. I quins projectes de futur tens?
1: A mi, pues, jo vull continuar a aprendre català i altres coses a la meva feina, però no planes molt grans. Molt grans.
0: I tu,
1: El meu
0: Cristian?
2: projecte és continuar amb el meu projecte de
0: Clar.
2: festes per petits, continuar amb el meu emprendiment, que és l'empresa que estic fent aquí d'animació infantil, i què més? Oferir el millor per als nens i les nenes d'aquí. I també el meu projecte és viatjar a Colòmbia i que la meva família pugui venir aquí a Espanya a visitar-me i conèixer tots aquests llocs tan meravellosos.
0: Sí. Et relaciones amb altres colombians aquí?
2: Tinc alguns amics, la veritat. Jo he intentat relacionar-me més amb altres cultures, perquè tant Colòmbia molt bé, però és el país d'on jo vinc. I per la meva idea sempre hi és conèixer altres cultures, altres persones. Per tant, ara mateix el pis on visc ho comparto amb una noia d'Itàlia, una noia basca i un noi de Panamà. Doncs, aquestes són les coses que jo busco més. Altres cultures i altres... Però i tant que tinc els meus amics de Colòmbia aquí i bastant bé.
0: I tu, Casey, et relaciones amb altres americans?
1: Alguns. Hi ha alguns aquí. Però tinc un gran grup d'amics de Brasil. De fet, més gent de Brasil d'Amèrica.
0: Està bé. Doncs bé, ja ha passat el temps del programa. Moltíssimes gràcies per tot el que ens heu volgut explicar i espero que els vostres projectes de futur es compleixin i que us seguiu trobant molt bé aquí a Barcelona.
2: Vale, moltíssimes gràcies.
1: Sí, moltíssimes gràcies. Sí, moltíssimes
0: doncs
1: gràcies.
0: Fins una altra.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres, a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Nobody here will ever find me. I'll always be around, just like the songs I leave behind me. I'm gonna live forever now. Your fathers and your mothers, be good to one another. Please try to raise your children right. Don't let the darkness take them. Don't make them feel forsaken. Just lead them safely to the light. And when this whole world has blown us under and all the stars fall from the sky, just remember someone really loves you. We'll live together forever, both you and I. I'm gonna live forever. I'm gonna cross that river. I'm gonna live forever now.
4: De ben segur que viurà per sempre. Avui comencem el Club del Country com un homenatge a la figura d'en Robert Duvall, que va morir, aquesta llegenda de Hollywood, guanyador de premis de l'Acadèmia, als 95 anys d'edat. Un personatge destacat en moltíssimes pel·lícules i també en algunes cançons. Aquí l'hem escoltat, amb aquesta peça que pertanyia a la banda sonora d'una pel·lícula on cantava aquest Live Forever, el Crazy Heart, la banda sonora de la pel·lícula del 2010. Però n'hi ha més que voldríem repassar en el dia d'avui, almenys una de molt interessant. Robert Duvall, aquest artista nascut a Califòrnia el 1931, que va debutar al cinema el 62 amb la pel·lícula de... la versió que van fer en pel·lícula de la novel·la Harper Lee, aquell To Kill a Mockingbird, on va interpretar amb en Bo Radley. I després n'hi ha hagut moltes altres, com aquella de The Godfather, o la segona part també de The Godfather, aquell Apocalipsis Now, que ens va acompanyar. I en el món de la música, amb les seves participacions en pel·lícules amb temàtica western, podríem dir-ho, també n'hi ha hagut. Aquí tenim un duet amb...

I love to tell the story, que la història no es perdi. Així nosaltres hem volgut acomiadar-nos d'en Robert Duvall. El seguirem veient en multitud de pel·lícules al llarg dels anys i sempre formava part també del nostre espai. Aquí l'hem escoltat a través del Club del Country amb aquest programa del dia d'avui. Salutacions de Rafael Corbí. Comencem el nostre programa 2018 del Club del Country. Variem les formes amb aquesta nova temporada que encetem i escoltarem números 1, oh, i tant que ho farem, però amb els propers minuts. De moment, us presento en Hudson Westbrook, que és un d'aquests joves i molt interessants artistes que està tornant, i és exactament el que els fans de la música country tradicional han estat també esperant. Té 21 anys d'edat i acaba de publicar el seu darrer EP, que ha vist el nom amb el, que ha vist el món amb el nom d'Exclusive. George Strait, Tom Punk Providors, Parker McCollum, Cole Wetzel, Tracy Lawrence són artistes amb els quals ell defineix com les seves influències. Take It Slow i Two Way Drive són dos de les seves cançons més conegudes. Escoltem la primera, Take It Slow.

Hudson Westbrook en va néixer a Stephenville, una ciutat de Texas. Estava treballant en una botiga i anava cap a la universitat, a la Texas Tech, quan el seu èxit, aquesta cançó Take It Slow, es va convertir en un èxit viral massiu el 2024, juntament després amb la cançó Two-Way Drive, que també va triomfar a les millors hores de ràdio de Texas. Va firmar per Red River House Artists amb Warner Music com a distribuïdora de Nashville i va realitzar el seu àlbum de debut, aquell Texas Forever, al maig del 2025. I després ho ha seguit amb aquest EP exclusiu al gener del 2026. Són cançons famoses, però sens dubte el seu més gran èxit fins al moment és el seu debut per les ràdios en general arreu dels Estats Units i internacionalment. La cançó és House Again, que va arribar al número 1 a les llistes de Media Base, convertint-se en l'artista més jove en aconseguir un número 1 en aquesta llista.

Una aposta de futur, sens dubte, la de Hudson Brown Westbrook, com he dit, molt jove, va néixer el 21 de maig del 2004 i la seva música ens ha acompanyat durant aquests darrers temps, cada vegada guanyant més importància. Abans he dit que la seva primera cançó, el Take It Slow, va esdevenir viral. De fet, va ser també un altre dels personatges que ha sortit d'aquesta xarxa social anomenada TikTok, on es va donar a conèixer. Del seu darrer EP, aquest exclusiu, us proposem el senzill que ja va aparèixer a finals de 2025 anomenat If He Wanted To.

If He Wanted To, Hudson Was Broken. D'aquesta manera us hem presentat aquest jove valor per la música country més tradicional. Us heu preguntat mai quina és la cançó country que més va sonar l'any que vareu néixer? Doncs bé, podríem començar-ho a pensar any rere any. Si voleu, m'ho dieu i ho averiguem. Però, per exemple, del 1966, any molt llunyà en el que vaig néixer jo, aquesta va ser la més escoltada durant tot l'any. David Houston, Almost Persuaded.

Hem dedicat molts programes escoltant números 1 de la història de la música country d'ençà que el Club del Country va ser inaugurat, diríem, vam debutar a les zones el 1987. Ho havíem deixat el 13 d'octubre de l'any 2012. Allà hi ha un trencament a les llistes de Billboard i es divideixen en dos. Ja us ho vàrem explicar amb el darrer programa. Neixen el Hot Country Songs, que continua, però continua també, i és la primera vegada que és, el Country Airplay, una basada més en descàrregues digitals, reproduccions, etc, etc, i el Country Airplay, òbviament, com el seu nom indica, amb l'Airplay, la reedició a les emissores de country. Ens centrem en aquesta darrera. Havíem escoltat a Jason Aldean amb el Take a Little Ride, que va estar-se dues setmanes a la General i després una més amb aquesta llista, i la va substituir la Carrie Underwood amb Blown Away en dues setmanes, aquesta cançó que acabem d'escoltar amb el nostre espai, una peça que arribava des del seu quart àlbum d'estudi del mateix nom, va ser el segon senzill, amb una cançó composta per Chris Tompkins i Josh Keir. Va substituir-la al Hard to Love, una cançó de Liv Rice, també esplèndida, que escoltem i recordem ara mateix, escrita per Billy Montana, John Osier i Van Glover, i que va ser realitzada com a segon senzill del seu àlbum Hard to Love.

Era la cançó Hard to Love de Liv Rice, substituïda també al número 1 i també durant un parell de setmanes, encetant el desembre, per el Kiss Tomorrow Goodbye, una cançó coescrita per Luke Bryan. Va ser el quart i darrer senzill del seu àlbum Tailgates and Tan Lines. Luke Bryan va escriure la cançó al costat de Jeff Stevens i Shane McAnally.

Avui escoltarem les cançons que tancaven aquest Country Airplay de Billboard per a les darreres setmanes de 2012, com aquest tema que hem escoltat, Kiss Me Good By de Luke Bryan. The One That Got Away és una cançó de Jake Owen. Una setmana al número 1 es va estar-se aquesta cançó, coescrita per ell mateix amb Jimmy Ritchie i Dallas Davidson. Aquesta cançó, el 9è senzill de la seva carrera, va ser el 3er senzill del seu Warren Burr Football G-Night, una excel·lent cançó.

The One That Got Away, aquesta és la cançó que acabem d'escoltar, carregant d'en Jake Owen. I aquí fem una aturada perquè la següent cançó va donar molt que parlar, sigui en la versió original o després amb un remix que van portar en Nelly. Tancava la llista del Country Airplay del 2012, encetava la del 2013, arribava també el número 1 al Hot Country Songs i amb una segona vida al mes d'abril del 2013 s'estava doncs un munt de setmanes a la primera posició del Hot Country Songs, i quan diem un munt en volem dir un munt. Jo crec recordar que van ser més de 20 setmanes el número 1 consecutius per aquesta cançó debut de Florida Georgia Line, una cançó composta per als membres del grup Brian Kelly, Tyler Hobart, amb Joe Moy, Chase Rice i Jess Rice, tot i que es diuen igual, no tenen cap relació, inclòs amb el seu primer àlbum Here's to the Good Times i també amb el seu EP It's Just What We Do. Va ser realitzada per iTunes a l'abril del 2012 i a la ràdio el 6 d'agost del 2012. Després de 19 setmanes arribava el número 1 de les llistes de música country. Va aconseguir doncs un èxit impressionant que encara es conserva avui en dia. Escoltem aquesta cançó amb la versió original, no amb la versió amb Nelly, sinó la versió original de Florida Georgia Line. Es tracta de Cruise.

0: es manté com la cançó amb més vendes de manera digital de tots els temps als Estats Units des de gener del 2014. És considerada com l'exemple a seguir del subgènere de la música country que es va anomenar bro country. No m'expliqueu què és perquè encara no ho he entès mai. És una mica diferent, sens dubte. Cançons, doncs, de Florida Georgia Line i més històries al Club del Country.
1: El Club del Country, amb Rafael Corbí.
0: Fa exactament 7 anys que no sabem en res amb música nova d'en Ryan Bingham. Doncs bé, serem afortunats perquè el mes de maig tindrem una nova música per part d'ella perquè ens porta el seu àlbum They Call Us The Lucky Ones, Ryan Bingham and the Texas Gentleman, amb Ryan Ike, Daniel Creamer, Paul Grass, Scott Lee, també amb algunes cançons, el violí i la mandolina d'en Richard Bowden o la guitarra elèctrica d'en Cody Hawkins, si deixa sentir també la seva pedal steel. De moment ens ha avançat alguna de les cançons, aquest àlbum que sortirà el 15 de maig de 2026 distribuït per 30 Tigers. És el primer àlbum en 7 anys d'estudi des d'aquell American Love Song d'en Ryan Bingham. Ens presenta aquest Ballad of the Texas Gentleman com a senzill d'avançament.

diuen en Ryan Bingham que possiblement ha estat l'àlbum més divertit de fer d'ençà que enregistra música i que s'hi troba doncs de meravella enregistrant cançons com aquestes. Tot distribuït, tot produït, tot escrit per al mateix Ryan Bingham, un àlbum que ens aporta alguns tocs de western amb les seves cançons, tot i que ara els especialistes ho volen posar tot amb aquest cabàs que li diuen Americana Music. The Lucky Ones, una altra cançó que ens va presentar ara fa uns dies.

0: L'actualitat i el record d'en Brad Paisley ara mateix, perquè avui ens ha vingut a la memòria quan el van introduir com a membre del gran Ole Opry. Molts artistes, de fet, han d'esperar anys i anys, si mai són cridats, per formar part del gran Ole Opry. Ell va entrar-hi el febrer del 2001, només amb 28 anys d'edat i havent realitzat només un àlbum. Bill Anderson, Gene Seely i Little Jimmy Dickens el van sorprendre amb una invitació per esdevenir membre del gran Ole Opry el 16 de desembre de l'any 2000, només un any i mig després d'haver realitzat el seu àlbum de debut Who Needs Pictures, que tenia cançons com aquell He Didn't Have to Be All We Dance. El seu debut el va fer el maig del 1999 i per al moment que el van convidar a participar-hi ja havia tocat allà 36 vegades. L'Steve Wariner va llegir una carta de George Jones, compto amb tu per portar endavant la tradició i fer que els amics se sentin i escoltin el que realment ha de sonar com a música country. Això és el que li va dir George Jones en la veu de Steve Wariner. Va interpretar aquesta cançó que escoltarem ara mateix, donant la benvinguda a tothom, el seu senzill Two People Fell in Love.
1: The baby's born in the middle of the night in the local delivery room.

música de Brad Paisley entre nosaltres. No ens queda temps, però sí que volem recordar una vegada més un artista que ens va deixar després de suïcidar-se el 17 de febrer del 2013, després d'anys de lluitar contra les depressions. La Mindy McCready va realitzar el seu àlbum de debut, un àlbum magnífic. Només tenia 18 anys quan va arribar a Nashville. 10,000 Angels, dos anys després va veure la llum el 1996 i va tenir aquell èxit que avui recordarem, Guys Do It All The Time. Tot i això, la pressió no la va poder suportar, va continuar editant música, però no va aguantar molt aquell If I Don't Stay The Night del 97, per exemple, també un àlbum magnífic. Avui a la memòria, la magnífica i encantadora, perquè la vaig conèixer personalment, Mindy McCready. Adéu-siau i fins la setmana que ve.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
5: Esplugues FM.
1: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

difícil. S'està guanyant un lloc el noi de la cantera. Lil Dami, pur tràmit, so much better. Si ho vols canviar hauràs de saber com era. Amunt i avall pujant al pit com una cremallera. Veuràs brillar l'estrella inclús un cop morta. La llum a la foscor com Carles Porta. Les mans cremades d'activar la corda es van veure el futur, nano, no te'n recordes? Les roques mil·lenàries del mar de Mallorca. El nano que les mira sense por s'hi acosta. Hold up, still kicking like old Bakery. Al centre del camp, canvi de banderí.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!
9: Estàs escoltant Esplugues FM.

No recordo quan va ser, t'enyoro i ferida. Plores perquè no t'entenc, i gira, i gira. Sé que sóc un inconscient, i encara m'estimes.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Rambla tan plena.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant,
3: amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Avui estem amb la colla de bastoners d'Esplugues. Si voleu informació, la podeu trobar a la seva pàgina web, que és www.bastoners-migesplugues.cat. I també teniu un correu electrònic, que és colla@bastoners-migesplugues.cat. Quan entres a la pàgina web, hi ha diverses informacions, i una de les que us diré

0: representació d'entitat. Bon dia, Maite.
1: Hola, bon dia.
0: I també l'Antoni Fontova, que en aquests moments és el vicepresident. Bon dia, Toni.
2: Bon dia, bon dia.
0: Ja havies estat president de l'entitat fa temps.
2: Sí, vaig estar durant 12 anys.
0: Molt bé. La junta directiva la formen en aquests moments 6 persones, 7, de les quals 6 són dones, i tu ets l'únic representant masculí.
2: Sí.
0: I mai té això que sigui una representació àmpliament femenina?
1: No té res a veure, simplement és que volíem renovar bastant la Junta, realment, però volíem tenir 2 puntals que portessin molts anys a la Junta. En aquest cas va ser el Toni i va ser la Maribel, que porten molts anys dins de la colla, i també està la Mireia, que és la cap de colla dels adults, que ha passat a la colla dels adults, i els altres doncs, han sigut voluntàries que han vist que farien les funcions correctament. I bueno, és el primer any que ja t'ha dit que hi ha tantes dones a la Junta, perquè com te podrà dir el Toni, han tingut de tot, més homes que dones o a parts iguals.
2: I tots tothom que tingui ganes de pencar i de fer feina pel ball de bastons, per nosaltres qualsevol persona és igualment vàlida.
0: Està molt bé, perquè sí que s'han de posar unes quotes, per dir-ho d'alguna manera, no m'agrada dir-ho així, de que hi hagi una paritat, però això de la... d'aquestes cremalleres, per dir-ho així, realment és que quan un equip està format per dones tampoc ho hauríem de destacar, perquè estem dient que és una anècdota. No, és la
2: Correcte.
0: Realitat de la nostra societat.
2: Correcte.
0: I ho hauríem d'assumir d'aquesta manera i ho hauríem de deixar de destacar.
1: En el nostre cas és molt lògic que siguin més dones en aquest moment que homes, perquè si pots comprovar, bueno, després parlarem, hi ha moltes més balladores que balladors, i hi ha més nenes a la colla infantil que nens, no sé per quin motiu, en aquest moment tirem més les dones de la colla. Però això pot canviar dintre de 2 o 3 anys, mai s'està, o sigui, no té res escrit en el món dels bastons.
0: Després, mirant les vostres activitats a la mateixa pàgina web, doncs veig, i ho sé també perquè ja us conec, de que en el programa, per exemple, de Sant Mateu, si mires el calendari d'activitats, doncs no hi ha dia que no surti una activitat de la colla de bastons. I això val a dir que tant a la Festa Major de Santa Magdalena com a la de Sant Mateu sou molt presents. I no solament amb les activitats pròpies de l'entitat, sinó que us impliqueu més enllà. Diu molt de l'entitat quan s'implica més enllà de la seva pròpia activitat, no? I que també us porta feina.
1: Molta.
2: Molta. Molta.
0: Molta.
1: I hi ha molta feina sempre darrere, que no es veu, només es veu el que es presenta a la gent en el públic, no? Però hi ha molta feina i fer que la gent s'involucri a la colla, perquè això es costa moltíssim.
0: També participeu en la rebuda de la Flama del Canigó, que organitza una altra entitat, com és el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, i que és molt maco, perquè vosaltres feu un passadís que visualment és molt hermós. M'agrada molt aquell passadís que feu, donant la benvinguda a les altres poblacions que venen a fer aquesta...
1: Per mi és un acte dels que m'agrada més, de
2: Correcte,
1: la colla.
2: Sí, sí. És un acte, a més, molt, molt emotiu, també, no? per el que representa en si, i sempre ha sigut un veritable honor per la colla poder-ho fer, no?
1: Vull dir que duri.
2: I que duri molts anys i que ho puguem fer, no? Perquè jo crec que és un acte molt maco i és una aportació més que fem a la població d'Esplugues, no?
0: Exacte.

0: Veu participar com a grup d'animació a la 42a edició de la Marató de Barcelona que es va inaugurar l'any 2019. O sigui, participeu no solament de les activitats de la nostra població, sinó d'altres pobles o ciutats com és Barcelona.
1: Sí, sí, sí. La Marató de Barcelona un bon dia ens va trucar i ens va dir: escolta, mira, estem muntant uns grups d'animació perquè els corredors, els que corren, està comprovat doncs que els hi doneu ànims per seguir continuant, perquè és una cursa molt llarga, són 40 i pico de quilòmetres corrents, i està demostrat doncs que aquests grups d'animació col·laboren molt i els hi donen moltes forces per continuar, no? Llavors vam creure que era que era una sortida molt maca, molt que a més ens la prenem com el primer assaig, sí, perquè és, de fet és la primera sortida que fem a l'any, vull dir, és la primera de la temporada.

0: temporada, ens la prenem com un assaig al carrer.
1: Molt bé.
0: Ens ho passem superbé i després pues, tota la colla...
2: És una diada molt maca, la veritat.
0: Després tots els que sortim i tal, doncs ens anem a fer un esmorzar, tots plegats i tal, i bueno, i és una sortida que està molt bé i que hem continuat fent tots aquests anys.
2: Sí, sí, són uns quants ja. I ja t'ha dit on ens criden anem, perquè també anem a anar a col·laborar amb la festa de Club Super 3 un any, o dos, inclús, em sembla que dos. Allà on ens criden intentem transmetre el missatge a la colla i intentar que la colla s'involucri i puguem anar.
3: Perquè amb els intercanvis que feu de colles, de que aneu a la seva població, però després hi ha un retorn, que ells també venen aquí a Esplugues per quan vosaltres ho necessiteu. També veu estar a Galícia, va venir un grup gallec aquí
0: Sí, vam celebrar, ells celebraven, era un grup de danses, de gallec, i allà celebrant el
2: poble de dos
0: pobles, no? Dos pobos, no? Era la festa que es diu Dos Pobos. Uh-huh. Llavors ells cada any conviden a un grup de fora, de Galícia, doncs per participar, no? Llavors aquí vam fer l'intercanvi, després ells van venir a Esplugues i ens ho vam passar super bé.
3: Ho recordo, perquè, clar, vosaltres per Festa Major feu el sopar de bastons, que convideu a gent que vingui, és molt maca, molt familiar i molt maca, i a més sempre porteu gairebé sempre el mateix grup de música.
2: Sí, ja fa uns quants anys.
0: Ja fa uns quants anys doncs, que ens anem movent.
3: Carxofa, es diuen?
0: No, la carxofa va desaparèixer, malauradament, i llavors aquí a Esplugues vam muntar un grup que es diu Esplufolk, i som els components, en aquest cas hi ha components de la pròpia colla i gent que, i que no, saps? Sí. Vull dir, llavors tenim un grup de folk muntadet que de fet només actuem només per la diada
3: sopar,
0: nostra, vull dir, pel sopar.
3: Perquè recordo que quan van venir els gallecs, fins i tot al final van acabar ells tocant també?
0: Sí.
3: I poder va ser el sopar que va acabar més tard, perquè jo vaig arribar a casa meva no sé quina hora de la matinada.
0: Sí, sí, aquell va acabar sobre les 4 de la matinada.
3: Va ser molt bonial, aquell sopar.
0: Va acabar, però va ser molt divertit, perquè ens ho vam passar molt bé, vam estar tot el cap de setmana amb ells.
3: És molt entranyable aquest sopar que feu.
0: Ells van aterrar a Esplugues el divendres. Vam fer el sopar divendres, després vam fer el dinar dissabte, que vam anar a la paella popular i tal de la Festa Major, després el sopar nostre, després diumenge vam tenir una rebuda a l'Ajuntament, i després el diumenge també vam fer el dinar i ja vam marxar corrents, perquè també vam marxar supertard i tenien camí per anar a Galícia, saps? Que, va estar molt bé.
3: Sí. Hi ha una altra activitat, que aquesta és molt solemne, i ho diré tal com està a la pàgina web, diu: la nostra entitat va ser l'escollida per amenitzar el sopar del 5è Simpòsium Internacional de Meduses, organitzat per l'Institut de Ciències del Mar, que es va realitzar a les Drassanes, a les Reial Drassanes de Barcelona. Els components de la colla van actuar davant de 250 investigadors de 38 països que hi participaven. Olé!
0: Sí,
2: sona molt bé.
0: Sona molt bé, és molt maco, a més.
2: I va ser molt maco, ballar allà.
0: Sí. Sí, a més, hi han hagut altres col·laboracions, una altra vegada un simpòsium de metges internacional, també ens va cridar per anar a actuar al Palau Reial de Barcelona, i també vam anar, i un altre que era un de farmacèutics, un congrés de farmacèutics internacional també, que es va fer a l'hotel Juan Carlos, i també vam estar allà. Vull dir que són col·laboracions que a vegades te demanen, que a vegades es fixen molt en el vestuari o en la forma de ballar i demés, i llavors aquella empresa que organitza l'event doncs vol que estiguis allà, no? I tot el que sigui col·laborar i sortir i fer ball de bastons, per nosaltres és el que ens agrada fer, és el que volem i és el que pretenem, no?
3: Perquè el ball de bastons és tradicionalment català. D'on ve el seu origen, la seva història?
2: Vinga, Toni, comença.
3: És la lluita dels guerrers medievals, perquè ja va donar cop de pals. És una dansa trivial.
2: I hi ha moltes versions.
3: D'agraïment als déus per les collites, perquè normalment totes les tradicions venen pel tema agrícola de les collites. D'on ve la història?
0: De fet, primera, no és una tradició purament catalana. Sí que és cert que a Catalunya és on està més estesa i on està més ben organitzada. Tenim la coordinadora Vall de Bastons de Catalunya, que és la federació a la qual Ara avui dia pertany a més de 100 colles de tot Catalunya, però Vall de Bastons hi ha a tot el món. Hi ha a Austràlia, a Estats Units, a tot arreu, a França, a Alemanya, a Itàlia, etc. No? Hi ha a tot arreu, i per la resta d'Espanya, a l'Aragó, a Extremadura, a Andalusia, a Castella, a Castella-La Manxa, a tot arreu. Vull dir que llavors està molt estès, no? I en realitat és que hi ha moltes tesis, i de fet hi ha tres tesis sobre l'origen i els referents del Vall de Bastons, no? Que són la neolítica, a l'edat del bronz, la iberico-celta i la grecorromana. Vull dir que hi ha tres grans teories, no? Però sí, és cert, vull dir, en realitat, a l'home primitiu, com que ell no entenia que la terra li donava pel seu esforç, pel seu treball, no? El que entenia és que això venia donat per una gràcia divina, que bé, els hi podia fer el bé o els hi podia fer el mal. A vegades sortia la collita, sortia bé, i la celebraven molt bé, i a vegades sortia la collita, no hi havia collita, perquè havia caigut pluges torrencials o el que sigui, no? I d'aquesta manera, mitjançant aquestes danses, li oferien a la terra aquesta mena de ritus que serien entre màgics i bàsicament màgic, no? Vull dir, perquè demanaven allà, doncs, bueno, vull dir que tot fos bé, que tingués una bona collita, etc. No? Després, a l'època grecorromana, els soldats, en temps de pau, ells entrenaven a la guerra. Llavors el que feien era juntar dos bàndols, que a més es vestien de forma diferent, cada un dels bàndols, i per no fer-se mal amb les espases, el que feien era utilitzar pals, o espases fetes de pals, o senzillament pals. Llavors feien aquests jocs de guerra entre ells, no? Que, bueno, llavors a partir d'aquí es va situar a començar a funcionar el tema del Vall de Bastons. De fet, el Vall de Bastons que veiem avui dia, per la vestimenta, és molt helènica. Vull dir, de fet, és vestit blanc, amb una faldilla... és molt, molt, molt d'una manera molt que romana, es veu molt, sí. Molt grecorromana, sí, sí. molt tard, no? Llavors, d'aquí ve doncs, que les colles també, cada una tingui els seus colors, i de fet n'hi ha colles que quatre balladors van d'un color i quatre balladors van d'un altre color, perquè representen dos exèrcits que s'estan enfrontant entre si.
3: Interessant. Oh? Interessant sí. També, perdona que t'interrompi, el color vostre és el lila.
2: Sí.
0: Sí.
3: Ja diu, és que clar,
2: són feministes al més
3: intrínsecament.
0: Sí,
3: i a més és un color molt maco que poder quan el veu triar fa 35 anys no tenia el sentit que té ara.
0: Sí, el mateix, perquè sí, pensa que la colla Bastoners, tot i que es diu colla Bastoners, va ser creada majoritàriament per dones en els seus orígens.
3: Sí.
0: Més de la meitat eren dones. I van escollir aquest color precisament per això, perquè el lila és el color de la dona.
3: Que per cert, no hem fet un agraïment a la fundació de la gent de fa 35 anys, eh?
0: Sí,
3: però clar,
0: sí, no.
3: És que de veritat, parlar amb vosaltres, necessitarem una altra entrevista i profunditzar una mica més. No has acabat encara amb els orígens.
0: No, però tampoc me voldria allargar massa, no? Jo crec que si entreu a la nostra pàgina web hi ha un apartat que és a la part d'història i demés.
2: Sí, on està tot explicat.
0: On allà
2: també
0: podeu entrar, sí, sí. I d'això, no? I a més, si algú està interessat, doncs podríem quedar un dia i fer un altre tipus de inclús a nivell de conferència, si voleu, sí, etc. No? Perquè ja aquí podríem estar hores.
3: Perquè hi ha una part que no em vull deixar i que vull dedicar, que és als músics. I vosaltres em veu apuntar l'agraïment a dues persones que, si us plau, recorda-m'ho tu, sé que una és l'Alici.
0: Sí, bueno, de fet, el Vall de Bastons sense música no seria com a tal. Vull dir que, tot i que la colla té un ball d'ofrena de Santa Magdalena, precisament que és sense música. Vull dir que és un ball on es balla només el so dels bastons i els picarols. No hi ha res més. Però sí que és cert que de fet, el primer implicat amb la colla i amb la seva fundació a l'any 85 va ser Alici Vázquez, doncs, que va ser aquesta persona, Alici, molt estimat per la colla,
3: sí,
0: que va ser el que ens va posar en contacte amb la colla de Terrassa, i va ser el que va impulsar una miqueta doncs, que vinguessin aquí a Esplugues, que ens ensenyessin i tal, i de fet són els padrins de la colla de Terrassa. A l'Ici li devem el balset d'Esplugues, que és el ball de bastons d'Esplugues, per antonomàcia, cada població té un ball de bastons, després hi ha molts, ballen molts, però el ball de bastons d'Esplugues és el Balset d'Esplugues, és l'únic ball que té el punt de Balset, l'únic ball de tot el món, Vull dir, no és allò que... No, és l'únic ball de tot el món bastoner que té aquest punt de Balset.
3: I que el podem escoltar a la pàgina web perquè teniu totes aquestes músiques recollides.
0: Correcte. Val, i després també li devem al Jordi Meda, que també ha col·laborat amb nosaltres molt. Hi ha altres, el Marcel Casellas, que va fer la música, va fer el Salt del Pi per la trobada nacional a l'any 2001. Després hi ha el Manel Martí, que va fer el Ball de Joves, etc. No? Vull dir, hi han hagut diversos músics, no? I després hi ha també els músics que toquen. I després un agraïment aquí molt especial també al Joan Sant Agustí, que des del primer moment ha estat el músic de la colla, i que el tenim sempre a mà i sempre col·labora amb nosaltres per nosaltres és membre de la colla i és membre de sempre de la colla.
2: I el mestre, perquè intenta portar el món de la graia a la gent jove perquè es tiri endavant.
3: Aquesta realment és una altra entrevista que farem més endavant, al taller de graia que hi ha a l'Espluga Viva, que no ens en oblidem. Perquè teniu el que seria la secció infantil, teniu el que és la colla pròpiament, i després ja els músics, que també forma part totalment de l'entitat. Mireu, ja si us sembla, per anar acabant, podríem parlar de moltes coses, però havíeu de fer ara, aquest mes d'octubre, una activitat, me l'expliqueu si us plau, perquè jo recordo, crec que va ser el 2001, que ho has dit abans, aquí a Esplugues es va celebrar una trobada.
0: La trobada nacional va ser la 24a trobada nacional de bastoners de tot Catalunya, que va plegar unes 2.500 persones, balladors, treballadors, músics i demés. Va ser un gran èxit en aquella època perquè van venir 40 colles, que en aquella època era impensable, vull dir, va ser un èxit rotund i absolut. I va ser tremendo, no?
3: Es va fer un cercavila per alguns carrers d'Esplugues i quan la primera colla estava arribant al parc d'aquí de la Pista Vermella, del Pou d'en Fèlix, la darrera colla, diguem-ne, que encara estava sortint, va ser impressionant. Quants voluntaris van participar en aquella trobada?
0: Moltíssims. Centenars. Podríem dir, saps? Vull dir, va haver molta gent que es va abocar, de fet tot el poble aquell dia tarda es va paralitzar per nosaltres, vull dir, va ser un espectacle digne de veure, vull dir, digne de recordar, perquè, arrel d'això també, des de la coordinadora Vall de Bastons també vam tenir la insígnia de plata, ens va concedir la insígnia de plata per aquesta participació, no? Vull dir que, perquè va ser molt
3: Molt sonada,
0: inclús vaig sortir a TV3, va ser molt sonada.
3: Perquè veu tenir una menció als Premis Pont d'Esplugues del 2015, però finalment no vau ser finalistes.
0: No, vam ser finalistes, però no vam guanyar. Vam tenir una menció d'honor, però no vam...
3: Molt bé.
0: També dic que a la pàgina web teniu un petit formulari a la part de contactes i a la primera pàgina, a la part de baix també teniu un clicar per al tema de contactes, hi ha un petit formulari on només us demanem el nom, l'adreça electrònica i el que vulgueu consultar a la colla o si voleu venir o el que sigui, qualsevol consulta, feu el botonet enviar, això ens arribarà i nosaltres ens posarem en contacte amb vosaltres tan aviat com puguem.

0: Gràcies, Maite.
1: A vosaltres.
0: Gràcies, Toni.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Colla bastonera d'Esplugues, endavant. I a Picafort amb els bastons. Doncs gràcies a tots dos. Gràcies al Jordi Udina, que ens ha fet de control tècnic. I amb vosaltres, la Isabel Almató. Esplugues FM, amb les entitats. Donem suport a la cultura.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: estem parlant amb veïns nostres d'Esplugues, amb companys i companyes que han escrit un llibre. Un llibre, tant si parla d'Esplugues com si parla de la seva vida, o un llibre que ells hagin fet de ciència-ficció, novel·la de ficció, novel·la narrativa.
1: Tenim futur, tenim memòria, foc a les mans per teixir la història. Portem en elles un llarg camí, viure vol dir prendre partit.
0: Avui tenim amb nosaltres amb Carles Coloma. Hola, bon dia, Carles.
2: Bon dia, Isabel.
0: El Carles viu a Esplugues, al barri del Gall, és pare de dues filles, i diguem-ne que la teva vida envolta o està envoltada o està centrada amb Esplugues.
2: Sí. Sí, perquè jo vaig néixer a Barcelona, però evidentment, perquè abans la gent naixia a Barcelona, però jo he viscut a Esplugues tota la vida. Sí.
0: Clar.
2: Soc Esplugui,
0: ets Esplugui. Sí. I dic que la teva vida al centre és Esplugues perquè la teva vida associativa, les teves inquietuds, les teves aportacions personals també estan centrades en grups d'aquí d'Esplugues.
2: Correcte, sí.
0: Carles,
2: digue'm.
0: Ara volem parlar, avui parlar amb tu d'aquest llibre que es diu Ni la història d'un independentista qualsevol, independentista català qualsevol. Es va publicar el 2014, però aquest no és l'únic llibre que tu has escrit ni que has publicat.
2: No.
0: Explica'm una mica quins llibres has fet.
2: Jo vaig començar amb, com molta gent comença quan escriu, fent relats curts, val? Aleshores, tu vas fent relats curts, els fiques al teu ordinador, i un bon dia en tens uns quants i et planteges la possibilitat o bé de presentar-los en un concurs o bé de publicar-los. Llavors, què fa tothom quan aspira a publicar un llibre? Doncs agafa, intenta enviar-lo a algun concurs on hi ha un fotimer de gent que s'hi presenta, o contacta amb les editorials tradicionals, algunes més, diguéssim, que aposten més pel talent de la gent que no s'hi dedica professionalment, i d'altres que són molt la típica editorial de sempre, per veure si sona la flauta i te'l publiquen. Aleshores, amb un d'ells, una editorial em va contactar amb un recull de relats. Per tant, des d'un punt de vista pràctic, l'editorial va apostar per fer el meu relat un llibre. El que passa que va ser una cosa més aviat compartida. Vull dir, van apostar per mi parcialment, però jo també vaig tenir que aportar una part, diguéssim, de la inversió de la publicació del llibre. Que bàsicament és el que es contempla normalment en tots els escriptors novells o escriptors que no són consagrats, que tu primer t'has de dedicar a auditar-te, sí, per intentar fer-te un nom, i a la llarga, si la cosa pita i tens un nom, passes de l'autoedició a l'edició ja comercial. Però és molt difícil perquè quan vam començar en el seu moment vaig veure que hi havia moltíssima gent que intentava autoeditar, editar, publicar, escriure. Hi ha molta gent amb talent que vol obrir-se un forat amb això de la publicació de llibres.
0: De fet, el nostre programa, el que volem i pretenem és justament això, donar-vos veu a tots aquests escriptors i escriptores que us heu de fer autoedició, perquè si no, les editorials comercials, les que estan en el mercat circulant, no aposten per cap de vosaltres. Costa
2: ara,
0: molt.
2: Hi ha gent que aposta, eh? El que passa és que hi ha molta gent que s'hi dedica, i clar, un pensa que escriu molt bé o que té un cert talent, però clar, si això ho compares amb infinitat de gent que es dedica a escriure, probablement les editorials convencionals aposten a valor segur, que són escriptors consagrats, i les que, diguéssim, arrisquen més tenen un ventall tan infinit per triar que probablement han d'optar per l'opció que creuen que els donarà millor resultat. I entre aquí pots estar la teva o pot estar la d'una altra. Per tant, és important primer fer-te una mica de nom i de conèixer-te si és que vols apostar per presentar un llibre, publicar-lo, editar-lo. Una altra cosa és que t'hi vulguis dedicar. Diguéssim que el meu objectiu, quan vaig escriure els meus llibres, era més afició a escriure que dedicar-me a escriure.
0: I comences amb els relats.
2: Correcte, començo amb els relats, curts. Jo faig contes o faig relats curts. A mi em va Jo tinc uns referents interessants en el tema de l'escriptura de fa molts anys, que estarien a cavall entre Quim Monzó i Pere Calders, vale? Que són dos estils que no disten molt un de l'altre.
0: No?
2: No, jo crec que els dos són bastant entre la sàtira i l'ironia.
0: Sí.
2: Cada un al seu context, al seu temps. Jo crec que a mi personalment m'agrada més Pere Calders. Jo crec que és molt difícil expressar una història amb tres o quatre línies, que t'arribi, que l'entenguis i que et diverteixi i que diguis, hòstia, m'ha agradat molt això que acabo de llegir. Però estem parlant de quatre línies. Això, sí. A mi, això és subtil, i altres contes i altres llibres de Pere Calders es veu molt reflexat. Vull dir, té contes que potser duren o tenen una extensió d'unes 15 o 20 pàgines i, en canvi, hi ha algunes que tenen quatre línies. I amb això tens la història feta, eh?
0: I de fet, el microrelat és el que ajuda a sintetitzar, a concretar, el màxim possible per explicar el màxim possible, també.
2: Correcte, correcte, perquè a més és més dir... La gent podria interpretar... Tothom comença amb contes curts perquè, diguéssim, que et facilita no tenir que fer tanta feina prèvia per generar el que seria la trama de la història, vale? O sigui, l'esquelet és més fàcil de fer, però alhora és més difícil, perquè sintetitzar una història que arribi i que encaixi amb el lector amb tres planes no és fàcil, eh? No és fàcil. Vull dir, és més fàcil, diguéssim, 300, per dir alguna cosa.
0: Comences amb microrelats, quin any?
2: No, jo crec que això va ser el 2011-2012, més
0: o
2: menys.
0: I després edites el teu primer llibre?
2: Sí, aquests relats són... aquest llibre que vaig editar primer, que és aquest... No, va anar a la part, eh? Vaig escriure com dos llibres alhora. Va ser tot molt compactat, eh? Un, aquest que et dic de relats curts, és un que es diu Ras i curt, i aquest llibre... el vaig publicar en català i es diu Ras i curt perquè hi ha una primera part que són de relats curts i l'altra és el que seria la part de ras, que seria molt curts, microcontes, el que comentava abans del Pere Calders, vale?
0: Molt bé.
2: I alhora vaig escriure un altre llibre, però aquest en castellà, que és el que es diu una novel·la curta. Aquest el vaig escriure perquè em va donar la idea de concursar amb un concurs de novel·la curta i vaig escriure'l. I està en castellà. Aquest és en castellà.
0: I després tenim aquest, el Nil, la història d'un independentista català qualsevol, que té gairebé 500 pàgines.
2: És un altre concepte, sí.
0: Exacte. Això sí que realment és un tros de novel·la.
2: Sí.
0: Podríem pensar que aquesta novel·la està inspirada amb la teva família i és un relat familiar o no?
2: És una novel·la de ficció.
0: Val.
2: Però la temàtica que parla... I una mica la història està lligada amb fragments i històries relacionades, vinculades amb coneguts, familiars, parents, jo mateix, dintre de lo que seria la trama de la novel·la. Però a nivell de personatges, a nivell d'escenaris, surt Esplugues, surt Collblanc, els meus pares havien viscut tota la vida a Collblanc fins que van vindre Esplugues on vaig ser jo. Per tant, això està clar que està inspirat en la vida de la meva família. Però els personatges, el pare, que hi ha una primera part que parla del pare, que és el protagonista, no és el meu pare ni res a veure. El protagonista, que és l'Albert, no seria jo. Però segurament té tics meus, perquè és evident que un s'identifica molt amb el que escriu quan identifica un personatge. Agafa... Aquesta novel·la està feta amb els extrems, o sigui, arribar a l'extrem de la part còmica del personatge.
0: Això m'han dit que és una novel·la per riure.
2: Per riure molt, sí. Jo, per dir-ho d'una manera, l'objectiu d'aquesta novel·la és que jo m'ho passés bé escrivint-la.
0: I la gent que l'ha llegit també m'han dit que s'ho han passat molt bé, que han rigut molt.
2: Sí.
0: Clar, a mi em despista una mica perquè hi ha fragments que et fan pensar que és la història de la teva família, com per exemple això que diu... I això ho dic perquè forma part del relat fidedigne del meu pare, però està bastantment contrastat personalment i jo en dono fe que el Jordi és un bon Jan. Clar, dius, aquesta novel·la parla de personatges reals del voltant de l'escriptor Carles Coloma.
2: No, perquè no. Qui explica, qui diu això és qui explica la història, que no és el Carles Coloma. És el protagonista de la història, que és l'Albert. L'Albert diu que és la història fidedigna del seu pare des del punt de vista de la història de l'Albert, que no té res a veure, en aquest sentit de la trama de la història, amb la història del Carles Coloma. És ficció total. Sí.
0: Explica'm, perquè la història del que he pogut llegir del llibre va de la formació del festeig entre un noi i una noia. Un viu a Collblanc, l'altre viu més a la part alta de Barcelona, si no vaig equivocada. Explica'm una mica de què va la teva novel·la.
2: La meva novel·la bàsicament va de la història, com diu el títol, la història d'un nacionalista català qualsevol. O sigui, l'Albert, que és el protagonista, és una persona que s'implica, i aquí sí que podria identificar-me, amb el que seria el procés sobiranista català. ¿Vale? És una persona que s'implica, però s'implica, diguéssim, des d'un punt de vista, bueno, que ell no té cap aspiració política, l'únic que fa és que reflexiona sobre la situació en la que està vivint en la ciutat en el moment actual, que en aquell moment era el 2014. ¿Vale?
0: Ha plogut molt i han passat moltes coses,
2: no, però el que escriu el llibre, els que hagin llegit el llibre veuran que hi ha coses que no han canviat gaire, vull dir, i acaba bé. En qualsevol cas, per situar-nos en la història i què passa en el període de la segona part del llibre, que és el 2012 al 2014, el llibre va a la part anterior, que és la primera part, que és la part en la que parla del seu pare. O sigui, si tu veus, el llibre està dividit
0: en
2: dos parts. Una primera part que diu tot final té un principi, i això va del 1967 al 2012. Val? I l'altra és la segona part que diu tot principi té un final, i aquesta va del 2012 al 2014. La trama interessant, diguéssim, de la història és la segona. Però per entendre la segona has d'anar primer a la primera.
0: Per saber on estem hem d'anar als nostres orígens.
2: Correcte. I hi ha una peculiaritat que m'agradaria destacar, sí, que és que l'Albert, independentment de que expliqui la història dels seus pares i has d'entendre tota la història per comprendre la trama i arribar al final amb una conclusió que més o menys lligui tot, és que té, ell, des de quan era petit, escriu un blog acabat amb C, en paper. I ella explica la situació catalana, per exemple, la les manifestacions de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Això està al bloc.
0: Dels anys 70 i
2: correcte. Els cacs. I després se'n va al 2000 i pico, 2010, 2011, 2012, i escriu un blog amb G, perquè clar, ha evolucionat. Ell era petit, no existia internet i ara existeix.
0: Ara ja estem a l'era de la digitalització.
2: Llavors, escriu ell les seves reflexions de xaval jove al blog, sí, i les compara amb la seva situació en el blog amb G d'ara, des d'un punt de vista personal i també des d'un punt de vista nacional. I llavors tu vas veient, no sé, que al blog hi havia un concert del Lluís Llach al Camp Nou, i al blog torna a haver un altre concert del Lluís Llach al Camp Nou, entre d'altres, perquè hi ha més cantants, però que tot lliga. I al final, si tu compares, quan tu llegeixes al blog i llegeixes al blog, en comptes d'evolucionar, quasi bé involuciones, no? I és una mica també la crítica de la situació envoltada amb una trama així de conya i tal, de la vida dels personatges.
0: Doncs totalment identificada amb l'Albert, amb les seves vivències, amb el seu blog?
2: No, amb la part del personal del personatge no, perquè és una caricatura del personatge. Amb la part nacional completament, perquè és real. El que diu l'Albert al blog i el que diu l'Albert al blog des d'un punt de vista identitari, nacionalista, independentista, és fidel a la realitat. Sí.
0: Per tant, sí. Jo sí que em sento identificada amb l'Albert, amb aquestes vivències.
2: Sí, completament, completament.
0: Carles, tot i que el llibre es va editar el 2014,
2: sí,
0: encara el podem trobar a la llibreria.
2: Sí, a la llibreria Esplugues encara n'hi ha. El que passa és que hi ha molta gent que l'ha llegit, però,
0: sí,
2: perquè té una edat, però encara té una certa vigència, perquè el que passa, diguem que el llibre es va escriure entre el 2012 i el 2014, evidentment, perquè es va publicar el 2014. Què vol dir? Que l'autor, en aquest cas jo, va interpretar el que podria passar entre el 2012 i el 2014, i el llibre acaba el 2014. No us explicaré el final perquè s'hauria fet un spoiler, però diguéssim que el procés avança ràpid entre el 2012 i el 2014, però bueno, diguéssim que és una mica premonitori del que podia passar, exageradament i una mica tall de conya,
0: sí,
2: però diguéssim que el procés acaba en el llibre el 2014. Imagina't si és ficció.
0: Ara voldria fer un tall més personal i més íntim. Carles, tu en aquella època, quan vas escriure els relats, fas una novel·la curta per presentar-te en un concurs, i aquest llibre que tenim ara a les mans, les teves nenes eren petites.
2: Sí.
0: I tu estàs a la màxima efervescència creativa.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. I realment li dedico moltes estones mortes, diguéssim, Clar, pensa que per escriure aquest llibre el dels relats curts és indiferent, perquè tu vas escrivint i un bon dia dius, hòstia, però si en tinc ja 10, doncs els intento publicar. Això no, això requereix de que vagis llegint, rellegint, reinterpretant, modificant, corregint. Dos anys d'estones.
0: Dos anys conduint i tenint el cap... Sí. Tot,
2: bueno, jo portava, recordo que portava una llibreta al cotxe,
0: sí.
2: I alguna vegada, clar, tu no saps quan et vindrà la inspiració, no? I potser anava a treballar, jo treballo en una empresa, jo soc cap de compres d'un laboratori farmacèutic, no? Amb la qual cosa, el que sí que em permet aquest és que tinc un horari de 7 a 3 que és molt interessant, vale? En aquella època, bueno, vaig canviar de feina i tal, però tenia un horari que em permetia dedicar-me a estones, no sé, una hora a la tarda, el dissabte al dematí, el diumenge, alguna estona de vacances.
0: Com ara, un diumenge i...
2: Sí, però poc a poc, no?
0: Eh? Sí.
2: Però clar, tu necessites que la inspiració t'arribi quan t'arriba i després plasmar-la en el paper. Vull dir, jo tenia temps per dedicar-me a traslladar la inspiració a l'ordinador, però la inspiració t'arriba quan t'arriba. Doncs jo portava un bloc, veus, aquest sí que era un bloc amb C, de paper, a la bossa que porto sempre, i si me venia un flash i podia, doncs no sé, si agafava l'autopista i tal, i trobava una àrea de servei, parava i escrivia...
0: Déu-n'hi-do.
2: El que se m'havia acudit, que no tenia res a veure amb, la relació de l'escriptura de la novel·la. O sigui, el que jo he pensat en aquell moment potser era algo que passaria 10 capítols després. Però bueno, tenia que apuntar-ho.
0: És un flash que t'arriba.
2: Llavors jo després ho passava a l'ordinador i deia, ja ho tinc allà. I ho tenia com en un apartat d'idees que després lligava amb la trama de la història.
0: I ara que estem a l'era del blog amb G,
2: sí.
0: Ara no et ve la temptació d'agafar el WhatsApp i fer-te un àudio propi i dir, aquí tinc l'àudio amb aquesta idea, o no. Segueixes amb el blog amb C?
2: No.
0: No?
2: Segueixo amb el blog amb C,
0: sí.
2: Perquè el blog amb G és més complicat, no sé, igual sóc una generació encara que sóc digitalment actiu, però no sóc allò, no sóc natiu digital, eh? Vull dir, jo encara... Tinc encara, amb els meus 52 anys, jo encara sóc de llibreta i llapis i el ordenador, també, està clar, però és una altra guerra, no? No, encara sóc del blog. El qual no vol dir que de tant en tant, a l'estiu, per exemple, perquè no em dedico tant a escriure. Va haver una època en què em va vindre l'efervescència, vaig escriure molt, i de cop i volta vaig dir prou. Va haver una època també que va coincidir que vaig escriure... cada dia escrivia un text al Facebook. Però veus, a diferència del llibre, i això m'ho vaig donar compte més tard, eh? A diferència del llibre, tu el llibre el fas estones i després el construeixes i l'acabes, vale? Quan tu dius, em vaig a pretendre escriure a Facebook algo que tingui vinculat al dia aquell o alguna notícia que hagi sentit, algo, cada dia. O sigui, és complicadíssim, eh? O sigui, tenir tu l'obligació que t'autoinfligeixes, eh? Diguéssim, de fer un text cada dia al Facebook et condiciona molt. Perquè, clar, tu arriba una hora que has de dir, jo tindria que fer el de demà, però aquest demà és cada dia durant 7 dies a la setmana. I va haver un bon dia que vam dir, prou, perquè estic més pendent de tenir que escriure això que de la meva vida, vull dir, no em surt de compte. Per què? Perquè això em vaig inspirar els que el van conèixer, veus? Al final tot lliga, eh? Tu tens una inspiració d'escriure contes per un autor, tu escrius la novel·la perquè t'inspires en un altre, doncs amb això em vaig inspirar llegint el Carles Capdevila. Carles Capdevila...
0: L'apreciat, estimat Carles Capdevila, sí.
2: Exacte. Era un grandíssim...
0: Molt.
2: Contador d'històries reals, per dir-ho d'alguna manera, des d'una forma còmica, però que et feia reflexionar. Vull dir, ell ha parlat de ser pare, ell ha parlat de la sensació de la malaltia que va patir i que es va morir, pobre.
0: I com la va explicar i la va transmetre. I
2: després va vingut a fer xerrades. Pues això m'inspirava a mi també pues, a comentar via Facebook, salvant moltíssim les distàncies, per suposat, i va ser molt interessant. Però sí que em vaig adonar-me'n que l'esforç de dedicació que tenia que donar, l'obligació aquesta d'escriure cada dia alguna cosa, et limitava molt la teva manera de viure, no? Vull dir, tu tens una família, tens una feina, tens una vida... Això és un passatemps per mi, és un entreteniment, no pot ser una obligació. Però llavors la cosa no surt bé, no? I vaig dir, fins aquí.
0: Per tant, Carles, et anava a preguntar si estaves preparant algun llibre o no. Si et faríem una propera entrevista.
2: M'agradaria, no. Saps què passa? Que em falta... tinc diverses idees, però em falta el leitmotiv de la història, o sigui, el fil conductor, uh-huh. que m'aporti a fer una història divertida Perquè el que sí que tinc clar és que jo no vull fer històries transcendentals des del punt de vista d'una història trista, una profunda. No, jo vull explicar la història que vull explicar, però a tall de conya. Vull dir, la gent s'ha de divertir quan em llegeix,
0: clar,
2: malgrat hi hagin coses que et facin reflexionar. Però si et fan reflexionar amb una rialla és més divertit que amb una llàgrima, des del meu punt de vista. El qual no vol dir que no hi hagi moltes opcions de que des de la llàgrima també tu et faci reflexionar, però jo prefereixo des de la rialla.
0: Ja ho dius a la teva contraportada.
2: Correcte.
0: Dius, a tall de conya, sí, sovint val més riure que no plorar. La novel·la ens descriu les sensacions i les vivències d'un jove que es fa gran. I llegint la contraportada, ves per on, Carles, diu, vaig néixer fa 47 anys, però ara m'has dit que ja en tens 52, a la maternitat de Barcelona.
2: Correcte.
0: Un mes abans del que tocava, amb menys pens del que tocava. I jo et diré, Carles, jo vaig néixer a la maternitat de Barcelona uns 24 dies abans del que em tocava i amb menys pes del que em tocava.
2: Aquesta part és veritat.
0: Aquesta part és veritat. És totalment certa. Ens uneix, Carles, al nostre naixement,
2: sí, no?
0: A la maternitat, tot i que som d'Esplugues.
2: Sí.
0: Ens uneix que vivim a Esplugues, que hem fet la nostra vida a Esplugues i que dediquem també la nostra vida a la vida associativa i a tot l'entorn que tant ens estimem, que és Esplugues. Carles, ens veiem pels carrers?
2: Ens veiem pels carrers, segur.
0: Com sempre, que els carrers sempre seran nostres.
2: Correcte. I aprofito per convidar la gent a que llegeixi, perquè és la manera més interessant de o implicar-se o evadir-se, però en qualsevol cas sempre té més coses positives que negatives i, bueno, jo crec que veure pel·lícules està bé, però llegir crec que està millor, perquè tu et fas la teva pròpia imatge del que estàs llegint.
0: Molt bé, doncs aquesta invitació que us fem des d'Esplugues FM, avui amb el Carles Coloma. Carles, a part de que ens podem trobar als carrers, ens podem trobar també més vegades a la ràdio?
2: Quan vulguis. Va. Gràcies per haver-me convidat. I res, salutacions a tots els que ens escolten. Escolteu Esplugues FM, que és una ràdio local que necessita oïdors perquè la gent estigui implicada també, no només amb el país, sinó amb la ciutat.
0: Volem ser la veu dels nostres espluguins i espluguines. I no ens oblidem, el llibre del Carles Coloma el podeu trobar a la llibreria Esplugues, a la nova llibreria Esplugues.
2: Molt bé.
0: Que també fan molt bona feina, ens acullen a tots els nostres escriptors i escriptores i a totes les novetats que també...
2: Completament d'acord.
0: Altres entitats també demanen col·laboració amb la llibreria. Doncs una abraçada, Carles.
2: Gràcies, Isabel.
0: Bon dia.
2: Bon dia.

0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: A continuació, podreu escoltar el programa de cinema Cua de Cuc amb Gemma Luzán, avui a les 10 del vespre.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
4: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a recicla.
3: A on?
4: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Hola, soy Luis Vizuete Prieto, creador y locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada semana a moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
7: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
8: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
9: Esplugues FM.
8: L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Salutacions a tothom i benvinguts a Cua de Cuc. Diuen que la música és el menys molest dels sorolls. Sona una mica despectiu, però és així. Aquest programa intentarà que us soni a música celestial. Per això hem fet una tria molt variada que esperem agradi a tothom. Endavant les eines! La primera d'avui és Assassinat a la pista de ball, Murder on the Dance Floor. En castellà, Assassinato en la pista de baile. És de l'any 2001. El seu director, en aquest cas directora, és Sophie Muller i la banda sonora és de Sophie Elix Baxter.

Perquè no digueu que no toquem tots els pals, estrenem el programa d'avui amb un curtmetratge. Curt, curt. La seva durada són 4 minuts. També el podrien qualificar com a videoclip, que, per cert, és un gènere que ha donat autèntiques obres mestres. Aquesta no arriba tant, però estem segurs que ja l'estareu ballant. La seva autora és la intèrpret Sophie Ellis Bextor, així que tota la culpa és seva. Anem per la segona. Es diu Guardians de la Galàxia. Guardians of the Galaxy. Guardianis de la Galàxia. És de l'any 2014, el seu director és James Gunn i la banda sonora és de Tyler Bates.

0: La cançó que hem escoltat és obra de Redbone. Van entrar a la llista Billboard Hot 100 a la primavera de 1974 amb Come and Get Your Love, que heu escoltat. El senzill va ser certificat com a disc d'or, venent més d'un milió de còpies. Redbone es va convertir en la primera banda nativa americana, indis per més senyes, sense saber de quina tribu, a tenir aquest èxit, arribant al número 5. En quant a la pel·lícula, ens situem dins de l'univers Marvel, caracteritzat pel món mutant. En aquest cas, s'han d'unir uns quants per salvar la Terra. La tercera és la cinta més ben valorada de tota la programació d'avui. Estem parlant de El Club de la Lucha, El Club de la Lluita, Fight Club. És de l'any 1999, el director és David Fincher i la banda sonora és de varis autors destacant de Dutch Brothers, Michael Simpson i John King.
1: Stop.

La cançó que hem sentit pertany al grup Pixies, triada per l'ocasió per la seva proximitat a una trama que converteix el risc en leitmotiv. Fastiguejats d'una vida monòtona i avorrida, dos pirats decideixen fundar un club secret de lluita, on poder descarregar les seves frustracions i la seva ira, que tindrà un èxit aclaparador. Aquest film està molt ben valorat, no debades està dirigit per David Fincher, una icona del cinema contemporani responsable dels films de la talla de La Red Social, Zodiac i Seven al cinema i Mindhunter i House of Cards a la televisió. La quarta marca l'equador del programa. Parlem de Bona Feina, Bo Travell, Buen Trabajo. És de l'any 1999, el director és Claire Denis i la banda sonora és de Charles Henry de Pierrefeu i Eran Zurr.

Posem bailongos amb el tema d'aquesta pel·lícula, l'autora de la qual és Corona, que, suposem, encara viu dels rèdits d'aquesta cançó, doncs encara avui en dia és fàcil sentir-la, sobretot a l'estiu. No cregueu, la cinta ens parla del que pot provocar l'avorriment en temps de pau per dos militars destinats a la legió estrangera. Al començament es cauen bé, inclús senten atracció. Després apareix la gelosia i finalment un odi mortal que acaba esdevenint una guerra particular entre ells dos. Abans de posar-vos la música, mirarem al cel a veure si veiem algun ovni. Ens estem referint a Expedient X, de X-Files Expediente X, de l'any 1998. El seu director és Rod Broman i la banda sonora és de Mark Snow.

Podem englobar aquí les pel·lícules i la sèrie de televisió. La banda sonora és molt coneguda i, en certa manera, inquietant. Amb un gran èxit de crítica i de públic, va estar en antena des de 1998 fins al 2018, cosa que evidencia la seva qualitat. 20 anys en antena no s'aconsegueix així com així. A més, es van rodar 3 films en format llargmetratge. En fi, que es va allargar tot el que es va poder la història i, diguéssim, el muntatge idea original. El pas del temps és implacable i el seu temps ja va passar. Això sí, va marcar un abans i un després en el competitiu món de la televisió. Ens acostem a l'amor per parlar-vos de Notting Hill, de l'any 1999, el director és Roger Michell i la banda sonora és de Trevor Jones.

Ronan Keating és el responsable de la cançó que heu escoltat, molt romàntica, com heu pogut percebre. Si tanquem els ulls, podem veure la història d'amor entre Julia Roberts i Hugh Grant, grans actors, donat que era molt difícil de treballar amb ells pel seu caràcter. Però, és clar, són molt professionals, cobren com a tals i ens poden arribar a convèncer de tot el que es proposin. Ja que assistem al número 7, tenim de l'exorcista, de Exorcise, l'exorcista. És de l'any 1973, el seu director és William Friedkin i la banda sonora és de Jack Nitzsche.

Quan preguntes, en general, a gent del món del cinema quina és la seva pel·lícula de terror favorita, el 90% contesten L'Exorcista. I és que rodar al 1973 una cinta d'aquestes característiques tenia molt de mèrit. Encara avui en dia té un gran ressò. Ha envellit de manera envejable. I què dir de la música que hem triat? Doncs fantàstica, també. L'autor és Mike Oldfield i té la particularitat que tots els instruments els toca ell. Un geni. Ens fa pena, però anem per la darrera d'avui, que és Scream. És de l'any 1996, el director és Wes Craven i la banda sonora és de Marco Beltrami.

Acabem amb una de terror. La reina de l'slasher, Scream. Wes Craven, creador de Pesadilla en Elm Street, La última casa a la izquierda y Las colinas tienen ojos, va insertar de ple en totes les seves aventures audiovisuals. Fins a arribar a Scream. Tot un fenomen, potser allargat massa, que ha arrossegat fans de totes les edats. Hem triat la música composada per Bert Brain, una banda post-grunge que posa tota la cara a la graella perquè el film esdevingui tota una oda al terror. Avui hem tingut una bona ració musical. Quasi bé la podríem anomenar com una amanida fresca, variada i de fàcil digestió. Isabel Almató als controls, Jordi Udina al muntatge i qui us parla, Txema Luzán, fan possible Cua de Cuc. Ens escoltem aviat!

Bona tarda, versió 30.14. Avui, Killing in the Name. Sí, sí. Rage Against the Machines. Qui us parla? Doncs el Claudi Morales, des de l'estudi de la muntanya, tu. Avui el nostre versió 30.14 va sobre aquest tema, el Killing in the Name dels Rage Against the Machine. Suposo que ja ho sabeu, no? Los Angeles, Califòrnia, 4 integrants, van començar l'any 1991 fins al 2000, van parar al 2000, van dir que feien una dissolució de la banda. El 2007 van decidir tornar quan Audioslave va dir que feia la seva dissolució. El 2011 van tornar a fer una paradeta, fent una gira per un munt de festivals i així. I el 2019 van tornar, fins al dia d'avui. Al febrer del 2020 va anunciar una gira per Nord-Americana, una gira pel Nord-Amèrica i Europa, que consta de 41 events.

els Rage Against a alguna ciutat europea. Però som-hi, no? Entrem en matèria, va, que tinc moltes ganes avui. Versió 30-14 comença amb una versió d'uns uns senyors que són francesos, que fan country americà, o sigui, que fan versions de country i folk, que estan influenciats pel country i el folk americà, que es va fundar el 2004, la va fundar el senyor Raúl Tellier, juntament amb el senyor Helmut Tellier. Van formar aquesta banda que es diu La Maison Tellier i tenen una versió del Killing in the Name que sona així de canyera.

La Mansión Tellier, així sonava aquesta adaptació o versió dels dels germans Tellier del Killing in the Name. Els senyors Tellier van començar la seva el seu camí el 2004 i tenen una totalitat de 5 discs d'estudi. El primer va sortir el 2006, La Mansión Tellier, que inclou aquest Killing in the Name que hem escoltat. El segon es diu el 2007, Second Soufflé. El tercer el 2010, L'Art de la Flug, de la Fuguer, excusa-me, no de la Flug, sinó de la Fuguer. El 2013, Virtue pour tous. I el 2016, Avalanche. Així sonaven els La Mansión Tellier, i La Mansión Tellier. Això que escoltem és una versió instrumental del David Garrett, que és un violinista que fa versions també, en aquest cas ens presenta una adaptació d'aquest Killing in the Name. I seguim, seguim al versió 30.14 i marxem de... Viatgem, ens agrada viatjar, sobretot ens agrada viatjar. Viatgem des de l'Alemanya fins a la Germania, o la Germany, perquè allí hi ha els vecidos.de, us dic el web, que són un col·lectiu de Darmstadt, si no m'equivoco, Darmstadt està a prop de... ja ho diré, prop de Frankfurt, prop de Heidelberg, prop de... per allà. Ara us ho dic, ara ho consulto. Total, que aquesta tribu són una tribu de gent que fa música balcànica, gypsy pop, en therapy i rap. Tenen una versió del Killing in the Name dels Rage Against the Machine a la seva adaptació, juntament amb una amb un col·lectiu de músics que es diu Dubioza Collective, que sona molt xula. Així és que som-hi, va, seguim endavant. Vecidos, Killing in the Name.

Doncs sí, així era la versió dels Besidos en Dubuzia Collective, tal com diu aquí al seu web, que podeu consultar, que es diu besidos.de. Som de Darmstadt, ja ho he dit bé, perdoneu. Som de Darmstadt i que concretament és un poblet que està al sud de Frankfurt, entre Heidelberg, tal com he dit, i Frankfurt. Molt interessant zona, jo l'he visitat bastant. De fet, bueno, he anat sovint allà, m'agrada. Sí, allò és el començament de la Selva Negra. Com ells ja ho he dit, fan Balkan Gypsy i ells tenen una proposta on les seves guitarres i els seus ritmes volen que et transportis a ballar l'estil de, amb l'esperit, amb l'estil més de la, amb tot l'esperit de l'estil del Django Reinhardt. Així és que ja ho sabeu, respectant les arrels europees, tenen una proposta calenta i refrescant per les tardes d'estiu arreu d'Europa. Així és de, així és, això és el que us puc explicar dels Besidos. Seguim endavant, no? Vinga, va, seguim endavant. Ah, sí, seguim endavant, perquè va, anem a escoltar una proposta que ja fa dies que segueixo, que m'ha sorprès molt i que m'ha agradat. La veritat, és una proposta... La veritat és que no és una versió molt diferent a la realitat, simplement sí és diferent a la seva instrumentació. Vull dir que és una, un grup, una banda que es diu Brass Against, que és un col·lectiu que neix precisament com una, tal com diu aquí, Exceptional Music with a Political Edge, és com es defineixen ells, i tal com és una banda de brass, que és un col·lectiu d'artistes que, bueno, liderats per Brad Hammond, que no sé exactament, no tinc més info d'ell. Bueno, que indica això, que els temps polítics estan canviant i que necessitaven tenir una solució musical per tenir diferents protestes o, protestes o diferents vies de poder expressar-se. I en aquest cas col·laboren o escullen una veu femenina per col·laborar i per poder posar veu en aquest Killing in the Name. Així és que van, van escollir ni més ni menys que la Sofia Urista. Aquesta noia és original de Detroit, Michigan, i actualment viu a Brooklyn, a New York, i aquí, segons com diu ella, es va graduar a la Universitat de Michigan el 2007, i quan tenia uns 700 dòlars a la butxaca, va començar a mirar que tenia moltes ambicions i no tenia calés, no? Així és que es va posar a ensenyar espanyol durant uns anys, fins que va guanyar un concurs de karaoke, i allí va descobrir que la seva passió era cantar i la música, i des d'aleshores pues, fa això. I la Sofia, juntament amb els Brass Against, ens ofereixen una versió molt, molt potent del Killing in the Name. Aquí us la deixo, vinga, va.

man. Vaya caña, ¿no? Que té la Sofía. Vaya caña que té la Sofía. I els Brace Against. M'he quedat aquí tremolant. Escoltem una versió 8 bits del Misfits, i però m'agradaria, bueno, m'he quedat, no només m'he quedat aquí flipant amb la Sofía Urista.

Senyores, senyors, molt bona nit i una setmana més. Benvinguts al Jazz. Jazz setmanal, un programa que Ràdio Sant Boi dedica als afeccionats de qualsevol procedència, edat, condició i tendència estilística. I avui, com venim fent des de l'inici d'aquesta temporada, dedicarem el nostre temps a recuperar diferents versions que us oferirem cronològicament, com és habitual, de la més antiga a la més actual, d'un dels estàndards de la nostra música. Avui hem triat un tema que el saxofonista tenor Sonny Rollins va composar l'any 1954 i que 4 anys després John Hendrix va posar lletra. Estic segur que molts de vosaltres haureu adivinat que estem parlant del famós Ergin, que, per cert, Ergin és Nigèria i atreixat a l'inrevés, tema que Sonny Rollins va dedicar a aquest país africà.

Doncs bé, hem començat la selecció d'avui amb aquesta versió, la primera versió, perquè data del mateix any 1954, és a dir, el mateix any de la seva composició, i protagonitzat pel quintet de Miles Davis, del que precisament Sonny Rollins era el seu saxotenor, el saxotenor del grup. Doncs bé, l'hem estret d'un disc LP de 10 polzades editat en els Estats Units amb el títol de Miles Davis, White, Sonny Rollins, amb Miles Davis, trompeta, Sonny Rollins, saxotenor, Ora Silver, piano, Percy Heath, contrabaix i Kenny Clarke, bateria. L'LP va ser editat pel segell Prestige i el tema va obtenir entre els afeccionats un èxit considerable, el que augurava que es convertiria en un estàndard en poc temps. Fita que aviat va aconseguir i que avui podríem dir que és un tema imprescindible en el repertori de qualsevol solista, bàsicament dels saxofonistes. I Miles Davis, com geni que va ser, va intuir que estava davant d'un tema que transcendaria en el temps i amb un nou quintet, l'any 1956, dos anys després, va tornar a enregistrar-lo. Escoltem-lo.

Oh, doncs bé, segona versió de l'Airgin pel quintet de Miles Davis, en aquest cas versió any 1956, amb el propi Miles Davis a la trompeta, John Coltrane al saxo tenor, Red Garland al piano, Paul Chambers contrabaix i Phil Joe Jones a la bateria. L'hem estret d'un disc titulat Cooking with the Miles. Miles Davis Quintet, que com dèiem... Aquest disc es va editar l'any 1957, concretament al juliol, i ho va fer a través de la companyia discogràfica Prestige. Va ser enregistrat en els prestigiosos estudis de Rudy Van Gelder a la població de Hackensack, a New Jersey. El disc, com dèiem, es va editar l'any 1957, tot i que es va enregistrar en un sol dia, el 26 d'octubre de 1956. I si us sembla, avancem un parell d'anys per detenir-nos en l'any 1958 i rebre a un altre quintet, en aquest cas liderat per dos saxofonistes, el senyor Phil Woods i el senyor Gene Kell. En el seu disc Bird Feathers, enregistrat entre març i desembre de 1957, va incloure la seva lectura del Airgin. Nosaltres, avui, l'hem recuperat per oferir-les a tots vosaltres.

Doncs bé, el senyor Phil Woods i Gene Keel, el saxo alt, George Sheeran al piano, Teddy Kotick al contrabaix i Nick Stavoulas a la bateria han estat els protagonistes. El bop i el hard bop era l'estil dominant a l'època i escoltant aquesta versió, doncs diria que queda ben palès. I tot seguit farem un salt en el temps, un salt curt perquè total són 3 anys, i ens detindrem l'any 1961. Concretament, ens traslladarem a la ciutat de New York. El dia 3 i 4 d'octubre, dos grans de la nostra música, el saxofonista tenor Toby Hayes i el trompetista Clark Terry, acompanyats d'uns músics de confiança, es van reunir en un estudi per enregistrar un disc que posteriorment es titularia The New York Sessions. En el track 3 del disc figurava la seva lectura del tema d'avui, aquest Airgun.

Doncs bé, aquest disc del que parlàvem, de New York Sessions, hem estret aquest Irgin, un disc doncs, publicat a nom de Tubby Eyes i Clark Terry. Tubby Eyes, el saxo tenor, Clark Terry, la trompeta, Eddie Costa, el vibràfon, brillant la seva intervenció, Horace Parlan, al piano, George Duvivier, al contrabaix, Dave Bailey, a la bateria, han estat els solistes. Doncs bé, i continuem el nostre viatge a través del temps i de les diferents lectures de l'estàndard que hem triat avui. Retrocedirem fins l'any 1967, quan un altre gran saxofonista tenor decideix incloure en un disc que està enregistrant i que es publicarà amb el títol de Trust in Me el nostre tema d'avui. Aquest va ser el resultat.

Doncs bé, escoltant aquestes diferents versions, un cop més es compleix aquell axioma del món del jazz que assegura que no és tant el que es toca, sinó com es toca. Diferents lectures d'aquest Airgun, que és el nostre protagonista d'avui. I acabem d'escoltar la lectura que va fer el senyor Houston Pearson, el saxofonista tenor, acompanyat de Cedar Walton al piano, Paul Chambers al contrabaix i Lenny McBrumney a la bateria. Una versió que hem recuperat del disc Tracing Me, que va ser editat pel segell Prestige i enregistrat l'any 1967. I ara, si us sembla, farem un pas de gegant. De l'any 1963 saltarem al 1983, quan altres dues figures indiscutides, indiscutibles de la nostra música, el trompetista Chet Baker i el saxofonista Stan Getz, emprenen una gira europea que, entre altres ciutats, els portarà fins a Estocolm, on el 18 de febrer de l'any 1983 ofereixen un concert als seus fans i afeccionats. Venturosament, aquest concert es va enregistrar i posteriorment es va editar en format disc amb el títol de Stockholm Concerts. Doncs bé, en aquest concert, evidentment, no va faltar la seva versió d'aquest Airgun.

Doncs els senyors Stan Getz i Chet Baker en directe en la seva gira europea de 1983 a la ciutat d'Estocolm, acompanyats de Jim McNally al piano, George Marsh al contrabaix i Victor Lewis a la bateria, del disc Stockholm Concert, aquesta llarga i intensa versió del Irving. Doncs bé, i en aquest recorregut al llarg del temps, ara ens aturarem a l'any 1993 per citar-nos amb un altre saxofonista. Parlem del senyor Chris Potter, que acaba de publicar el seu segon àlbum, el seu nom, amb el títol de Sundiata, un àlbum enregistrat el 13 de desembre de l'any 1993 als RPM Studios de la ciutat de New York i que es va comercialitzar mitjançant el segell Chris Cross Jazz. Doncs bé, escoltem la versió del Irgen que conté.

Doncs Chris Potter al saxo, acompanyat de Kevin Hayes al piano, Doug Weiss al contrabaix i Al Foster a la bateria han estat els protagonistes. Bé, i com sigui que el temps ens exhaureix, hem seleccionat una última versió de l'estàndard al que avui hem rendit aquest homenatge, Irene, el tema que Sonny Rollins va crear en un llunyà 1954. I per posar punt i final hem triat una versió publicada l'any 2012 i protagonitzada pel pianista Brad Meldau, amb Larry Grenadier al contrabaix i Chef Ballard a la bateria, i que van incloure en un àlbum titulat Where Do You Start, editat pel segell Nonesuch.

Doncs bé, fins aquí el nostre temps. Ha estat un autèntic plaer compartir aquests 60 minuts de jazz amb tots vosaltres. Bé, i en època de confinament, doncs ens acomiadem amb una forta abraçada virtual, això sí, i amb la il·lusió i esperant que la propera setmana ens tornem a escoltar. Fins llavors, ens acomiadem i ho fem com sempre amb aquest habitual A Reveure, amics.

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.

0: són les 12.
1: Si avui us dic història, patrimoni, cultura, memòria històrica, en quina entitat penseu que parlem avui? Avui tenim amb nosaltres el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. Amb nosaltres, i ens explicarà què és aquesta entitat, tenim a la seva presidenta, que és la Rosa Abós. Hola, Rosa.
2: Hola, Isabel. Gràcies per convidar-nos.
1: El grup d'estudis es va iniciar el 1990-95, quin
2: 95,
1: any?
2: 95, a l'octubre del 95.
1: Amb una entitat com la vostra, del que es tracta és recuperar tot el que és la memòria i la història i el patrimoni cultural de la població, hi ha molta feina per fer i moltes persones que al llarg d'aquests anys hi han participat. Per tant, si un cas no direm els noms de les persones que hi han participat perquè seria molt llarg, però sí que m'agradaria que m'expliquis quin és l'objectiu principal del grup d'estudis.
2: Mira, t'ho diré literalment el que diuen els estatuts. Després ho hem ampliat una mica més, però els estatuts diuen promoure la investigació i els estudis de la història, geografia, arqueologia, bibliografia, ciències naturals i socials de l'àmbit de la comarca del Baix Llobregat i especialment del municipi d'Esplugues, així com tenir cura del patrimoni cultural i paisatgístic. I a partir d'aquí, imagina't quin ventall se'ns obre. Nosaltres hem ampliat una mica més. Ens n'hem anat una mica del que és la comarca del Baix Llobregat. Ens hem expandit amb tot això que t'acabo de llegir a tot Catalunya i alguna vegada s'hi ha convingut fora de Catalunya també.
1: A banda de tot això, i per promoure la cultura i la defensa del patrimoni, feu moltes activitats. Digue'm, què és el Pou del Vernís?
2: El Pou del Vernís és una revista que publiquem tres cops a l'any i que bàsicament el que s'hi publica és seguint amb la sensibilitat del grup d'estudis, s'hi publiquen els treballs que fem, les investigacions que fem, les últimes activitats, i hem afegit una secció nova que és la de publicar la vida d'un escriptor o escriptora d'Esplugues amb un petit recull com a mostra de la seva obra. I en el Pou del Vernís també hi afegim sempre el que és l'agenda de les properes activitats.
1: Molts autors, oi? Tenim i autores Esplugues.
2: Però el Miquel Casellas va fer un recull i jo no sé si no n'hi ha més de 500, o més, Tenim un quadern publicat al grup d'estudis.
1: Sí.
2: Sí, sí.
1: També heu fet altres publicacions i doneu suport a altres llibres que es fan.
2: Exacte. Nosaltres hem publicat quaderns, miscel·lànies. A les miscel·lànies es recullen les vivències

0: Patatera, que era una casa...
1: El Carboner.
0: El Carboner, que estava aquí al carrer de l'Església. Clar, tot això són coses que no hem de perdre i que hem de mantenir, i evidentment on s'ha de mantenir, i és la meva opinió personal, és per escrit, sobre paper i amb un llibre.
1: Sí.
0: Perquè els CDs, DVDs, MP3 i MP5, resulta que la tecnologia avança moltíssim i aquesta informació després no tens
1: però
0: amb quina parella
1: reproduir. Tens tota la raó. Un llibre és insubstituïble. Nosaltres també ho pensem.
0: Recupereu tota aquesta memòria a través de llibres i tot això és un treball de recerca i d'investigació que feu a través dels arxius municipals.
1: A vegades sí, de l'arxiu. Per exemple, el treball que hem fet del Raval ha sigut molta feina extreta de l'arxiu d'aquí, de l'Arxiu Nacional de Catalunya, el que està a Sant Cugat. Però hi ha molts treballs que els fan socis o simpatitzants pel seu compte. Per exemple, la Lídia va fer el treball del claustre de Montsió,
0: sí, sí.
1: I aquest treball és la seva tesi de la seva carrera.
0: L'he d'entrevistar, la Lídia, també.
1: Sí, és una persona molt interessant.
0: Sí.
1: I després, doncs... hem publicat un altre treball que l'ha fet el Miquel Caselles, que són els 5 itineraris pels barris d'Esplugues, i és un treball molt adient amb aquesta època. Tots els llibres que publiquem estan a la llibreria.
0: A la venda de la llibreria Esplugues.
1: Que val a dir que la llibreria Esplugues es porta molt bé amb les entitats, però amb el grup d'estudis té un tracte exquisit, perquè qualsevol llibre que li portem recullen, el venen, el custodien, si s'acaben en demanen, quan és Sant Jordi el posen a la parada. Uh-huh. La veritat és que és un aparador molt important.
0: Doncs no hem acabat, oi? Perquè a part aquest que ens havies explicat del llibre sobre l'agricultura Esplugues, del claustre de Montsió,
1: sí,
0: el treball que ha fet el Miquel, no sé, ves-me...
1: Ah, bueno, el llibre de les núvies, que això ho va fer, que el deus haver vist, aquest llibre de... El que passa que van acabar, crec, a la dècada dels 70, de recollir-ho. És un llibre preciós. Si no l'has vist, ja te'l donaré. Aquí van treballar, la junta d'ara crec que no hi havia ningú. No em vull equivocar, no vull parlar ni de juntes
0: no, clar,
1: ni de res,
0: no, perquè
1: no, em sabria greu atribuir-li coses a algú o no donar-li el mèrit. El treball sobre les núvies, que són unes fotos en blanc i negre de la majoria de gent d'Esplugues, la coneixeries tota, alguns han anat desapareixent per desgràcia, i es veu la moda, com anaven les núvies, sobretot són unes fotos entranyables. És un llibre preciós i és un treball que té molt de mèrit.
0: A més dels llibres, Rosa, també prepareu excursions i sortides.
1: Ah, sí, sí.
0: Per incentivar l'imaginari cultural.
1: Sí, sí, sí. Hem fet un repàs cultural per tot a Catalunya amb unes sortides de tot el dia que la veritat és que tenen molt d'èxit. Són molt complicades de preparar les sortides,
0: perquè
1: s'ha de lligar moltes coses, les visites als museus, algunes vegades el recorregut caminant pel patrimoni, que moltes vegades està al carrer, després s'ha de trobar un lloc que sigui agradable per dinar, s'ha de buscar un lloc que no estigui massa lluny per no carregar la gent amb més d'una hora i mitja d'autocar, d'anar i de tornar. Tot el que queda més lluny d'això ja és feixuc.
0: Mm-hmm.
1: Però la veritat és que les sortides és una de les coses que més enyorem.
0: N'heu fet moltes i...
1: Moltes, moltíssimes.
0: Tant cap a la banda de Girona com cap a la banda de Tarragona.
1: Tot. I
0: cap
1: Lleida,
0: Lleida,
1: tot.
0: Una.
1: Sí.
0: On podem trobar el grup d'estudis?
1: Tenim un local, el Casal de Cultura Robert Brilles,
0: mm-hmm,
1: que si tu mires la façana de cara, dels tres balcons que hi ha, el del mig és el més gran, doncs un balcó que hi ha a l'esquerra dona al nostre local. És un lloc molt, molt bonic,
0: sí,
1: i el despatx ens agrada molt, tot i que té problemes aquest edifici d'antiguitat. Sí, però el lloc és preciós i estem contents.
0: Normalment us reuniu els dimarts?
1: Sí.
0: algun correu electrònic?
1: Tots els dimarts de 7 a 9.
0: De 7 a 9. I un correu, per exemple, algú que ara ens estigui escoltant, digui, doncs mira, jo ara vull tenir

0: contacte amb aquesta entitat, sí. Fins i tot em vull fer soci, teniu pàgina web, teniu Facebook i teniu un correu electrònic. Informa'm, Rosa, d'això.
1: Mira, el correu electrònic és el gestudisesplugues@gmail.com. El Facebook també té un grup d'estudis d'Esplugues i després tenim una pàgina web que està molt al dia, una pàgina web molt, molt, molt ben feta.
0: Bàsicament, doncs, seria
1: això. A YouTube
0: això.
1: També hi ha alguna cosa penjada, les xerrades.
0: Ah, les xerrades que les enregistreu?
1: Totes.
0: Les podem trobar, bueno, ara
1: totes.
0: La pàgina
1: sí, web... Sí, sí, al YouTube.
0: Al YouTube.
1: Totes,
0: d'acord. Sí. Explica'ns les xerrades, perquè, clar, és fer una xerrada al mes i també porta molta feina fer això.
1: Sí, sí, molta, molta. S'ha de trobar un conferenciant que s'avingui als horaris, perquè sempre són el primer dijous de cada mes,
0: sí.
1: Que és el dia que tenim assignada la sala del Robert Brilles. Mm-hmm. El primer dijous de cada mes és pel grup d'estudis. Llavors sempre intentem fer xerrades que estiguin molt, molt d'actualitat i les relacionem amb tot el que convingui. L'any que, per exemple, és l'any d'un autor, o l'any d'un músic, o l'any que va ser la commemoració del 1714, o l'any que hi va haver una pandèmia, la de l'èbola, per exemple. Va venir un expert i ens va explicar moltes coses sobre això, també. Sobre cultura, sobre patrimoni. No fa molt ben fer una xerrada que va venir un conferenciant del País Basc, sí. Del País Basc, i ens va parlar de la història de l'euskera.
0: Sí, que aquesta me la vaig perdre.
1: Està penjada, la pots
0: ja
1: recuperar al
0: ja
1: YouTube.
0: Ja la buscaré, perquè clar, teniu conferències entranyables per mi, no dic que les altres no, eh? Però, per exemple, quan es va fer sobre les caves Margueri, d'acord, que jo de molt petit havia baixat a baix el Brilles, però que gairebé ja no me'n recordo.
1: Espectacular, sí.
0: Aleshores, clar, que et vinguin persones d'Esplugues, algunes que ja no viuen a Esplugues, a recercar tota aquesta memòria, o que et parlin de la família que vivia a Can Tintoré amb tot el tema de les rajoles i les fàbriques i les babiles que hi havia, clar, doncs dius, és que tenim un potencial Esplugues històric molt potent.
1: Vam fer una molt interessant, que va ser la història de la fàbrica Montesa.
0: També.
1: Que va ser una, sí. Molt important. I va venir a parlar amb un treballador de l'empresa, ens va explicar moltes coses, i tenim una escultura dels Subirats magnífica allà on hi ha els pisos de la Montesa, però està pràcticament tapada per cotxes perquè està en un pàrquing, i és una escultura molt, molt maca. El que passa que el propietari crec que va posar com a condició, la va donar a l'Ajuntament, no em voldria equivocar, però crec que va posar com a condició de que aquella escultura no es mogués d'allà, que és el lloc on havia estat la fàbrica. O sigui, per això està on està.
0: No.
1: Però val la pena, eh?
0: Sí.
1: Val la pena anar-la a veure.
0: Sí, doncs això, feu conferències molt interessants, a més dels llibres que aneu publicant i de les miscel·lànies, que en si ja són una xerrada.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I això de les que et deia de les sortides matinals,
0: sí.
1: Doncs hem anat al parc de la Ciutadella, vam anar a veure a l'Espai Monet, també,
0: sí.
1: I són sortides molt curtes, que a vegades hi ha persones que una sortida tot el dia no la poden fer, i en canvi això sí, perquè ens trobem, és el que et deia, que havíem anat a veure la presó Model també,
0: sí.
1: Aquesta l'hem hagut de fer dues vegades, perquè hi havia un aforament molt reduït de 18 o 19 persones i vam haver d'anar dues vegades al Museu Nacional de Catalunya. Tot això ho fem un matí, normalment un dissabte.
0: Alguna coseta més, que no vull deixar cap cosa ara.
1: Ah, bueno, ara en aquests moments som uns 115 socis.
0: Ah, Déu-n'hi-do, molt bé.
1: Sí, sí, sí. La mitjana és de gent molt gran. I la baixa de socis quasi sempre són per defunció.
0: Quina pena.
1: Quasi sempre, sí, sí. I es paga una quota mensual, crec que és de 25 euros...
0: Mensual o anual?
1: Anual, perdona, mare
0: anual,
1: meva.
0: 25 euros.
1: Anual.
0: Doncs vinga,
1: animem-nos. Sí, perquè un cop has dit mensual, llavors et diuen anual i llavors ja el trobes barato.
0: Sí.
1: És una estratègia.
0: Molt bé, molt bé. Doncs animar a tothom a que entri al canal YouTube. És un canal propi, un canal del
1: obert,
0: mateix grup d'estudis, o és que aneu penjant els vostres?
1: Sí, tu poses a YouTube i busques conferències, grup d'estudis, i surten. On estan és a la pàgina web, hi ha ordre i tal, però a YouTube n'hi ha de penjades. Doncs sí,
0: buscarem a YouTube totes aquestes conferències que s'han arribat a fer. Algunes gràficament o visualment complicades, perquè recordo una que es va fer a l'Avens amb el Josep Florença, de les famílies d'esplugues.
1: Oi.
0: Que es va posar totes les parets plenes de folis de tamany din A3 amb els noms de les famílies i els anys. I
1: allà va canviar la direcció de les cadires perquè volia que estiguéssim tots mirant cap a les finestres. És que va ser un treball ingent, allò. És que tenim gent molt, molt treballadora i molt important, i gent que s'estima molt la cultura i s'estima molt Esplugues. El que també et volia dir és que estem sempre pendents del catàleg de béns immobles que confecciona l'Ajuntament.
0: El catàleg aquest que està com enquistat, no?
1: Sí.
0: Que no avança.
1: No avança. No. Nosaltres, sempre que podem, que ens sembla que hi ha alguna cosa amenaçada, fem sentir la nostra veu.
0: Aquesta seria la part reivindicativa de l'antic.
1: Aquesta seria la part més reivindicativa, sí.
0: I esteu a sobre amb el tema del catàleg, amb l'Ajuntament?
1: Sí, clar. De fet, si se'n publica un de nou, estem convidats a anar-hi i normalment ens... Jo crec que hi he anat una vegada només a parlar del catàleg. Una vegada, i es va dir doncs, que s'havia de confeccionar, que s'havia de posar al dia, però clar, és una cosa que suposo que porta molta feina i el dia a dia ens supera. No ho sé, però la veritat és que intentem... Hi havia el tema del barri de Sant Llorenç i del...
0: Sí.
1: I el grup d'estudis ha presentat unes al·legacions...
0: És una pena perquè hi ha aquella masia que s'està desmuntant.
1: Creiem que alguna cosa s'intentarà salvar. Creiem, o esperem. Nosaltres hem presentat al·legacions. No sé si això serveix per res, però com a mínim nosaltres hem fet la nostra feina.
0: Està al centre del poble, perquè està a tocar el pont d'Esplugues, amb la parada del tramvia de Clota allà davant mateix, que podria ser un centre cultural molt potent.
1: Sí, és el que dèiem nosaltres.
0: Ben comunicat, de persones que vinguin de fora d'Esplugues a poder gaudir de conferències o d'exposicions.
1: És el que dèiem del passat agrícola, que és de les poquíssimes coses que queden.
0: Exacte.
1: Aquesta mica de masia. No queda res més.
0: Doncs sí. Alguna coseta més, Rosa? T'has preparat moltes coses.
1: Això volia comentar, que nosaltres treballem amb el suport de l'Institut Ramon Muntaner. Val? Sempre assistim a tots els actes que ens convoquen, al ResearchCat, que és normalment es fa a la ciutat, que ha sigut la ciutat de la cultura, i també formem part de la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana, i que agrupa i dona suport als centres d'estudis de tot Catalunya.
0: Hi ha els del Baix Llobregat.
1: Exacte. El Centre d'Estudis de Parla Catalana és tot Catalunya, País Valencià, les Illes Balears, la Franja de Ponent i l'Alguer. I després som socis, això que tu dius tu, del Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat.
0: I és molt important, no solament per tenir contactes externs, sinó també perquè aquestes entitats puguin fer difusió
1: Exacte.
0: De la vostra tasca i de la vostra...
1: És el que et deia al principi, que a nivell d'estatuts ens hem expandit una mica més del que al principi deia només Esplugues i la comarca del Baix Llobregat. El que ens agradaria és tenir més gent jove preparada darrere, però això és difícil. És difícil, eh?
0: Avui en dia, amb les tecnologies, la gent jove està més per fer altres coses, tot i que tenim gent jove, veiem la televisió i cada dia hi ha comentaristes o especialistes més joves en totes les matèries.
1: Sí, això és una de les coses que ens dona esperança. Perquè, clar, s'ha de treballar voluntàriament i a deshores, perquè els joves s'han de guanyar la vida.
0: Sí. Doncs, Rosa, si et sembla, doncs recordem que avui hem estat parlant amb el grup d'estudis d'Esplugues. Hem estat amb la Rosa Bosch, que ara és la seva presidenta. i us convidem a entrar al Facebook, xarxes socials, busqueu grup d'estudis al Google, busqueu grup d'estudis d'Esplugues a YouTube i podem disfrutar d'aquestes conferències que al llarg d'aquests anys ens heu oferit.
1: Doncs... també tenim una col·lecció de cartells impressionant, perquè cada vegada que fem una xerrada, sí, fem un cartell, sí, per anunciar-ho, i són uns cartells preciosos.
0: Rosa, moltes gràcies
1: a vosaltres,
0: a tu i a tot l'equip del grup d'estudis d'aquí d'Esplugues. Ens veiem pels carrers i espero que ben aviat ens veiem a les sales d'exposicions. Una abraçada per tothom.
1: Igualment, gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Per parlar de la festa de Santa Magdalena i de l'entitat que organitza les festes, avui parlem amb la coordinadora de Festes Populars d'Esplugues. I per parlar-ne tenim amb nosaltres el Sergi Sagristà i la Alba Martínez. Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
3: Bona tarda, moltes gràcies.
1: I Alba, moltes gràcies avui per estar amb tots nosaltres i esperem poder-te tenir en properes ocasions.
2: A vosaltres per convidar-nos.
1: Per començar, què és la Coordinadora de Cultura Popular?
2: Bé, la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues és un espai on es reuneixen i es troben les diferents entitats de cultura d'aquest el nostre poble.
3: Sí, quan... podríem entendre sí. que la Coordinadora no és una entitat comuna, per dir-ho d'una manera, Val. Sinó que som un conjunt d'entitats.
1: Per tant, no és una entitat, sinó és simplement la coordinadora d'entitats. Eh?
3: Exacte, som entitat, sí. som entitat de forma legal, però som un conjunt. Estan totes les entitats de cultura popular dins de la coordinadora.
1: Doncs anem a fer llistat. Quines són aquestes entitats?
2: Vinga, doncs, les entitats són Atabalats, l'Ateneu, l'Avens, la Colla Bastonera, els Cargolins, els Castellers d'Esplugues, Diables, Drums, Esbart Vila d'Esplugues, Festes Populars, la Colla Gegantera, Pastorets, la Colla Trabucaires i Toc de Foc.
1: Doncs molta activitat que esteu en marxa durant tot l'any.
3: Sí, realment la coordinadora d'entitats es va formar especialment per Santa Magdalena i Sant Mateu per fer activitats conjuntes. L'únic que durant l'any ens ha portat a començar a treballar amb diferents objectius per crear diferents materials.
2: Sí, d'alguna manera, tot i que al principi naixés perquè les entitats poguessin coordinar, no, com aquesta paraula diu, i poder treballar de quina manera volíem que fossin les festes i com ens organitzàvem en els espais conjunts, també, mica en mica, hem anat veient que també era un espai per donar vida, no?, i per també fer difusió de la cultura popular a Esplugues i fora d'Esplugues també.
1: La coordinadora té justament ara 30 anys o es va crear abans de la recuperació de Santa Magdalena o va paral·lelament?
3: No, primer es va crear es va crear la ballada, podríem dir, o les entitats d'Esplugues. A partir d'aquí, gent d'Esplugues va voler fer unes ofrenes al mateix dia que es ballava el babau. Tot va començar perquè es va trobar una partitura que es deia el babau. I van dir, si tenim aquesta partitura, per què no la toquem? I per tocar-la necessitàvem elements, no? I aquests elements van anar sorgint també. Aquell mateix any que es va trobar la partitura es va crear la colla de gegants. I més tard, posterior, es va crear la colla de bastoners. Però es necessitava aquesta gent per ballar el babau. Llavors es va crear l'esbart. O almenys era gent que ballava el babau, no? I l'any posterior es va crear l'esbart, no? Llavors es va agafar, crec que era la copla de Vilanova, que va vindre el primer any dirigida pel mestre Marcel Casellas i van tocar el babau i com ja teníem el ball de nans, van fer el ball de nans i com ja teníem el ball de gegants, van fer el ball de nans. Ai, el ball de gegants. I posteriorment llavors ja va entrar el ball de bastons i les altres peces, no?, que han anat correlativament. El Joan Tomàs era músic, però aquest músic sempre anava acompanyat d'un folclorista. Aquest folclorista...
1: El Joan Amades,
3: correcte, del costumari.
1: Que de fet es coneixia més en el Joan Amades que no pas en el Joan Tomàs.
3: Clar, perquè ell és l'etnomusicòleg, per dir-ho d'una manera, que anava recollint, o el folclorista, no?, que anava recollint totes aquestes peces o les històries, però qui les transcrivia, el músic, era el Tomàs. Llavors, aquest tema va quedar recollit a Esplugues.
1: Per tant, estem en el punt de que es descobreix una partitura amb un ball.
3: Correcte.
1: I comencem amb el mestre Marcel Casellas.
3: Exacte, entre el mestre Marcel Casellas, el Joan Sant Agustí, el Pepes, l'Isidor Vázquez i aquella gent del moment, no?, van decidir donar vida a aquesta partitura, no? I va ser el boom, i paral·lelament és això, es van crear doncs, la colla de gegants, capgrossos, no? Llavors el Marcel Casellas va dir, pues jo faré el ball de nans, jo faré el ball de gegants, Alici va fer el ball de bastons, pues trobem-nos un dia per ballar, no? Quin millor dia? El 22 de juliol. Llavors una persona va dir, jo vull anar a l'església a fer l'ofrena, i va dir, i portaré la meva entitat. I llavors aquí va sortir la idea, home, pues, si aneu vosaltres, anem-hi tots, no?
1: I creem aquest seguici.
3: Exacte. Eh? I llavors, havien els balls a plaça, després es va anar a l'església i posteriorment van dir, home, per què no fem el seguici? Llavors, tot va ser d'idea a idea, no?, de troballa, i s'ha creat una festa.
1: Hem de recordar la importància de Santa Magdalena perquè, de fet, Esplugues, en els seus inicis, fa molts anys, ara no tinc la data, es deia Santa Magdalena d'Esplugues. Era el nom original de la nostra població, l'any 900, no sé quan. Per tant, estem recuperant una festa que no és nova, que té molts anys.
3: Sí, sí, i fins i tot havia sigut més important que la de Sant Mateu.
1: Exacte.
3: I han anat canviant. Primer va ser Santa Magdalena, després va ser Sant Mateu, va tornar a Santa Magdalena i al final va acabar coneixent-se més la de Sant Mateu, no? Baró de Maldà ja ho deia, que Sant Mateu, no?, era la festa dels estrangers, no?, la gent de fora, i Santa Magdalena era la nostra festa, la pròpia, la del poble, no?
1: Perquè, de fet, durant el mes de juny i juliol, la majoria de poblacions celebren les seves festes perquè és els mesos de recol·lecta, i és on es fan les festes més grans, excepte alguna altra, que ara per dir alguna, el mes de maig, la Sant Isidre, que és el patró dels camperols. El motiu de la nostra trobada avui és per parlar de la festa de Santa Magdalena i com la coordinadora organitzeu totes les activitats i tots els actes. I, si us sembla, comencem a fer una miqueta de repàs des del dia de la patrona i com s'organitzen els actes. No sé si comenceu normalment dies abans i s'acaba la festa com per Sant Mateu, que els focs artificials són al finalitzar i el dia del patró, o en aquest cas Santa Magdalena, el tret de sortida és el dia de la Santa?
3: Depèn de l'any.
1: Val.
2: Depèn de quan calgui, si és abans del calendari. Cap a setmana, després...
1: Clar.
2: Exacte.
1: Hem estat parlant de que la coordinadora en format part m'has fet un llistat d'unes 10 o 12 entitats, aproximadament, i si contem que cada entitat hi pot haver-hi pel cap baix entre 80 i 100 persones, o depèn de l'entitat, ni algunes que menys, algunes que més, estaríem parlant d'una massa social, de la coordinadora, una massa humana, entre unes 1.000 o 2.000 persones, perquè clar, quan parlem de castellers, tenen molta gent, gegants també són molta colla,
3: Sí i no. Normalment, a coordinadora, com funcionem és que ve un o dos representants de cada entitat.
1: Però aquesta persona té darrere una entitat que sí que té
3: sí,
1: força.
3: Sí, sí, sí. Per això et dic sí i no.
1: I la coordinadora, com hem parlat ja fa estona, la seva inquietud és la recuperació i manteniment també de les nostres tradicions.
3: Bueno, sí. Això una miqueta és el que has comentat abans, no? Que coordinadora es va formar expressament per Festa Major de Santa Magdalena i Sant Mateu, però actualment està treballant amb diferents materials durant l'any, no? Quan ens referim a materials vol dir donar a conèixer la cultura popular i tradicional a Esplugues, no? I normalment ho fem a través de materials, ja siguin de vídeos, de pòsters i d'altres coses. I una de les coses és el procés participatiu.
2: Que bé, el procés participatiu també el tirem endavant, aprofitant aquesta oportunitat, però també una mica conseqüència d'una forta baixada de la subvenció que rebem per part de l'Ajuntament. Nosaltres, bueno, ja fa un temps que som una mica més ambiciosos amb què és tot allò que creiem que des de la coordinadora podem engegar i podem tirar endavant, i llavors per fer això necessitem un finançament. Per tant, també des d'aquí vam començar a tirar endavant alguns projectes, com per exemple fer domassos i poder vendre'ls, els fofollapis també, que hem estat preparant de les diferents entitats, el pòster de les colles... L'any passat es va fer una forta difusió per Instagram, per xarxes, i també vam fer els dibuixos de les diferents entitats perquè la canalla la pogués pintar, pogués posar-hi color.
3: Exacte, també vam gravar tots els balls d'Esplugues que estan penjats a
2: YouTube,
3: a la nostra pàgina YouTube, on es poden veure tots els balls, a tots els seguicis, perquè la canalla ho pugui veure. Totes el que són les lones dels comerços durant els correfocs de Festa Major també es van fer a través de la coordinadora.
1: Sí, em sembla que les lones en principi anaven també amb una partida pressupostària des de l'Ajuntament.
3: Des de l'Ajuntament, sí.
1: En principi, quan es va crear. Certament es necessiten diners per tirar els projectes endavant. Els projectes tots tenen uns costos i d'algun lloc s'han de treure aquests diners. Vosaltres també heu utilitzat la creativitat per poder fer algun tipus de recaptació, però des d'aquí també faríem una crida a que si la coordinadora funciona és perquè també al darrere hi ha unes entitats que li donen suport i, per tant, animem a tothom a que participi a les entitats de cultura popular.
2: Exacte. De fet, sense les entitats no hi ha coordinadora possible. Així que, bàsicament, és la força d'aquestes entitats que fa possible la unió i, per tant, trobar-nos i poder engegar coses més a gran escala i a nivell més general, que no siguin dedicades únicament de l'Esbart o únicament de la Colla Bastonera, sinó que pugui ser més global de què és la cultura popular espluguina i una mica com fer difusió d'aquesta i com fer que aquesta arribi a tots els espluguins i espluguines. Perquè has dit que potser sumava un total d'un miler de persones, dos mil persones, però les plugues són moltes més. I llavors també, no?, com fer aquest convit també des d'aquí a que puguin participar de les colles d'entitats de cultura popular.
1: Qualsevol persona espluguina com jo que digués no sé com posar-me en contacte amb les entitats, ja sabeu que des de la mateixa pàgina de l'Ajuntament, el senyor Google és molt amable i si posem Castellers d'Esplugues, doncs ens adreçarà. Però si volem saber més activitats des de la coordinadora, teniu alguna pàgina web que agrupi aquesta informació?
3: Sí, tenim la pàgina web que és culturapopular.cat i podeu entrar i allà trobareu tota la informació de totes les colles i si algú vol redirigir-se en alguna colla també trobareu els correus i també trobareu tots aquests materials que hem anat parlant, que es van penjant poquet a poquet.
1: Parlem de Santa Magdalena, però també hem dit que la coordinadora fa més coses. També esteu implicats amb la Festa Major Gran, per dir-ho d'alguna manera. Això queda malament, eh? Us borro. La Festa de Sant Mateu. També hi participeu. A part de Santa Magdalena i Sant Mateu, perquè si un cas Sant Mateu ja intentaríem parlar-ne després de l'estiu. A part d'aquestes dues grans festes, també com a coordinadora esteu implicats en alguna altra activitat?
2: Amb Sant Joan també hi posem mirada, que vol dir que hi ha diferents entitats. Perdó, m'he deixat aquí TIC Espluga Viva a la llista, que també forma part
3: de... Sí, diem que potser ens deixem alguna entitat,
2: sí.
3: Demanem disculpes ja públicament.
1: Jo soc de TIC, eh? O sigui que no m'han
3: però són tantes entitats que és formem veritat. Coordinadora, que era així de memòria, no?
2: Sí, m'he de fer un recull, però potser sempre alguna s'escapa i mira, justament s'ha escapat TIC. Doncs bé, dèiem això, que per Sant Joan sí que intentem també parlar-ho dintre de les reunions de coordinadora per també poder veure una mica quina forma donem aquell dia entre les aportacions d'una, la festa de l'altra, la barra de l'altra, no, i com anem una mica formant aquest dia.
3: Sí, coordinadora justament el dia Sant Joan s'encarrega de fer el seguici fins a la foguera i Espluga Viva és encén la foguera.
2: Sí.
3: I també organitza el ball que es fa aquí a Àngel Guimarà davant de l'Avens.
1: Per Sant Joan, sí.
3: Per Sant Joan. I una altra cosa que fem són les formacions. Normalment fem les jornades culturals, que és un dia per formar... Normalment sempre cridem experts de fora i ens venen a ajudar, ens expliquen com crear materials pedagògics per poder fer aquesta difusió per les escoles, ens expliquen com organitzen, no sé, els seguicis infantils, fem taules rodones per xerrar, tot això, no? Uh-huh. I és un dia de formació interna per totes les colles i tot per aquestes mil i pico persones, no?, per poder evolucionar nosaltres, no?, perquè hi ha pobles, ciutats, que és una passada, no?, veure les seves festes, no?,
1: quan acabo les entrevistes, Sempre faig la darrera pregunta, que això després dona per seguir amb l'entrevista. Ja si és per finalitzar, m'he deixat alguna cosa per preguntar-vos? Necessiteu dir-me alguna cosa que jo no us hagi plantejat?
3: Jo vull afegir dues cosetes.
1: Sí.
3: La primera és una crítica. Una
1: Digues.
3: Crítica de que les entitats estem molt malament a nivell de locals. Tenim una nau que se'ns cau a trossos, que entra l'aigua quan plou, que passen les rates, hi ha animalons d'aquests que no ens agrada veure'ls, per allà corrents, està molt malament.
2: Allà guardem material que, a part de que val diners, és el material que fem servir i ens agrada cuidar-lo.
3: I a part, no tenim altres locals o costa molt poder assajar, depèn a quins jocs, horaris. Fins i tot hi ha entitats que han de deixar local a altres entitats per poder assajar. Que aquesta és una de les coses boniques de coordinadora, no? Que si tu tens un problema, l'altra entitat t'ajuda, no? És on expressem tot això. Però sí que és veritat que volem fer una crida, sobretot a l'Ajuntament, de que ens ajudi amb el tema de locals, que necessitem locals.
1: Totes les entitats, pel que jo he sentit, tenen problemes, tot i que Castells té la closca, però a l'hora de fer els assajos que han d'anar a la nau, tenen problemes amb la nau.
3: En aquest sentit estem oblidats i fem aquesta crida, aviam si algú ens escolta, i comencem a treballar en aquesta direcció. Per part de les institucions, perquè per part nostra fa temps que estem treballant, donant models, però no...
1: Perquè el projecte que es va dissenyar, que s'havia de fer un edifici nou per les entitats, això està aturat?
3: Això està aturat. La resposta de la gran institució va ser això s'està ara mateix sota de tot del calaix perquè no hi ha diners.
1: Doncs es va acollir favorablement, recordo. I es va...
3: Recordes bé, recordem tots.
1: Es va acceptar el projecte que es va presentar. Ens va fer molta il·lusió que en pocs mesos es va arribar a un bon acord, però pel que em dieu està totalment aturat.
3: Sí, sí.
2: I és una llàstima perquè són projectes en els quals dediquem hores, dediquem temps, dediquem reunions, dediquem consensos que són complicats, tot i que intentem que arribi el consens. I llavors, això no, fa nosa que tota aquesta feina feta acabi quedant en res o es fiqui en calaixos eterns i haguem d'estar estirant i estirant de la corda perquè ens facin cas, no, en aquest aspecte.
3: Clar, perquè no heu d'oblidar que nosaltres som voluntaris que dediquem les nostres hores lliures a fer feina per la cultura popular i tradicional d'Esplugues. Llavors, si les institucions ens posen més barreres i més barreres, llavors ens costa molt arribar.
1: Però aquí hi ha una cosa. Totes les entitats són voluntaris principalment. Totes les activitats fan una dedicació i cadascuna de les persones dediquen moltes hores. Però més enllà de tot això, que és comú a tothom, hi ha un tema que és primordial, que estem parlant de la cultura del nostre país i de les nostres tradicions. I per mi va per davant de la dedicació i de qualsevol altres consideracions. I per tant, si no tenim com a capdavanter que estem defensant la nostra cultura i les nostres tradicions, és el que diuen, apaga i vámonos.
2: Sembla que això no és una prioritat per a tothom.
1: Doncs hem de fer palès que és una prioritat i ha de ser una cosa que ens hem de gravar amb foc i sang, cadascú de nosaltres, a la nostra pell. La nostra prioritat aquí a Esplugues és la defensa de la cultura popular, que ens identifica com a país, com a cultura i com a llengua.
2: I com a poble també, vull dir que al final Exacte. Aquí passen unes coses i passaven unes coses que són diferents d'altres pobles. I això ens dona identitat, ens dona personalitat, som nosaltres això. Per tant, si ho deixem perdre, d'alguna manera també ens estem perdent què és Esplugues. Cada cop queda menys, no?, d'aquelles Esplugues que hauria celebrat la festa major del barri del Raval, i ara ja això no passa perquè ja no hi ha ni barri del Raval.
3: Exacte, aquesta és una de les festes que es vol recuperar. Parlant de festes.
2: Sí, cert.
1: Clar, perquè no tenim barri del Raval, però tenim el record del barri del Raval. Vull dir, jo poder en el meu record encara no hi arribo, però sí que els meus pares recorden el barri del Raval.
2: i que per sort hi ha fotografies que ara sí, encara ens ho poden recordar. Ah. I no, tenim la sort, jo crec també que en aquest poble s'està fent molta feina de memòria històrica, de recuperar coses que abans teníem, no? que ens portaven identitat. I hi ha algunes pues, que seguim en aquesta, que seguim treballant perquè cada cop prengui més força i tingui més visibilitat.
1: Doncs l'última pregunta, com us he dit al principi, sempre dona per seguir amb l'entrevista
2: i tant,
1: i de fet, per seguir conversant.
3: Sí, sí, de fet he dit que en tenia dues.
2: I en tinc una altra.
1: Vinga, som-hi.
3: Vaig a la segona i després ja et dono.
1: Sí.
3: L'altra és que us apunteu a les colles, que és molt bonic, és un efecte social, és on la gent és superagradable, on tothom s'ho passa molt bé i si tens un problema, la resta de la colla t'ajuda a tirar endavant. És com una família, una colla és com una família i a part fas una activitat social per Esplugues. Jo us animo de veritat que ho proveu, de que aneu uns dies i veureu que us enganxa, que us enamora.
1: De fet, les colles són elements integradors i transversals dintre de la ciutadania i de la població. I alguna cosa més,
2: Alba? Sí, ja per finalitzar, comentar que Sant Domènec ens ha oblidat. Hem estat fent una feina així més de llavor, de fer feina interna, i s'ha creat la Comissió Feminista, la coordinadora, i també unes formacions que volem fer en clau de gènere per les persones que formen part de les entitats de la coordinadora. I és una formació que estem preparant també gràcies a la subvenció de l'Ajuntament amb el col·lectiu Fira l'Agulla, i estan encarades una mica doncs, a posar aquesta mirada feminista, de feminització dels espais i de com ens organitzem, de quina veu té més presència a les assemblees, de quines veus són més escoltades o de com s'organitzen les colles. Doncs volem fer aquesta revisió, no? Aquesta autorrevisió de les colles per poder créixer una mica en aquest aspecte d'anar més enllà del gènere i poder formar entitats més diverses i també més acollidores.
1: Doncs això ens dona per una tercera o quarta trobada, perquè seguirem parlant de la coordinadora, si podem, aquest mes de setembre proper. Posarem fil a l'agulla, no solament amb el feminisme, sinó amb saber com està el projecte del local d'entitats.
3: De moment, ja et dic, està enfonsat a sota el calaix, i no és la primera vegada que passa, Ja va passar amb el projecte que s'havia de fer en el Robert Brilles, no va funcionar, es va passar en el projecte que s'havia de fer en el carrer Nou, no?, on estan les naus, tampoc va passar, i ara amb aquest, tot sí, però torna a estar sota calaix, així.
1: Mirarem a veure què passa, i esbrinarem. I, Alba, aquest projecte de feminització i de formació per totes les entitats està molt bé, i per tant també serà motiu perquè estiguem en contacte i ens puguem retrobar en una altra ocasió.
2: I tant, ja vindrem a parlar-ne.
1: Estarem encantades. Gràcies al Sergi, gràcies a l'Alba i gràcies a la feina que es fa des de la coordinadora i a totes les entitats que en formen part. Fins la propera i una forta abraçada per tothom.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM us volem parlar de l'event Centre Cultural i parlarem d'una cosa molt concreta, del projecte NYAC. És una iniciativa cultural, un espai que vol dedicar i vol promoure les arts escèniques en totes les seves formes i expressions. I per aquest motiu tenim avui amb nosaltres a la Laia Bovés, que és la programadora cultural, i el Sergi Vila, que és el productor i tècnic de NYAC. Ells són els responsables de NYAC. Així que benvinguts a tots dos, bon dia.
3: Hola, bon dia. Bon dia, moltes gràcies, Isabel.
2: Expliqueu-me què és NYAC, si us plau.
3: NYAC és la programació d'arts escèniques que es fa aquí al Teatre Joan Brilles de l'Avenç i neix amb la idea de separar la vida associativa del centre de l'Avenç, no?, amb l'activitat que es fa al Teatre d'Arts Escèniques. Donar-li realment, que no fos una sala més, no?, donar-li realment un nom d'un teatre d'Esplugues que programa arts escèniques a Esplugues, que de fet és el que més, per no dir que avui dia potser és l'únic teatre que programa una programació estable tot l'any realment. Llavors neix d'aquesta necessitat de diferenciar la vida, no?, les activitats que fa l'Avenç, no?, i les seves seccions, les entitats que estan vinculades amb les obres de teatre, concerts que es fan al Teatre Joan Brilles.
2: Doncs dintre d'aquestes activitats ens voldríem centrar en el que programeu a través de NYAC i que m'expliqueu en què consisteix aquesta pàgina web de NYAC.
3: A la pàgina web de NYAC el que la gent trobarà és la part de la programació, o sigui, tots els espectacles que hi ha, que ja, al ser una programació estable, s'estaran posats amb molta antelació i la gent ja podrà comprar les entrades, i també tenim uns abonaments per si algú es vol abonar a algun cicle concret, que ara t'explicarem que hi ha diferents cicles dins la programació, o un abonament per tota la temporada.
2: Llavors, interpreto que només posant, per exemple, Avenç NYAC i ja em surt al Google.
4: No, si entres a la pàgina web de l'Avenç, dintre de la pestanya de programació trobaràs l'enllaç a la programació del NYAC. Però si no, és més fàcil posar nyac.cat i allà trobaràs. Aniràs directament a la pàgina.
3: Llavors, dins la programació estable del NYAC hi ha, diguem, diferents cicles o, bueno, diferents tipus de programació. Una és la programació infantil, que forma part del projecte del Petit Avenç, que és un projecte de l'Avenç. Llavors, en el que pertoca NYAC és la programació d'espectacles infantils i familiars que es duen a terme cap a la tardor o hivern. Després també hi ha part del cicle de l'Avenç Lila, que també és un projecte de l'Avenç amb perspectiva de gènere, i el que pertoca sobretot a la part de NYAC és programar espectacles, no?, que donin visibilitat a la dona artista, a la dona creadora, doncs espectacles que hagin estat escrits per dones, interpretats per dones, dirigits per dones, i també hi haurà una part més centrada en sensibilització, més per commemorar dies concrets com el 8 de març i de la dona o el 25 de novembre, el dia contra la violència masclista. I després hi ha una cosa, per dir-ho, que és un cicle de teatre amateur, serà anual, que es diu Escenari Viu, i aquest cicle de teatre amateur comptarà amb 4 representacions de diferents grups de teatre d'aquí propers locals.
2: Bueno, llavors, o sigui, trobarem bàsicament música, teatre i arts escèniques,
3: sí,
2: a NYAC.
3: Sí, correcte. Vale. I a part de lo que és la programació dels espectacles, també hi ha una part que és més d'informació per les companyies.
4: Dins del NYAC tenim un apartat d'informació per les companyies, on posem a disposició seva tots els espais i recursos del centre cultural per desenvolupar els seus projectes. El programa de les residències artístiques contribueix a la professionalització del sector.
2: Entenc, Sergi, que si feu això és perquè hi ha una necessitat d'aquest sector que no s'està cobrint d'alguna manera amb aquestes residències artístiques?
4: Bueno, trobem a faltar que Esplugues, pel motiu que sigui, no els sabem trobar nosaltres, o no veiem que existeixin els espais perquè no veiem que hi hagin espais, ja siguin de l'Ajuntament o d'entitats privades o d'empreses privades on les companyies puguin desenvolupar els seus projectes artístics, i llavors creiem que aquí nosaltres podem tenir Bueno, podem posar el nostre granet de sorra en aquest sentit, ja que tenim la infraestructura necessària per poder desenvolupar, perquè ells puguin desenvolupar aquestes activitats.
2: I l'experiència.
4: I l'experiència, exacte.
2: Perquè hem de comptar que aquí a Esplugues hi ha diversos grups de teatre. A l'Andoi tenim Teatre i Punt, després tenim les dones de la Plana. Hi ha altres centres que també tenen els seus grups de teatre.
3: Sí, a Macael tenen.
2: Per tant, seria una miqueta aglutinar tot aquest pòsit que tenim i tot aquest talent que tenim aquí a Esplugues i d'alguna manera coordinar-lo des d'aquesta proposta que ens feu.
4: Exacte.
3: Sí, i a part, a més, també ara gent d'Esplugues que desconeixem, no? Perquè nosaltres, al formar part d'entitats, coneixem aquestes entitats,
2: pastorets,
3: no? Que acabes de dir,
2: pastorets.
3: Però és veritat que també hi ha gent artista que es vol dedicar a nivell professional que desconeixem. I també és una mica per donar espais a aquesta gent, a gent que realment s'hi vol dedicar professionalment, però no és tan fàcil trobar espais on poder assajar o poder crear, poder fer guions, poder... No?
2: Per tant, feu producció i programació.
3: Correcte.
2: Que aquí entreu la Laia i el Sergi,
3: sí,
2: a les seves vessants.
4: Correcte.
2: Molt bé. Està fantàstic perquè esteu fent... Tenim un projecte que està en una web, però que aquest projecte va més enllà de la web, va més enllà d'una informació.
3: Sí.
2: Estem parlant d'un projecte. Jo avui venia a parlar amb vosaltres d'una web, però no. M'he equivocat.
3: És un projecte.
2: És un projecte. Per tant, expliqueu-me tot el projecte una miqueta més estructurat. Això, una cosa són les residències artístiques.
3: L'altra, bueno, de fet, això ja ho fem, però diguem que a vegades ho fas d'una manera poc organitzada, no? Que és la part aquesta de dir, ei, doncs, si tens un espectacle que vols portar, escriu-nos, no? Hi ha gent que ja ho fa, però hi ha gent que tampoc sap com fer-ho. Doncs, per exemple, això sí que la web, al ser tan centralitzada, no? En específica d'arts escèniques, ajudarà molt. Tindran la part detallada, ei, escriu-nos. Farem segurament períodes perquè la gent ens pugui presentar propostes d'espectacles. I una cosa que ja m'agradaria molt, però que això és cap a futur, que entraria dins el projecte d'Anyac, també seria fer alguna formació d'arts escèniques.
2: Perquè, de fet, ja teniu teatres de
3: fet,
2: taller
3: sí.
2: aquí a l'Avens de fa molt de
3: Llavors,
2: temps.
3: Llavors, fer alguna masterclass d'aquestes que toqui temes que puguin també interessar a gent més professional del sector.
2: Aquí hi ha una part de programació administrativa, no? I d'organització administrativa, però també és molt important que el tècnic, que en aquest cas és el Sergi,
3: el millor tècnic d'Esplugues. Sí.
2: Coneixi...
4: El segon.
2: Coneixi com es mou una companyia de teatre. Perquè ara faig una collita pròpia, que l'he vista i l'he viscuda. Una persona que va venir l'altre dia a la secretaria de l'Avens, a part de donar les gràcies per tota la feina, va dir gràcies perquè hem vist que el tècnic que teníem de sala sap perfectament com treballa una companyia de teatre.
3: Això
2: és molt d'agrair, perquè no tots els tècnics de teatres...
4: I això el tècnic t'ho està agraint ara mateix.
3: Això ens ho ha dit molta gent.
2: Clar. Per tant, aquí sí que m'agradaria una mica, Sergi, avalar la teva tasca.
4: No m'ensaboneu tant, perquè trencant una llança a favor de tots els tècnics, perquè som aquells que estem allà darrere i som els primers que arribem, els últims que marxem.
2: Correcte.
4: I se'ns saluda breument des de l'escenari. O sigui que moltes gràcies a les persones que valoreu la feina dels tècnics.
2: Però, de fet, suposo que aquesta aposta que fa l'Avent Centre Cultural també és perquè confia en aquesta persona que farà de productor i de tècnic. I així ho heu decidit la Junta.
3: Sí.
4: Bueno, clar, jo aquí precisament no hauria de parlar perquè si no seria tirar-me flotes.
2: Doncs va, anem a parlar de Nyac.
3: Vinga.
2: Per què es diu Nyac, la web?
3: Es diu... Vam estar buscant diversos noms perquè volíem un nom que fos així com modern o estrident, curt, no? Que cridés l'atenció, que també tingués relació una mica amb Esplugues i amb les arts escèniques, i després de fer una gran pluja d'idees amb molts noms...
4: Molts noms.
3: Vam trobar aquesta paraula nyac, que per nosaltres, doncs això, compleix com amb tres, no? Objectius que teníem molt clar. Un és que fos un nom curt, que cridés l'atenció, com una onomatopeia. L'altre és que tingués a veure amb les arts escèniques Iñac, aquí hem jugat una mica amb l'idioma, perquè ja ve d'una paraula castellana que és ñaque, que era com se li deia a les companyies de dues persones que feien teatre còmic i anaven itinerants pel poble a presentar el seu espectacle. Llavors, també en honor al teatre, doncs hem agafat el nom aquest del ñaque, l'hem catalanitzat, i després el tercer punt és que Nyac, hi ha un camí aquí que va d'Esplugues a Hospitalet, que es diu el camí de Can Nyac, i una mica és el que ens porta com a la nostra real tradició d'Esplugues, que a més és un camí, no?, que té aquest simbolisme de cap on vols anar, cap on vols arribar, i de caminar constantment cap endavant.
2: I de connexió.
3: Correcte.
2: Val. I aleshores, què trobem amb aquesta pàgina de nyac.cat?
3: Doncs trobarem tot això, que és la programació dels espectacles, trobarem tota aquesta informació que poden trobar les companyies, tant per venir a fer una residència artística com si volen proposar-nos espectacles, i sobretot això.
4: Sí, bueno, i després pues, la part més pels assistents, pues, abonaments, bueno, preguntes i respostes sobre les entrades, etc.
2: Sí, les entrades les podem comprar directament,
4: sí,
2: a través d'Anyac.
4: Sí.
3: Sí.
2: Que bàsicament, sí, ho feu a través de Codeticket.
3: D'Entràpolis.
2: Ai, perdó, Entràpolis.
3: Sí, Entràpolis. Vull dir, a la, sí, pàgina d'Anyac es trobarà l'enllaç que et portarà a l'Entràpolis.
4: I ja està. És que ja està. És una pàgina molt, molt petita, molt, molt curta, però...
2: Sí.
4: Però
2: intensa.
4: Tot el però tot el contingut està bastant condensat i ben exposat, penso.
2: Aquesta informació també la trobarem a la web, perquè clar, estem acostumats a entrar a avencesplugues.cat.
3: Sí, també la trobarem. Ara la pàgina de la web de l'Avenç canviarà una mica, perquè estarà més centralitzada en això, en la vida associativa, en les seccions, no? Fins ara, clar, estaven totes les activitats i totes les coses allà posades, i ara el diferenciar-ho canviarà una mica la pàgina web, però on posa la programació, diguem, si tu vas a avencesplugues.cat, hi ha una pestanyeta que posa programació, i dins hi haurà programació d'Anyac, que et portarà a la pàgina web d'Anyac, o la programació d'activitats de l'Avenç, que sobretot seran les activitats de les seccions i entitats que venen aquí a fer les, bueno, les seves activitats o els seus actes.
2: Molt bé. No sé si ens hauríem deixat alguna cosa per explicar, per acabar ja.
4: No.
2: Penseu que ja ho hem dit tot?
3: Sí. Si no, ja tornarem,
4: ja tornarem, ja tornarem.
2: Ah, sí, això, si perquè no... estarem molt pendents d'aquesta web de nyac.cat, sí. I si un cas a tu, Laia, t'emplaçaríem per un altre moment perquè parléssim més concretament de totes les activitats que genera l'Avenç Centre Cultural i els tallers també.
3: Perfecte.
2: Val? Doncs moltes gràcies a la Laia Bovés i al Sergi Vilà, que són els responsables del projecte Nyac de l'Avenç Centre Cultural. Gràcies.
3: Gràcies a tu.
4: Gràcies.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
6: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avencesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura, Donem suport a les entitats.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

El Jaume té dues mames i quan li agafa la vergonya s'amaga entre les seves cames. L'Esther va néixer amb un sol braç, però l'hauries de veure com n'és de bona fent gimnàs. El Gael té més de 300 pigues, ho sabem perquè van comptar-les totes les seves amigues. La Patrícia sempre ha portat ulleres, el cotxe li agrada mirar l'asfalt calent de les carreteres. El Francesc fa 2 anys es deia Lara, van estar 4 mesos decidint el nom amb la seva mare. La Valentina fa futbol i és la Pichichi, però no està pas inquiet, esperen que algun gran equip la fitxi. El Mohan té un trastorn a l'espectre autista, li poses un tema de xiula i es torna el rei de la pista. La Jessica està enamorada de la Ruth i li escriu en un paper el més bonic que se li acut. L'Oriol, quan parla, a vegades tartamudeja i té unes expressions tan ocorrents que a mi em provoca un pèl d'enveja. La Yasmin és la més alta de la classe, ens mira tots des d'allà dalt i pregunta hola, què hace. El Patrick té 2 papes, és tan xerraire que no calla ni cosint la boca en grapes. La Berta es mou pel món amb cadira de rodes, no vegis com flipava a primera fila en el concert de Jonas Brothers.

El Samuel viu en un centre residencial. Li estan muntant a l'habitació una nau espacial. La Maria no pot menjar gluten. Li encanta tocar la farina i notar que les mans s'embruten. El José viu amb la seva iaia Loli. Diumenge van acabar els dos vermells quan van tornar d'un holi. La Carmina ens parla amb les mans i ha aconseguit que el pati no es molestin ni petits ni grans. El Biel té síndrome de Down. Mou les caderes com aquell cantant que no coneix, James Brown. La Judit confon el vermell i el verd. És molt bona trobant el seu hàmster quan es perd. El Macià cada divendres fa dansa. Si sona bona música, el tio mai es canta.

I després hi ha la lluna. El regalet que no esperàvem i que ens va venir tot d'una, amb una mutació genètica que de manera frenètica ens ha canviat la vida d'una forma bastant poètica. A la meva ninona, que li falta l'equilibri, però que amb la mà ens acarona i és genial que amb això vibri. I és que hi van haver dies que només veiem tragèdies, se'ns anava omplint la casa de joguines i ortopèdia, i amb això vas fent, vas tancant ferida, que segueix coent, però és que això és la vida. I et pot semblar que amb la vida haurem generat un deute, però és que també en tenim un altre, que ara és fisioterapeuta i l'aixa baixa. Fins a la lluna, que té atrofiat el cerebel, però que ens està donant més llum. Mireu amunt, que la lluna del cel.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra els comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.